0: Mana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
2: It's D-Sound. Once again, live.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: El reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
5: Funky Tracks Radio.
6: Ese que dicen que es para gente...
7: Para gente encantadora.
5: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
8: Elegir no te cuesta más.
9: Funky Radio Show.
8: Consulte la programación.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
2: Caem a la Rambla, 54.
3: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
2: Alegria.
3: Vinga, va, som-hi.
2: Dai, dai, Gico.
4: Què podem dir més?
5: És que no sé de què se tracta.
4: Xules, és un programa de coses xules.
2: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
6: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
3: Estupendo.
7: Funky Tracks Radio.
8: Elegido producto del año por los consumidores.
0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits. Premià.

0: Lluís, sabries descriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
3: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Estàs escoltant?
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: 1, 2, 3, 4, 5... Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Virus a càrrec, biòpsic, és tu, l'otu, podute, cogorta, és tu, ase...
2: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no

0: Estàs escoltant?
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
4: Para todos los públicos.
5: Funky Radio Show.
4: Aprovechalo.

0: comencem un nou programa.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
3: Ni idea.
4: Xules, és un programa de coses xules.
3: Aneu a punt de veure un...
4: No, esteu a punt d'escoltar.
3: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
0: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
6: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Medi.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: la xarxa de comunicació local. Tradicionarius.
1: Punt i seguit.
2: Folk.
3: El grup del Vallès, La Boina, amb la Bolangera de Linyola, terra de secà, obre un tradicionarius punt i seguit que s'acostarà al mar. La formació Primera Nota va crear una nova sonoritat pel folk del país. El tema A la Lola Lila i destaca el flautí de Tito Peláez i els altres vents que combinen amb una mandolina i una viola de roda a diversos ritmes i velocitats. És una mostra de l'univers sonor d'uns pioners dels anys 80 que van deixar empremta, amb cadència tabanera.

0: Tradicionarius. Punt i seguit.
1: La rombeta i l'habanera combinen el món sonor de Josep Bastons, l'home de la guitarra, que al segle XX va omplir de música les tavernes. I col·laboren els gitanos del Sabor de Gràcia. Lola de la Tavernera, amb lletra de Carles Casanovas i música de Josep Bastons.

0: Tradicionarius.
1: Punt i seguit.
2: Pinto les notes.
3: Vestida de nit és una cançó amb lletra de Glòria Cruz i de Càstor Pérez, la família de la cantant Sílvia Pérez Cruz. L'interpreten Tres de Ronda, una de les moltes formacions de Ramon Manent, que l'any 2013 va comptar amb la col·laboració del tenorista Jordi Molina. Tres de Ronda, en aquest disc, són quatre. I les veus que escoltàvem eren les de Pol Aumedes, Joan Bosacoma, David de la Higuera i Ramon Manent. Vestida de nit, prop del mar i del folk.

0: Tradicionarius.
1: Punt i seguit.
2: Folk.
3: Les habaneres es van ballar i al segle XIX i XX en deien americanes. A Vilafranca del Penedès, els Barnets van fer una experiència electrònica amb Josep Maria Mayol i Xavier Vallès. Els Sí Barnets reformulen l'americana dels Felius d'en Pere Oliver, el Feliu. Gralles i electrònica en el folk del segle XXI.

0: folk.
1: Habaneres, americanes, tango, rumba, músiques d'anada i tornada al mar del Carib i a l'Amèrica Llatina. Una alenada d'aire nou per la música popular del nostre país que va obrir molts camins. Antoni Mas, músic, va escriure la lletra. Josep Bastons, la música. I la cantaora catalana Ginesa Ortega li dona ritme de bolero d'ultramar. No sé.

Tarquim és un grup nascut al Taller de Músics de Barcelona, amb en Pau Vidal dirigint i tocant el saxo i la flauta. Interpreten una recreació jazzística de melodies tradicionals valencianes. L'any 2016 van presentar al Tradicionarius el seu CD Mar Endins, on la distància entre el jazz i el tradicional és tan curta que inclouen la veu de la senyora Teresa Albert d'Atzeneta d'Albaida com a introducció de Vicentica, pels 8 músics de Tarquim.

0: L'amor de les tres taronges. Conten que fa molt de temps, en un país més aviat allunyat, hi havia un rei que no tenia cap fill i tenia moltes ganes de tenir-ne. I va prometre que si li naixia aquest fill que tant desitjava, donaria a cada pobre que es presentés al seu palau un cetrín d'oli i una gerreta de mel. I vet així que al cap d'un any li va néixer aquell fill que tant esperava i li van posar de nom Bernat. I tal com havia promès, tots els pobres que es van presentar a palau, que van ser una corrua feta perquè al país n'hi havia una bona colla, va fer que els donessin un cetrín d'oli i una gerreta de mel a cadascú. Van passar 7 anys i un dia, a una dona de les que havien anat a palau a buscar oli i mel, quan va néixer el príncep, se li va ocórrer de dir a una veïna seva.
1: Aniria bé que tinguessin un altre fill, els reis. A veure si em podríem treure alguna cosa com l'altre camí.
2: I què em vam treure, l'altre camí?
0: Va preguntar, estranyada, la veïna, que era geperuda i tenia un nas de ganxo.
1: Que no te'n recordes que el rei ens va fer donar un cetrill d'oli i una gerreta de mel?
2: No pas a mi. Jo sí que no em vaig treure res.
1: Que no hi vas anar, palau?
2: Com hi havia d'anar, si no en sabia res?
1: Doncs jo, si fos tu, encara m'hi arribaria. A veure si queda alguna cosa.
0: La vella geperuda va trobar el consell encertat i el mateix dia va fer cap a palau amb un cetrill i una gerreta perquè els hi deixessin omplir d'oli i de mel en celebració del naixement del príncep. Però quan ho va dir a l'encarregat del rebost, aquest s'hi va fer un tip de riure.
3: Ai, ja havíeu fet una miqueta tard.
0: Li va dir.
3: Que això va passar ara fa 7 anys.
0: Però la velleta va insistir dient que al trull i a la gerra grossa potser encara en quedaria algun escorrim que es podria aprofitar. El reboster li va venir bé i la velleta, a còpia d'escurar el trull i la gerra grossa, encara va poder omplir el cetrill i la gerreta. Es va penjar el cetrill al nas i es va posar la gerreta damunt del gep i tota contenta se n'anava cap a casa. Però quan passava pel pati, el príncep Bernat, que jugava a bitlles sota les arcades, la va veure i li va fer tanta gràcia amb el cetrill penjat al nas i la gerra damunt del gep que es va posar a riure i vinga a riure de gust, cargolant-se de valent. La velleta era molt sentida i les rialles del príncep la van fer regirar. Enfurismada una cosa de no dir, com que a més tenia poders de bruixa, es va adreçar al príncep i li va dir:
2: que no tinguis ni sort, ni ventura, ni repòs, que no hagis trobat la mort de les tres taronges.
0: Ningú no en va fer gaire cas i més aviat s'ho van prendre com una facècia. I l'endemà ja no se'n recordava ningú. Però van passar els dies i els mesos i els anys i quan el príncep Bernat ja en tenia 17, va començar a sentir un neguit i una frisança i un encaparrament que no el deixaven ni de dia ni de nit, que li treien les ganes de menjar, de dormir i de viure. Cap de tota la colla de metges que foren cridats perquè hi diguessin la seva, no hi va saber trobar el remei adequat. I això que hi van anar els de més prestigi, els que tenien més títols, diplomes i medalles. Aleshores, quan ja tots plegats havien perdut la carta de navegar i no sabien per quin camí tirar, una serventa va recordar les paraules dites uns anys abans per la vella del cetrill i la gerreta, que el príncep no tindria sort,
4: ni ventura ni repòs, que no hagués trobat l'amor de les tres taronges.
0: Oh! No va caldre dir res més i el príncep Bernat va anunciar als seus pares que se n'aniria tot seguit a cercar l'amor de les tres taronges. De primer no hi volien accedir perquè era empresa difícil i perillosa i se sabia de més de 4 que hi havien anat i no n'havien tornat. Però tant el príncep hi va insistir que al capdavall van haver de deixar que hi anés. Després d'haver omplert la bossa de diners i cavalcant en el millor cavall de l'estable reial, el príncep se'n va anar terres enllà i va començar a preguntar a tothom que trobava pel camí si sabien on era l'amor de les tres taronges. Però per més que ho preguntava a homes i dones, a joves i vells, a pagesos i a llenyataires, i a vilatans i a traginers, ningú no li'n sabia donar la raó.

0: Una tarda va anar a parar en un casalot molt gran, tot fet de pedra picada i amb una torre rodona a cada costat que hi havia dalt d'un turó. Hi va entrar i, després de dir el Déu vos guard, va preguntar a la mestressa si sabia on podria trobar l'amor de les tres taronges.
1: Jo? Pobre de mi. No, que no ho sé.
0: Va dir la dona, que feia cara de bona persona.
1: Qui ho sap prou bé és el meu marit.
2: Doncs si no es fa res, l'esperaria que vingués perquè m'ho digui.
1: És que el meu marit és un gegant que es deleix per la carn humana i si et trobava aquí se't cruspiria, com si fossis un préssec primerenc.
2: Si m'amagueu, no coneixerà que hi sóc. Li pregunteu on és l'amor de les tres taronges i ho podré sentir sense que se n'adoni.
0: El príncep Bernat era gentil i sabia convèncer amb la mirada. I la dona del gegant no li va saber dir que no i el va fer amagar a la pastera. A l'entrada de fosc va arribar el gegant. Era alt com un pi, cepat com un roure i duia una barba negra com el cor de la nit. Tot just entre a casa va ensumar amb el seu nas que semblava la verruga del cavall Bernat i va dir...
3: Sento olor de carn humana. No em caldrà pas passar gana.
1: Que no, que són un parell de xais que t'he fet escorxar i coure per sopar.
0: Li va dir la seva dona, tremolant una mica, les coses com siguin.
3: Doncs ja me'ls pot servir ara mateix. I que no vinguin sols.
0: La dona li va servir els dos xais a la brasa, acompanyats amb tres plates de vianda, quatre d'amanida, cinc d'escalivada i sis pans rodons. I per beure, li va dur set barralons de vi, que va engolir sense deixar-ne ni una gota. I quan es va haver atipat, es va adormir. I aviat, dels roncs que feia, semblava que passés un batalló de cuirassers a cavall. Quan feia una bona estona que dormia, la seva dona, amb una agulla saquera que tenia, li va clavar una bona punxada a la cuixa. El gegant es va despertar amb un crit de ràbia i de dolor que va fer caure tot el sutge de la xemeneia.
3: Qui és que em punxa?
0: Va cridar amb una veu de tro que eixordava.
1: Sóc jo.
0: Va cuitar a dir la seva dona.
1: És que somiava que ens prenien l'amor de les tres taronges.
3: Que n'arribes a ser de beneïta.
0: Va dir el gegant.
3: Qui vols que ens el prengui? Si per arribar-hi han de passar pel prat de les formigues, pel bosc del llop carnisser, pel barranc de la serp dels set caps i, finalment, per la muralla de 70 pams, amb portes de bronze que xerriquen per no res. I encara que algú ho passés tot, quan arribaria a l'hort on hi ha el taronger amb l'amor de les tres taronges, ens trobaria a mi i els meus companyons, els set gegants que hi fem guàrdia, que quan tenim els ulls tancats és que estem desperts i no dormim sinó amb els ulls oberts. Ja pots dormir ben tranquil·la, doncs, que no ens el prendran pas.
0: I després d'aquesta tirada, el gegant, cansat de l'esforç que havia fet, es va tornar a dormir com un beneitó. El príncep Bernat, que ho havia escoltat tot de la pastera estant, en va sortir de puntetes i, després d'haver donat les gràcies ben donades a la dona del gegant, se'n va anar sense torbar-se.

L'endemà, abans d'anar a fer cap al jardí de les Tres Taronges de l'Amor, va passar per una vila i a la plaça del Mercadal va comprar 3 sacs de blat, una ovella, 7 gerres de llet i un cubell de greix. Ben proveït amb tot això, va continuar el seu camí fins que va arribar al Prat de les Formigues.

0: N'hi havia tantes corrent amunt i avall que tot el terra era ben negre, d'una negror bellugadissa que es fereïa. El príncep Bernat hi va escampar els tres sacs de blat i hauríeu vist com totes les formigues s'afanyaven a bastar-lo, gra per gra, i deixaven el pas lliure. Més endavant va arribar al bosc del llop carnisser, que se li va presentar amb la gola ben oberta, ensenyant-li uns ullals esmolats com eines de tall. Ho va pagar la pobra ovella, que el llop es va menjar amb delit. Si no, se l'haurien menjat els homes, i va deixar passar en Bernat. Després va haver de travessar el barranc de la serp dels set caps, que li va sortir de dintre una bardissa amb una xiuladera amb tants caps que feia posar els cabells de punta. Però en Bernat va ser amatent a deixar-li a l'abast les set gerres de llet, i la serp, amb gerra per cap, ja no es va preocupar més d'en Bernat ni que el món fos. Finalment va arribar a la gran muralla de 70 pams, que tancava el jardí on creixia el taronger amb l'amor de les tres taronges. Només es podia traspassar per les grans portes de bronze, que així que es feien moure, grinyolaven com 50.000 violes. El príncep Bernat les va untar ben untades amb greix i quan les va obrir, no van deixar anar ni un sol grinyol. A poc, en Bernat va entrar al jardí i tot seguit va veure el gran taronger on hi havia les tres taronges. Tot al voltant hi havia set gegantassos ajaguts per terra i amb uns ulls oberts que semblaven rodes de molí. El príncep ja sabia que això volia dir que dormien i sense por, a poc, procurant de no desvetllar els gegants, es va acostar al taronger i en va collir les tres taronges. Se les va guardar al sarró, va muntar dalt del cavall i quan ja se n'anava i estava a punt d'arribar a la porta, els set gegants van tancar els ulls i es van despertar. Aleshores, es van adonar que algú s'havia endut les tres taronges i es van posar a bramular com uns esperitats. I en veure el príncep Bernat que fugia dalt del seu cavall, van cridar a la porta de bronze que tanqués i que no el deixés passar.
1: Amb tants que sou aquí i mai no m'heu donat ni una llapissada de seu i ara voleu que tanqui aquest minyó que m'ha untat de greix a cor. Què vols? Ja sou ben bé de la broma vosaltres.
0: Va dir la porta i es va quedar ben oberta de bat a bat. Els gegants van arrencar a córrer darrere en Bernat, que esperonava el seu cavall de valent. I quan van veure que s'acostava al barranc de la serp dels set caps, li van cridar que el privés de passar.
2: N'heu estat mai bons de dur-me ni un petricó de llet? I voleu que privi el pas a un xicot que m'ha dut una gerra per cap? Aneu a manar!
0: Va dir la serp sense bellugar ni una anella. Corre que correràs, els gegants darrere el príncep muntat dalt de cavall es van acostar al bosc del llop carnisser. Els gegants li van cridar que li barrés el pas.
3: Mai no us heu vagat de dormir ni un os i em demaneu que barri el pas a qui m'ha dut una bona ovella? Ara hi corro.
0: Va dir el llop i es va ajeure tranquil·lament mentre passava en Bernat. El cavall d'en Bernat, que era el millor corser de l'estable del rei, corria com el vent i els gegants, que els empaitaven, cada cop restaven més enrere. Ja l'única esperança que tenien d'abastar-lo era que les formigues del prat no el deixessin passar. Per això, des de lluny, es van esgargamellar cridant a les formigues que impedissin el pas d'en Bernat.
4: No ens heu dut mai ni un mal mesuró de sègol i ara veniu a demanar-nos que no deixem passar qui ens ha repartit tres sacs de blat? Fins aquí podíem arribar.
0: Van dir les formigues i es van apartar perquè el príncep pogués passar sense entrebats. Un cop travessat el prat de les formigues, en Bernat va acabar d'agafar avantatge als seus perseguidors fins que els va deixar enrere del tot i els va perdre de vista.

0: Va continuar cavalcant molta estona i va arribar un moment que tenia tanta set que es cremava. Sense poder-se aguantar més, i com que per allí a prop no hi havia ni font, ni pou, ni rierol, es va treure una taronja del sarró, la va obrir i en va sortir una donzella bonica i gentil com un àngel, que li va preguntar què volia.
1: Que m'ofego de set i voldria beure,
0: va dir el príncep.
1: No em podries pas donar una mica d'aigua?
2: D'això sí que no te'n puc donar,
0: va dir la noia. I es va convertir en fum que va desaparèixer tot seguit, sense que en quedés ni rastre. El príncep, que tenia molta set, va obrir una altra taronja i en va tornar a sortir una altra donzella, encara més bonica que la primera, que també li va preguntar què volia.
1: Una mica d'aigua, que m'ofego,
0: va demanar en Bernat.
3: No te'n puc donar, d'això,
0: va dir la noia, i al cap de poc ja no era sinó una petita fumera que es va esvair per l'espai sense deixar-hi cap senyal. Aleshores, en Bernat va haver de recórrer a la tercera taronja que li quedava. La va obrir i en va sortir una altra donzella, encara més gentil i bonica i galana que les altres dues, resplendent com una estrella i fresca com una rosa, que també va preguntar al príncep què volia.
1: Una mica d'aigua, que m'estic morint de set,
0: va dir el príncep, gairebé d'esma. La donzella va bufar a terra i a l'acte en va sortir una font d'aigua fresquíssima com aquella que brolla de les fonts de la muntanya. El príncep en va veure fins que se'n va sadollar, però no sabia que aquella aigua era aigua d'enamorament i que qui en bevia se sentia tot seguit apoderat pel mal d'amor. I així, en Bernat es va enamorar com un foll d'aquella noia, amb un amor tan gran i tan apassionat que va fer que se li declarés allí mateix, sense tenir més espera. I ella li va dir que sí, i van convenir que es casarien. El príncep Bernat va fer pujar la donzella a la gropa del seu cavall i van emprendre el camí de palau. I cada cop que tenien set, la donzella bufava a terra i en feia sortir una font d'aigua fresca i bona en què apagaven la set i s'enamoraven així encara més cada vegada. Quan ja eren a les envistes del palau, el príncep va dir a la seva enamorada que l'esperés en un revolt del camí, que ell s'avançaria a anunciar als seus pares el seu retorn i a prevenir-los de l'arribada de la seva promesa, perquè li preparessin la rebuda que es mereixia. La donzella hi va venir bé, va fer brollar una font d'aquell indret i es va disposar a esperar el seu estimat.

0: Però al cap de poc d'haver-se quedat sola, es va presentar una dona molt estranya, grossa i vestida de color negre, que quan va veure aquella noia gentil i graciosa, en va sentir una gran enveja. Li va preguntar qui era i què hi feia en aquell indret i la noia, sense malfiar-se'n, li va explicar tota la història. Aleshores, aquella dona li va dir que anava molt escabellada i que si volia la pentinaria ella mateixa perquè fes més patxoca i bon efecte. I la pobra, sense poder pensar res de mal, hi va venir bé. La dona, que era mig bruixa, fet veure que la volia pentinar, li va clavar una agulla encantada al clatell i a l'acte es va quedar convertida en un colomet blanc que va agafar el vol ple de por. Quan el príncep va tornar a buscar la seva promesa i només va trobar aquella dona tan estranya, va restar tot parat i sorprès, tan parat i sorprès que si el punxen no li treuen sang. Va veure un glob d'aigua de la font per tal de refer-se i li va preguntar:
1: qui ets tu? Què hi fas aquí?
2: Sóc l'estimada del teu cor.
1: I com és que t'has tornat així?
2: El sol i la serena m'han fet tornar morena.
0: El príncep no se'n sabia venir d'aquella transformació tan extraordinària, però com que acabava de veure un glob de l'aigua de l'enamorament, es va sentir encantat per aquella dona de negre i se la va endur a palau i al cap d'uns dies s'hi va casar, encara que sense gaire pompa ni solemnitat, perquè val a dir que se'n sentia una mica avergonyit.

Però al cap d'un mes d'haver-se celebrat el casament, un dia que feia bon temps i els arbres començaven a florir i l'aire era tebi i donava goig de respirar, van deixar les finestres de palau obertes perquè hi penetrés la bona sentor de fora i un colom blanc, com una congesta de neu, va entrar a la cambra del príncep i va començar a salpironejar per damunt de la taula. En Bernat, veient que era dòcil i manyac, el va agafar per amoixar-lo i es va adonar que duia una agulla clavada al clatell. Ple de compassió, la hi va tancar i el colomet, tot seguit, es va transformar en la donzella gentil i graciosa, resplendent com un estel i fresca com una rosa que havia sortit de la taronja. Podeu comptar quina devia ser la sorpresa del príncep. L'encantament li va passar a l'acte i va conèixer que aquella era la seva estimada de debò, la qual li va explicar fil per randa tot el que havia passat. Indignat com no cal dir, el príncep va manar als soldats de la seva guàrdia, que eren tots alts, cepats i mostatxuts, que agafessin aquella dona amb qui s'havia casat i que la fessin morir a la foguera.

I al cap d'una setmana, aleshores amb pompa i solemnitat i alegria per part de tothom, el príncep Bernat es va tornar a casar amb l'estimada del seu cor, amb l'amor de les tres taronges que li havia tornat la sort, l'aventura i el repòs.

Rondalles de Catalunya, d'Albert Gené, és un podcast de La Xarxa. A l'amor de les tres taronges hi han intervingut Laura Alcalde, de Ràdio Rosselló, Maria López, de Ràdio Cardedeu, Gemma Peris, de Ràdio Tàrrega, José Vergés, de Ràdio Tremp, Gemma Permanyer, d'Ona Codinenca, Miquel Giol, del 9FM, Abel Font, de Ràdio L'Escala, Cristina Artacho, de Ràdio Ciutat de Tarragona, Mercè Mainé, de Ràdio Vilafant, Josep Morató, de l'Espluga FM, Anna Hernández, de Ràdio Sant Fruitós, Sílvia Delgado, de Ràdio Vilafranca, Eli Jiménez, de Ràdio Sant Sadurní, Txell Barnaus, de Ràdio Sió, i Raquel Montoya, d'Olesa Ràdio. Amb la col·laboració especial de l'actriu Vicky Peña en el paper de Dona de Negre. El disseny sonor és de José Manuel Gálvez, amb el suport d'Ivan López.

T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més. La xarxa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
3: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè que nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I, a més, té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada... Tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no, en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia ja han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
2: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: que...
1: Saps quin és l'origen del pa amb tomàquet? El tomàquet, ingredient bàsic del plat, és originari d'Amèrica. Va arribar a Espanya al segle XVI gràcies als espanyols de les colònies i va ser arran d'això quan es va començar a popularitzar la població com un aliment bàsic en la seva dieta. És l'any 1884 quan comença a haver-hi referències del pa amb tomàquet a Catalunya, més concretament a les cases de pagesos. És en aquestes masies catalanes on es va començar a prendre el costum de sucar el pa dur fet uns quants dies enrere amb tomàquet i un raig d'oli per menjar-se el tou. Però també hi ha una teoria que diu que el pa amb tomàquet té l'origen a Múrcia, i és que s'apunta que van ser els murcians qui van portar a Barcelona aquest plat als anys 20 del segle passat. Els treballadors procedents de Múrcia, que s'encarregaven de la construcció del metro de la ciutat comtal, van començar a cultivar tomàquets als terrenys propers al lloc on treballaven. Ho feien amb un objectiu clar, com a eina per estovar el pa ressec que tenien per esmorzar.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una vuitantena els municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 7 de setembre i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. Sobre aquesta vaga en parlarem tot seguit amb Mònica Rodrigo, portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Torna a estar obert l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3 i recuperen el servei habitual les línies 9 i 10 nord entre la Sagrera i Bon Pastor. A Rodalies, la línia R7 reprèn la connexió entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma. Dels esports, el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I en cultura, Jordi Savall tanca la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb dos accidents actius. El primer ha estat a la AP7, on fa una estona es tallava la calçada, a hores d'ara, que era un carril de circulació tallat entre l'Aldea i Camarles, en sentit sud, en direcció Castelló. El segon accident ha estat a la C25, a l'altura de Folgueroles, que en direcció Lleida també deixa un carril de circulació tallat i provoca un quilòmetre de lentitud. La tercera incidència activa, en aquest cas, és un vehicle avariat a la Ronda de Dalt, que en sentit sud, doncs que en direcció al Nus del Llobregat, obliga a tallar un carril i provoca ja 7 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions habituals també arreu del Nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecta també a la Ronda Litoral en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Hola, molt bon dia. Comença la setmana amb perspectiva ja de baixada de temperatura a partir del dimecres. Això seria el més important de la previsió dels propers dies, però començant per avui, encara la calor ha de ser molt evident. De fet, aquest matí ja tornem a despertar amb un ambient molt i molt agradable. Moltes temperatures no han baixat dels 23-24 graus i només amb alguns núvols escampats per la costa. Al llarg d'aquesta tarda, una temperatura molt elevada una altra vegada al Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre. Arribarem als 40 graus de màxima. Temperatura que la resta del país també serà elevada i aquesta tarda només amb 4 núvols decoratius. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais, que sumen més de 31.000 hectàrees, amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayan.
4: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ha ajudat perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
1: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació al centre serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació de la Caral Àries.
5: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral, ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
6: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
5: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
7: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
5: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
1: Doncs sobre aquesta vaga en volem parlar ara mateix amb Mònica Rodrigo. Ella és portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, l'actual motor de les reivindicacions dels docents. Bon dia, senyora Rodrigo, i gràcies per atendre'ns.
8: Bon dia.
1: Som a 24 hores que arrenqui el nou curs escolar i a hores d'ara tot apunta cap a la vaga. Mantenen alguna via de comunicació oberta amb el govern per continuar negociant o l'aturada de demà és inevitable?
8: Bé, a 24 hores és inevitable, demà hi haurà vaga. També hem de dir que el mateix govern, la consellera Niubó, en les seves últimes declaracions, va dir que tancava totes negociacions, que també ens sorprèn perquè poques negociacions hem fet des de que es va convocar aquesta vaga, que recordem que fa mes i mig que la vam convocar i ho vam fer amb tant de temps d'antelació expressament perquè tinguéssim temps de poder convocar el comitè de vaga, per poder negociar, per poder parlar-ho i que fos habitable. Però tot i els nostres intents, tant de l'Assemblea de Catalunya com de sindicats, d'intentar reunir-nos i poder parlar, el govern s'hi ha negat i no hem tingut cap negociació, més que el contacte que hi va haver el dijous passat, que tampoc va haver una negociació real des del nostre punt de vista.
1: Entenc, doncs, que el tarannà, segons vostès, és allò una mica la porta tancada. La convocatòria de demà es manté, per tant. Què caldria i quins són els objectius? Què és el que demaneu a la consellera, en tot cas, per reobrir aquestes negociacions? Què us agradaria, en tot cas, que us expliqués, que us dongués, que us exposés per poder seure tots plegats a la mateixa taula de negociació?
8: Bueno, ara mateix el que veiem és una situació bastant enrocada, que se situen molt en els acords que han signat amb algun dels sindicats. Recordem que primer hi va haver un acord que es va signar amb dos sindicats que no tenen representació en el marc educatiu. Són dos sindicats que estan a mesa perquè són sindicats grans espanyols, però no tenen representació dins del col·lectiu educatiu, però tot i aquesta firma, tot i que ells van signar i es va tirar endavant, després vam aconseguir desencallar-ho i va haver-hi un segon preacord que únicament va signar el sindicat de secundària. La resta no, perquè es va fer una consulta al col·lectiu i recordem que dos de cada tres professors vam votar no en aquest acord, bàsicament perquè és un acord que no canvia el nostre dia a dia a l'aula, que no canvia la situació d'emergència que tenim actualment a les aules. Estem igual. Per tant, si fem un acord que fa que les circumstàncies estiguin exactament igual a l'aula, no ens serveix.
1: Senyora Mònica Rodrigo, aviam si sóc capaç de fer-li la pregunta en plan breu i amb dos objectius. Quin seguiment preveieu per a la vaga de demà? I ho dic amb doble perspectiva. Considerant que és el primer dia de curs acadèmic, potser hi ha docents que s'ho pensen dues vegades a l'hora de secundar l'aturada. És veritat que n'hi ha molts que ja han dit que demà no pensen secundar aquesta vaga. I, per altra banda, parlem també de les famílies, que moltes estan molestes per trobar-se amb una vaga just el dia que arrenca el curs i que podria considerar-se que l'aturada fins i tot pot perjudicar l'alumnat en un dia tan important com el d'això, com el de l'inici d'un curs escolar i que en moltes ocasions suposa també un canvi per a aquests mateixos alumnes en moltes casuístiques.
8: Sí, som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus, les vam anar escoltant totes. El bo d'Assemblea de Catalunya és que, com que som assemblearis i és el moviment de base, vam estar fent un treball molt llarg per acabar decidint com començar amb el curs. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. I llavors, com bé dius, no és que, o sigui, no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses. Jo també soc tutora, també em sap greu no rebre els meus alumnes el primer dia. O sigui, al final tenim una feina que és molt vocacional i em sap greu no atendre els alumnes el primer dia, a tots, segur. Però també tot el col·lectiu està molt, o sigui, té molt clar que és necessari seguir les lluites, que hem de ser contundents perquè fins ara, tot i que creiem que ho hem sigut bastant, no hem aconseguit ni acostar-nos als resultats que ens agradarien. Llavors, el seguiment de demà és difícil de preveure, perquè mai s'ha fet una vaga el primer dia del curs escolar. Hi ha molts docents que fins avui estan, segur que avui en els centres després se'n parlarà i estan indecisos per tot el tema aquest, perquè clar, posem en una balança i ens sap greu els alumnes, però també sabem que hem de lluitar. El que tenim clar, o sigui, nosaltres creiem que serà un èxit, que anirà bé i que hi hagi el percentatge de seguiment que hi hagi, tenim clar que el sentiment és de seguir amb les mobilitzacions i de seguir lluitant per aconseguir una millora del sistema educatiu públic.
1: Li pregaria una resposta molt breu, Mònica Rodrigo, tot i que entenc que la pregunta és complexa, però si convé m'ho fa en forma de titular. En una entrevista dissabte a La Vanguardia, la mateixa consellera Niubó es manifestava oberta a revisar el model d'escola inclusiva. Com ho valoren vostès?
8: Evidentment s'ha de revisar. És un model que bueno, es va intentar, bueno, es va aprovar ja fa molts anys, però en cap moment s'hi han posat els recursos que requereix. Llavors, és un model que sobre el paper és molt bonic, que a gran part del col·lectiu li agradaria que fos real, però perquè sigui real s'han de posar els recursos. I són molts recursos els que es necessiten. I ara mateix no hi són. Llavors, s'ha de revisar com podem fer-ho per fer-lo possible.
1: Doncs, Mònica Rodrigo, li agraeixo també la brevetat d'aquesta última pregunta. Portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns i estarem pendents, evidentment, demà de com es desenvolupa aquesta vaga. Gràcies per atendre'ns, insisteixo. Que vagi
8: bé. Moltes gràcies. Gràcies per donar-nos veu.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Passa un minut ara mateix d'un quart de vuit del matí. Crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
9: El PP votó en contra de la redistribució i reubicació de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
1: Una altra de les qüestions candents a l'inici d'aquest curs polític és el nou model de finançament. Un cop aprovat el model pel Consell de Política Fiscal i Financera, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reclamat a Junts pragmatisme per donar-hi suport en el tràmit parlamentari, ja que l'alternativa que ells plantegen quedarà, diu, en via morta. S'hi ha referit en una entrevista al diari Ara.
10: Jo el que els dic sempre a Junts és que la política és l'art de lo possible i en aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir, i al Congrés dels Diputats per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé. Però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no? I ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això. No crec que n'hi hagi. Doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir, no?
1: I un apunt en plana internacional perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit, el govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: De nou a casa nostra, el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals nusos de mobilitat subterrània de Barcelona que connecta dues de les línies més transitades de la xarxa i per on hi passen cada dia milers de persones. D'altra banda, avui ja tornen a funcionar plenament les línies 9 i 10 Nord entre la Sagrera i el Bon Pastor, un tram que ha estat tallat les darreres setmanes per obres al Macropou. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 reprèn avui també la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona. I avui es posa en marxa el reforç d'algunes línies de bus interurbà amb més expedicions i nous serveis. És el cas de l'autobús express que connecta Barcelona, Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma amb més freqüències i amb més parades al centre de Cerdanyola. També s'ha reforçat la línia B6 que uneix aquesta universitat amb Sabadell passant per Badia i Barberà. Encara en relació amb l'Autònoma també es reforça la línia de Manresa. A més, hi haurà més busos a les línies que cobreixen el trajecte entre Terrassa, Rellinars i Castellbell i el Vilar, així com també la que va de Caldes de Montbui fins l'Hospital de Mollet del Vallès. Per últim, a les comarques centrals hi haurà més expedicions entre Rupit i Vic. Tot plegat forma part del pla de xoc iniciat a l'abril per contrarrestar el desgavell a la xarxa de Rodalies. I canviem radicalment de tema per explicar-vos les manifestacions d'aquest diumenge arreu de l'Estat per exigir que els ajuntaments compleixin la llei que els obliga a gestionar les colònies felines. A Girona, la mobilització ha arrencat a la plaça de la Independència i ha recorregut diversos carrers fins a la plaça del Vi per reclamar que el consistori es faci càrrec de les seves obligacions. Denuncien que el voluntariat no pot assumir tot sol la gestió dels gats de carrer que comporta esterilització, atenció veterinària, alimentació i seguiment dels animals. Marta López és membre de la Federació Animalista Comarques de Girona.
11: Tot ho tenim que pagar les alimentadores, associacions, i això no és càrrec nostre, són els ajuntaments que estan obligats a fer-ho. Nosaltres ho fem per amor al gat, per dir-ho d'alguna manera, no? Però ells ho han de fer-ho perquè la llei els obliga a fer-ho, i no ho fan. Bueno, hi ha alguns ajuntaments, molt pocs, que ja esterilitzen, però arriba un punt que diuen no tenim diners. Qui ha de fer la feina? La responsabilitat és d'ells, dels animals que estan en el carrer.
1: El Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una nova golejada davant el València a Mestalla. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el conjunt acumula una mitjana superior als 4 gols per partit i és el menys golejat amb només 2 gols encaixats. Pedri destaca la capacitat golejadora de l'equip i Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
12: Si entras en todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
13: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco. Estoy muy contento de hacer mi debut.
1: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 ha salvat un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una diana d'Omar

0: y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo, mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
1: A segona divisió, avui el Sabadell rep el Còrdoba a partir de 8:45. Els arlequinats, que acumulen una victòria i 2 empats en 3 jornades, són també l'únic equip de la categoria que encara no ha encaixat cap gol. I l'Europa ha condemnat una agressió contra un aficionat per portar una estelada en el duel dels graciencs al camp de l'Alcorcón, corresponent a la segona jornada de la Primera Federació. En un comunicat, el club escapulat ha explicat els fets, en què afirma que agents de la Policia Nacional van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Com a protesta, l'afició de l'Europa va abandonar la graderia visitant. El president de l'Europa, Héctor Ibar, denuncia que no és el primer cop que passa un incident similar.
2: Ell no l'ha volgut retirar, doncs, emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs, jo no sé més què ha passat. Sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió. Recordo Múrcia, que va haver-hi molts problemes, recordo algun altre desplaçament amb el femení on jo estant present també la gent de seguretat del camp de l'Atlético de Madrid l'Atlético de Madrid femení, doncs, també va embogir quan va veure una estelada.
1: Jordi Savall ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la 4ª residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations, sota la batuta del director igualadí. Prop de 800 persones han pogut gaudir de l'espectacle. Ens ho explica en Marc Piqué, de Lleida Televisió.
3: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nations, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.

0: La xarxa de...
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
1: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Funky Tracks Radio.
5: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
4: Funky Radio Show.
5: Consulte la programación.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una 80ena de municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 7 de setembre. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat, malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit al Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
2: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
1: La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una 20ena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. De seguida hi entrem a fons, en conversa amb Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Torna a estar obert l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3 i recuperen el servei habitual les línies 9 i 10 nord entre la Sagrera i Bon Pastor. A Rodalies, la línia R7 reprèn la connexió entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma. Dels esports, destaquem que el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I de la cultura, Jordi Savall tanca la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Passen ara mateix 3:30 de 8:15. Obrim, per tant, plana de serveis i ho fem amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha dos accidents. El primer, a l'AP7, amb un carril de circulació tallat entre l'Aldea i Camarles en sentit sud. El segon accident ha estat a la C25 a l'altura de Folgueroles, en direcció Lleida, que també obliga a tallar un carril amb un quilòmetre de lentitud. D'altra banda, hi ha un vehicle avariat a la B20, a la Ronda de Dalt, que obliga a tallar un carril en sentit sud a l'altura de Montbau i provoca fins a 7 quilòmetres de congestió. I pel que fa al temps, comencem la setmana encara amb molta calor, però amb la previsió de baixada de temperatures a partir de dimecres. Aquest matí, ambient molt suau, amb moltes temperatures que no han baixat dels 23 o 24 graus i amb força estones de sol al conjunt del país. A la tarda, la calor tornarà a ser intensa, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, on es podran assolir els 40 graus. A la resta, temperatures també molt elevades i només alguns núvols dispersos a la costa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en els titulars. Les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta a 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui la restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais, que sumen més de 31.000 hectàrees, amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayán.
3: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ha ajudat perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
1: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació al centre serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació que ens aporta ara la Caral Àries.
4: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral, ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
5: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
4: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
6: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
4: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
1: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa però que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses.
1: Una tornada a l'escola que suposa més una important despesa econòmica per a les famílies, tant en material escolar com en llibres. L'Organització de Consumidors alerta que la tornada a l'escola és un 3,9% més cara que l'any passat. Ens ho expliquen els companys de BTV.
7: Segons una enquesta de l'OCU, la despesa és d'uns 500 euros de mitjana per infant, però no s'acaba aquí. L'organització calcula que per cada fill escolaritzat, les famílies hauran de pagar de mitjana a prop de 3.000 euros. Aquí s'inclouen conceptes com les activitats extraescolars, les quotes dels centres i el menjador, un cost que s'ha incrementat gairebé un 4% respecte al curs anterior. El preu varia segons el tipus d'escolarització. La més econòmica, evidentment, és la pública. Si l'escola és concertada, es dobla i si és privada, es quadruplica. La FAC alerta del gran esforç que han de fer les famílies que duen els infants a l'escola pública per sufragar-ho tot.
8: L'educació és gratuïta i en aquells conceptes molt concrets, no, com poden ser el material escolar fungibles o el llibre de text que no entren dintre del concepte de gratuïtat, sí que és veritat que la normativa el que diu és que progressivament, no, s'han de anar garantint també la gratuïtat d'aquests conceptes.
7: En aquest sentit, la Federació creu que l'ajut del val escolar s'hauria de destinar directament als centres educatius públics.
1: I arribarem a 7:45 parlant de la crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
9: El PP votó en contra de la redistribució i reubicació de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
1: Doncs analitzem aquesta crisi migratòria amb les conseqüències socials i també polítiques que se'n deriven. Ho fem en conversa amb Tica Font. Ella és presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Senyora Font, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, bon dia.
1: Primer de tot, per la magnitud dels fets, podríem parlar d'un dels problemes de política migratòria més complexes i greus que ha hagut d'afrontar el govern espanyol fins ara?
10: Sí, per la quantitat de gent que ha creuat la frontera, eh? Però també, no surt cada dia a la premsa, però també és similar i com a problema de seguretat, tenim el pas de droga des del Marroc cap a Espanya. Són problemes de caràcter fronterer. Bé, jo voldria que tinguéssim tots present que la Unió Europea paga a certs països per la seguretat fronterera. En aquest cas, Marroc cobra diners per vigilar el pas fronterer. També ho fem amb Senegal, ho fem en Mauritània. És a dir, que no vinguin migracions cap a Canàries, que no ens arribi la migració cap a Espanya. Va estar-ho fent en Líbia, està en Turquia, que es paga, per evitar que aquest país se responsabilitzi de que els migrants arribin fins a les nostres fronteres. Estats Units també ho fa, en Mèxic i en Guatemala. Aquestes dues fronteres paguen aquell país per la seva protecció. També hem de tindre present que hi ha estructures de coordinació. d'intel·ligència, tant policial com militar, en la qual formen part aquests països i les policies i els serveis secrets, diríem, europeus, espanyols, etc. En tres àrees en les quals es treballa el que en diríem seguretat compartida. Drogues, migracions i el yihadisme, diríem, de tot el que és la zona del Sahel, forma part d'aquestes estructures de seguretat. Que no arribin els grups, diríem, radicals, terroristes, que no arribin fins aquí. Tant jo crec que aquí en parlem molt de qüestions ja, com si diguessin, sobrevingudes, o de lo que va passar el mateix dia, de les implicacions del Marroc, però jo crec que el que fa falta obrir és una investigació molt seriosa de què va passar des de molts dies abans, què ha fallat, quins errors s'han comesos, si hem tingut dificultats o problemes en els serveis d'intel·ligència, en els mitjans de protecció, en les tecnologies de vigilància, en les línies de comandament, en els protocols, si s'han complert, no s'han complert, quins errors, en la velocitat de resposta, en els mitjans de cara a les respostes. Aquí s'ha de fer una investigació molt exhaustiva, però en canvi veig que els mitjans, bueno, els grups polítics només busquen pescar rèdit electoral en aquesta crisi, però molt poc en aprofundir-ho. I demanar només que el ministre dimiteixi, pues, mira, això seria com deixar-ho tot igual.
1: No sé si el govern espanyol estaria per aquesta labor, i li dic perquè el president Sánchez, per activa i per passiva, ha insistit en excloure el Marroc de tota possible implicació en aquest pas massiu cap a Ceuta. Això, tot i l'informe de la policia, vostè també s'hi referia ara fa uns instants, sobre com els gendarmes marroquins haurien organitzat aquesta allau. Quina lectura n'hem de fer? I per què aquesta insistència a desvincular el país veí? Entenc que això pot ser una qüestió estratègica i molt amb tota aquesta política de fronteres que vostè ens estava explicant ara, eh?
10: Mira, ell pot tindre raons de caràcter diplomàtic, que vol dir no el faig enfadar. Bueno, però això no vol dir que no facis una investigació en aquestes implicacions. Si les investigacions donen una base real a que realment es pot demostrar que sí que hi ha hagut implicació, i llavors s'ha de demostrar en quin nivell. Ha estat iniciativa d'uns quants policies, cosa dubtosa, han hi tingut alguns comandaments, ha arribat fins al govern, ha arribat fins al rei, aquesta cadena s'ha de... Bueno, jo crec que s'ha d'investigar, i així i tot jo crec que Espanya el que no pot basar-se és... I aquí hem de diferenciar, jo diria, entre dues coses. Si hem tingut fallos en la intel·ligència o excés de confiança en que Marroc solucionaria aquest problema i ell faria la contenció i nosaltres no hem de fer aquesta tasca. Jo crec que ni en jihadisme ni en migracions ni en temes de drogues pots confiar en que l'altre país, malgrat li paguis, la teva seguretat te la resoldrà ell. Aquí jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
1: Tica Font acabo. La Comissió Europea ha afirmat ja que està preparada per reforçar la presència de Frontex a Ceuta i en altres punts de les fronteres exteriors de la Unió quan sigui necessari. No sé si estem ja en aquest escenari i encara més, si la militarització de les fronteres acabarà funcionant, com de moment s'ha demostrat que no.
10: Mira, militaritzar significaria exèrcit, val? I en l'exèrcit tindrem un problema. Les competències de l'exèrcit no són adequades per la frontera. L'exèrcit no pot disparar a la població, no pot detenir a la població, no pot fer aquestes tasques. Ara, que l'exèrcit o la intel·ligència militar tingui més pes, diríem, però fixa que estic parlant d'intel·ligència i de retaguardia, de mesures tecnològiques. Per exemple, diríem, és impossible que si tenien un bon sistema de control dels, en antenes de telefonia, veure com hi ha columnes de persones que s'estan movent en una direcció, això es detecta. Que hi ha hagut un fallo d'intel·ligència, un fallo de comunicació, un fallo de que ningú s'ho ha mirat, un fallo de que ningú ho ha comunicat. Això s'han d'establir aquí les cadenes de què ha fallat. Jo crec que és lo essencial i és de lo que no se parla. Es farà o no es farà? Es farà i no ens n'assabentarem. Pot ser una altra, però és que si no es fa, sí que la irresponsabilitat política és molt gran, perquè hem d'estar preparats en tema fronterer davant dels problemes de seguretat més rellevants.
1: Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, gràcies una vegada més per atendre'ns. Bon dia, que vagi molt bé.
10: Gràcies i bon dia.
1: Més coses, un apunt en plana internacional, perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit, el govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
11: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
1: Minuts per arribar a les 8 en punt del matí. Tornem a casa nostra per explicar-vos ara que el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals nusos de mobilitat subterrània de Barcelona, que connecta dues de les línies més transitades de la xarxa i per on hi passen cada dia milers de persones. D'altra banda, avui ja tornen a funcionar plenament les línies 9 i 10 Nord entre la Sagrera i el Bon Pastor, un tram que ha estat tallat les darreres setmanes per obres al Macropou. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 reprèn avui la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius, amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació, on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona.

0: El Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una nova golejada davant el València a Mestalla. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el conjunt acumula una mitjana superior als 4 gols per partit i és el menys golejat amb només 2 gols encaixats. Pedri destaca la capacitat golejadora de l'equip i Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
1: Centras en todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
2: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
0: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 ha salvat un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Stassin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. L'empat de Marcos, però, en el darrer sospir, va acabar trencant la ratxa de dues derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentava no haver sumat una victoria.
3: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol, la sensación de que siempre pasa lo mismo contra el Español, cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo, mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
0: I canviem ara de disciplina esportiva per parlar de Toni Bou, que ha sumat el 40è Mundial. El pierenc ha revalidat el títol de trial GP i ja en té 20, que se sumen als 20 que ja tenia de l'X-Trial. Va aconseguir el triomf a la prova de la localitat neerlandesa de Zelhem, imposant-se amb només 5 punts de penalització per davant de Jaime Busto. Des de 2007, Bou ho ha guanyat tot. Aquest curs, a més, ho ha fet amb una lesió a l'espatlla que arrossega des de fa un any i que el podria obligar a acabar passant pel quiròfan. Jordi Savall ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nacions, sota la batuta del director igualadí. Ens ho explica Marc Piqué, de Lleida Televisió.
4: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nacions, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.
0: A Torredembarra, la Diada de Santa Rosalia ha deixat aquest diumenge una jornada en què els nois de la Torre han revalidat la seva millor actuació de la història en descarregar per segona vegada el castell de vuit d'aquesta colla del Tarragonès. Una actuació amb determinació que els ha deixat un 7 de 7 i un 4 de 8. Per la seva banda, els xiquets de Tarragona han acabat la jornada amb un 7 de 8, un 4 de 9 amb folre i un 3 de 8. Els castellers de Lleida han descarregat el 2 de 7, el 4 de 8 després d'un intent desmuntat i el 4 de 7 amb agulla. Thank you.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una siga.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
3: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
4: Caem a la Rambla, 54.
5: Fes la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
4: Alegria.
5: Vinga, va, som-hi.
4: Dai, dai, gico.
6: Què podem dir més?
7: És que no sé de què se tracta.
6: Xules, és un programa de coses xules.
4: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
8: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
9: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Estupendo.
10: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una vuitantena els municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada. Així, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns, 7 de setembre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit al Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
2: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
1: La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Un dels punts neuràlgics de la mobilitat en transport públic, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, torna a l'activitat habitual. I anirem tot seguit en directe per veure com arrenca aquest primer dia. Dels esports, el Barça és líder en primera en solitari. És líder en solitari de primera, ara ho diem bé, de primera divisió, després de sumar una golejada per 0-5 davant el València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I de la cultura, Jordi Savall tanca la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms. Passen 3 minuts i mig ara mateix de les 8 en punt. És hora punta i, per tant, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger, explica'ns.
3: Bon dia. Bon dia, Elena. Doncs parlem de problemes, podríem dir, habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. El més important és un accident que s'ha produït a l'autopista del Vallès, a la C58, a la zona de Montcada i Reixac d'entrada a Barcelona. Hi ha dos carrils tallats al trànsit i aquí hi ha cua important de més de 5 quilòmetres entre Ripollet i Montcada i Reixac, arribant cap al nus de la Trinitat. Per tant, complicacions a la C58 d'entrada a Barcelona, com et deies, a causa d'un accident. De la resta de la xarxa viària, ens quedem amb l'autovia A2, ja baixa molt carregada entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, arribant a Cornellà d'entrada a Barcelona. També destaquem la B23, amb retencions importants aquí, des de Molins de Rei fins a Sant Feliu, i més endavant entre Esplugues i la Diagonal, i acabo amb l'autopista del Garraf, que també va força plena entre Gavà i Sant Boi, enllaçada amb la Ronda de Dalt de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez, que ens explica, que ens diu que el martiri estiuenc, avui, tampoc no fluixa. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és, aquest estiu sense fi, sense treva, gairebé ja des de finals del mes de maig, doncs encara continuarà avui donant-ho tot. I això què vol dir? Doncs que ja el matí comença una altra vegada molt més suau, molt més càlid del que toca. Tenim moltes temperatures ja a aquesta hora, que estan voltant els 25 graus arran de mar i també en alguns altiplans de la Catalunya central, cotes més elevades, i aquest matí que desperta també amb pocs núvols al llarg de les immediates hores. Només en tindrem algun d'escadusser cap a la Costa Daurada, també a prop del Cap de Creus, al Golf de Roses, núvols baixos, fruit d'aquesta mateixa xafogó, però que seran de passo que t'emboli. De fet, aquesta tarda, gran part d'aquests núvols de la costa s'acabaran desfent, apareixerà algun de despistat al Pirineu, sense tempestes, i ja diem avui, doncs, encara la temperatura desbocada per les dates. Recordem, 7 de setembre, doncs aquesta tarda una altra vegada fregarem els 40 graus en alguns indrets del Pla de Bages i del Pla de Lleida. A Calçar-se toca. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ho acabem d'escoltar, eh? Les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta a 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig a la Noguera pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat tots dos espais que sumen més de 31.000 hectàrees amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Rabayán.
5: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ha ajudat perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
1: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació al centre serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació de Caral Arias.
6: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral, ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
7: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
6: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
8: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
6: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
1: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entén que molts mestres no la vulguin secundar. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa però que aquesta aturada s'enmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat, perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses.
1: Una tornada a l'escola que suposa més una important despesa econòmica per les famílies, tant en material escolar com en llibres. L'Organització de Consumidors alerta que la tornada a l'escola és un 3,9% més cara que l'any anterior. Ens ho expliquen els companys de BTV.
9: Segons una enquesta de l'OCU, la despesa és d'uns 500 euros de mitjana per infant, però no s'acaba aquí. L'organització calcula que per cada fill escolaritzat, les famílies hauran de pagar de mitjana prop de 3.000 euros. Aquí s'inclouen conceptes com les activitats extraescolars, les quotes dels centres i el menjador, un cost que s'ha incrementat gairebé un 4% respecte al curs anterior. El preu varia segons el tipus d'escolarització. La més econòmica, evidentment, és la pública. Si l'escola és concertada, es dobla, i si és privada, es quadruplica. La FAC alerta del gran esforç que han de fer les famílies que duen els infants a l'escola pública per sufragar-ho tot.
10: L'educació és gratuïta i en aquells conceptes molt concrets, no, com poden ser el material escolar fungibles o el llibre de text, que no entren dintre del concepte de gratuïtat, sí que és veritat que la normativa el que diu és que progressivament, no, s'han de anar garantint també la gratuïtat d'aquests conceptes.
9: En aquest sentit, la Federació creu que l'ajut del val escolar s'hauria de destinar directament als centres educatius públics.
1: Un altre dels arguments d'aquesta jornada és, de nou, la crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
11: El PP votó en contra de la redistribució i reubicació de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
1: Justament, Tica Font, presidenta del Centre d'ELAS d'Estudis per la Pau, ha explicat en declaracions al Notícies en Xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil. A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per saber tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errors d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
12: Si hem tingut dificultats o problemes en els serveis d'intel·ligència, en els mitjans de protecció, en les tecnologies de vigilància, en les línies de comandament, en els protocols, si s'han complert o no s'han complert, quins errors, en la velocitat de resposta, en els mitjans de cara a les respostes. Aquí s'ha de fer una investigació molt exhaustiva, però en canvi veig que els mitjans, bueno, els grups polítics només busquen pescar rèdit electoral en aquesta crisi, però molt poc en aprofundir-ho.
1: Un apunt encara en plana internacional, perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit al govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
0: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: Un quart de nou, el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals nusos de mobilitat subterrània de Barcelona. La reobertura arriba després de 2 mesos d'obres amb un pressupost que ha superat el 1 milió d'euros. En aquesta estació de Catalunya hi tenim l'Andrés Martínez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns.
13: Bon dia, Elena. Sí, som al passadís que enllaça les línies 1 i 3 del metro, un passadís d'uns 300 metres aproximadament que s'ha reobert avui, Elena, després de 2 mesos de feina. Durant aquest temps, els passatgers havien de sortir al carrer, havien de creuar Plaça Catalunya per poder fer el canvi de línia, però a partir d'avui el metro de Barcelona ha recuperat la normalitat, s'ha posat en marxa aquest nou intercanviador reformat, actualitzat, després d'unes obres que han superat el 1 milió d'euros, que s'han desplegat durant tot l'estiu i que han servit per reobrir novament un intercanviador pel qual passen cada dia unes 43.000 persones. Però durant la segona setmana de setembre, que tot just arrenquem, el metro de Barcelona no només ha recuperat la normalitat en aquest passadís que, com dèiem, enllaça les línies 1 i 3 del metro. Aquesta normalitat s'ha fet extensiva també a les línies 9 i 10 del metro, amb la recuperació de tot el servei entre la Sagrera i Bon Pastor.
1: Doncs gràcies, Anna. Suposem que això satisfà i força els usuaris del transport públic, fer-los una mica més còmode aquesta tornada a la normalitat. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 també reprèn avui la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb 2 trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius, amb un trajecte limitat fins a Montcada Bifurcació, on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona.

0: I abordem ara la crònica esportiva explicant-vos que el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una nova golejada davant el València, a Mestalla. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el conjunt acumula una mitjana superior als 4 gols per partit i és el menys golejat amb només 2 gols encaixats. Pedri destaca la capacitat golejadora de l'equip i Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
1: Si entras en todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
2: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
0: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 ha salvat un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar al marcador el gol d'Stasin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. L'empat de Marcos, però, en el darrer sospir, va acabar trencant la ratxa de 2 derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentava no haver sumat una victòria.
3: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol. La sensación es de que siempre pasa lo mismo contra el Español. Cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo, mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
0: A segona divisió, avui el Sabadell rep el Còrdoba a partir de 9:15. Els arlequinats, que acumulen una victòria i 2 empats en 3 jornades, són també l'únic equip de la categoria que encara no ha encaixat cap gol. I l'Europa ha condemnat una agressió contra un aficionat per portar una estelada en el duel dels graciencs a camp de l'Alcorcón, corresponent a la segona jornada de la Primera Federació. En un comunicat, el club escapulat ha explicat els fets, en què afirma que agents de la Policia Nacional van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Com a protesta, l'afició de l'Europa va abandonar la graderia visitant. El president de l'Europa, Héctor Ibar, denuncia que no és el primer cop que passa un incident similar.
4: Ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs jo no sé més què ha passat. Sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió. Recordo Múrcia, que va haver-hi molts problemes, recordo algun altre desplaçament amb el femení, on jo estant present també la gent de seguretat del camp de l'Atlético de Madrid l'Atlético de Madrid femení, doncs també va embogir quan va veure una estelada.
0: Derrota del Barça a la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala. Va perdre davant el Pozo Murcia per 5-4 en un duel en què va anar sempre a remolc. Els blaugranes van aconseguir empatar el segon temps el 3-1 amb què s'havien avançat els murcians. La reacció dels visitants, però, els va permetre tornar a obrir forat amb 2 gols més que els de Javi Rodríguez ja no van poder eixugar. L'Ilerma Lleida ha aconseguit la segona victòria seguida al torneig de Sant Julià de Vilatorta per 103-99 sobre el Quinzenàs Manresa. Un duel que suposava la primera derrota de la pretemporada per als del Bages. Amb baixes a tots dos equips, el partit va ser molt equilibrat. No va ser fins al tram final quan els lleidatans van marxar d'11 punts i malgrat que el Manresa va tornar a igualar el marcador, finalment el triomf va ser per al Lleida. També a Sant Julià, el Joventut aconseguia el primer triomf de la pretemporada per 72-66 sobre l'Ulm alemany. Els verdinegres van dominar el marcador durant la major part del partit i es van veure els primers minuts d'algunes de les noves incorporacions, com Àlex Reyes, màxim anotador amb 11 punts, o Nico Laprovittola. Els de Dani Miret tanquen així la pretemporada abans d'afrontar la fase de grups de la Lliga Catalana. Dimecres s'enfronten a l'Ilerna Lleida i divendres al FIAC Girona. I parlem ara de Toni Bou, que ha sumat el 40è Mundial. El pierenc ha revalidat el títol de Trial GP i ja en té 20, que se sumen als 20 que ja tenia de l'X-Trial. Va aconseguir el triomf a la prova de la localitat neerlandesa de Zelhem, imposant-se amb només 5 punts de penalització per davant de Jaime Busto. Des de 2007, Bou ho ha guanyat tot. Aquest curs, a més, ho ha fet amb una lesió a l'espatlla que arrossega des de fa un any i que el podria obligar a acabar passant pel quiròfan.

0: acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.
1: I marxem ara cap al Tarragonès, perquè Salou ha recuperat aquest diumenge la processó de la Mare de Déu de les Nits Daurades, que es va haver de suspendre el 15 d'agost per una alerta vermella per possibles inundacions. Enguany se celebren els 260 anys d'aquesta processó, que ha anat des de l'església de Santa Maria del Mar i fins al port per pujar la Verge en una embarcació. El que també es va haver de suspendre ha estat o va ser el castell de focs artificials al litoral saluenc, que per fi s'ha pogut celebrar. I parlem ara d'aquesta casa perquè la xarxa i les ràdios locals estrenem avui Rambla 54, un programa farcit d'històries i que ens aproparà tot allò que passa en l'àmbit més proper. El programa es fa amb la participació de 54 emissores locals. Té una durada de 54 minuts i el podreu seguir de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Avui, el primer rambler de Rambla 54 serà l'actor Sergi López. La directora i presentadora del programa, Anna Morgades Valldosera, ens explica la clau d'aquesta nova aposta de les ràdios locals.
2: Rambla 54 és un magazín que engeguem aquest dilluns, que farem amb 54 ràdios de la xarxa, que són moltes, i totes elles ens explicaran històries del seu entorn. És un programa d'històries, no és un programa d'actualitat, i ens agradaria, una mica la sensació seria la d'estar sentats en un bar escoltant la conversa del costat, allò que et quedes atrapat en aquella conversa, doncs són aquestes les històries que us volem explicar.

0: amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en Xarxa us estem explicant que la calorada encara no dona treva i es manté el risc extrem d'incendi per avui a 14 comarques catalanes. Són una vuitantena els municipis que estan en aquesta situació, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on aquest cap de setmana hi ha hagut restriccions d'accés a espais naturals. Els termòmetres es mantindran enfilats després que les màximes hagin superat els 40 graus durant 3 dies consecutius, tocant sostre a bona part de Catalunya. Dèiem que els sindicats majoritaris de l'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. Alguns centres ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb normalitat. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit al Notícies en Xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
2: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
1: La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal, a Ceuta. L'operació s'ha fet per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil i desenes de persones s'han manifestat per la seguretat dels menors. Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, ha dit des del Notícies en Xarxa que cal una investigació exhaustiva per anar a l'origen de la crisi migratòria més complexa que ha afrontat Espanya en la història recent.
3: Jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
1: El metro de Barcelona recupera avui la normalitat després de les obres de millora de la xarxa de l'estiu. Un dels punts neuràlgics de la mobilitat en transport públic, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, torna a l'activitat habitual. I tornarem tot seguit en directe per veure com arrenca aquest primer dia. I dels esports, el Barça és líder en solitari de primera divisió després de sumar una golejada per 0-5 davant del València. Un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Fermín, Rafinha i Pedri mantenen l'equip invicte. Per altra banda, l'Espanyol ha salvat l'empat contra el Sevilla amb un gol de Marcos en el minut 98. I de la cultura, avui destaquem que Jordi Savall ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya, omplint la sala sinfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. L'intèrpret i director igualadí ha recuperat el Rèquiem alemany de Johannes Brahms.
4: Notícies en Xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem en titulars. Les elevades temperatures d'aquests darrers dies situen en alerta a 14 comarques catalanes pel risc extrem d'incendi. En total són 79 els municipis que estan en el nivell màxim de risc. Es concentren sobretot a la província de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han indicat que mantenen avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la Noguera, pel risc d'incendi. Aquest diumenge han controlat els dos espais que sumen més de 31.000 hectàrees amb un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter. Ho explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Bayan.
5: Les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
1: Malgrat que el risc d'incendi es manté extrem en diversos municipis, com explicàvem, el termòmetre comença a recular d'una manera molt lleugera. De fet, Protecció Civil ha finalitzat aquest diumenge al vespre l'alerta del Procicat per calor intensa després de l'episodi dels darrers 3 dies amb temperatures per sobre la mitjana. Els termòmetres han tocat sostre a bona part de Catalunya i s'han superat els 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre, la Ribera d'Ebre, amb una temperatura de 42 graus i mig, ha tornat a igualar la temperatura més alta notada en un mes de setembre en els registres dels últims 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Durant aquest episodi s'han atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 lleus. El curs arrencarà demà dimarts, tot coincidint amb la convocatòria de vaga dels sindicats USTEC i la CGT. Els serveis mínims estan garantits, però la situació als centres serà molt diversa. Algunes escoles rebutgen fer vaga el primer dia i han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. És una informació de la Caral Àries.
0: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral, ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
6: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. El que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen.
0: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals.
7: La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, al que no tenim una educació immersiva efectiva.
0: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
1: Doncs des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entén que molts mestres no la vulguin secundar. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa però que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur. Per exemple, jo mateixa, que estic molt posada al moviment, que porto tot l'estiu treballant per això, tal, en algun moment t'ho penses.
1: Una tornada a l'escola que suposa més una important despesa econòmica per les famílies, tant en material escolar com en llibres. L'Organització de Consumidors alerta que la tornada a l'escola és un 3,9% més cara que l'any anterior. Ens ho expliquen els companys de BTV.
8: Segons una enquesta de l'OCU, la despesa és d'uns 500 euros de mitjana per infant, però no s'acaba aquí. L'organització calcula que per cada fill escolaritzat, les famílies hauran de pagar de mitjana a prop de 3.000 euros. Aquí s'inclouen conceptes com les activitats extraescolars, les quotes dels centres i el menjador, un cost que s'ha incrementat gairebé un 4% respecte al curs anterior. El preu varia segons el tipus d'escolarització. La més econòmica, evidentment, és la pública. Si l'escola és concertada, es dobla i si és privada, es quadruplica. La FAC alerta del gran esforç que han de fer les famílies que duen els infants a l'escola pública per sufragar-ho tot.
9: L'educació és gratuïta i en aquells conceptes molt concrets, no, com poden ser el material escolar fungible o el llibre de text, que no entren dintre del concepte de gratuïtat, sí que és veritat que la normativa el que diu és que progressivament, no, s'han de anar garantint també la gratuïtat d'aquests conceptes.
8: En aquest sentit, la Federació creu que l'ajut del val escolar s'hauria de destinar directament als centres educatius públics.
1: Cinc minuts per arribar a 9:15. Crisi enquistada a Ceuta. La Policia Nacional ha desallotjat en les darreres hores l'assentament de migrants de l'exterior de les naus del Tarajal. L'operatiu ha tirat endavant per traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. Una vintena de migrants han estat detinguts per llançament de pedres contra la Guàrdia Civil. Tot plegat ha coincidit amb una nova manifestació de desenes de ceutins en favor de la seguretat dels menors i la convivència. En el terreny polític, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a carregar en una entrevista a La Vanguardia contra el posicionament del PP en aquest conflicte.
10: El PP votó en contra de la redistribució i reubicació de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
1: Justament, Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, ha explicat en declaracions al Notícies en Xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil. A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errors d'intel·ligència i coordinació en concret per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que de fer al Marroc.
3: Si hem tingut dificultats o problemes en els serveis d'intel·ligència, en els mitjans de protecció, en les tecnologies de vigilància, en les línies de comandament, en els protocols, si s'han complert o no s'han complert, quins errors, en la velocitat de resposta, en els mitjans de cara a les respostes. Aquí s'ha de fer una investigació molt exhaustiva. Però, en canvi, veig que els mitjans, bueno, els grups polítics només busquen pescar rèdit electoral en aquesta crisi, però molt poc en aprofundir-ho.
1: I encara un apunt en plana internacional, perquè el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt amb més del 44% dels vots i frega la majoria absoluta. Són més del doble dels suports que va obtenir en els comicis del 2021 i li atorgaria 39 escons a l'hemicicle. La gran patacada a les urnes se l'endú la CDU, el partit al govern fins ara, que s'ensorra amb un 17% dels vots. Ulrich Siegmund tindria garantit el primer govern d'extrema dreta d'un estat alemany si acaba obtenint el suport del Partit de l'Esquerra Nacionalista.
4: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: I tornem de nou a casa nostra perquè el metro de Barcelona recupera avui la plena normalitat després de les obres de millora de la xarxa que es fan a l'estiu per aprofitar la menor afluència de passatgers. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns torna a estar obert, per exemple, l'intercanviador de l'estació de Catalunya entre les línies 1 i 3, un dels principals, recordem-ho, nusos de mobilitat subterrània de Barcelona. La reobertura arriba després de 2 mesos d'obres amb un pressupost que ha superat el 1 milió d'euros. En aquesta estació de Catalunya hi tenim l'Andrea Martínez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns què diuen els usuaris. Satisfets, suposo.
11: Bon dia, Elena. Sí, evidentment, satisfets per la reobertura d'aquest passadís que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Elena, un passadís d'uns 300 metres de distància que reobre avui, sí, després de 2 mesos d'obres, tot coincidint amb l'estiu, unes obres que han superat el 1 milió d'euros i que han servit per actualitzar i posar al dia aquest intercanviador utilitzen gairebé 43.000 persones cada dia. Què feien, Helena, els usuaris durant l'estiu? Doncs havien de fer el transbordament de la línia 1 a la línia 3 del metro, o a l'inrevés, de la línia 3 a la línia 1 pel carrer i creuen plaça Catalunya. Tot coincidint amb la segona setmana del mes de setembre, però el metro de Barcelona recupera la normalitat amb l'obertura d'aquest passadís que enllaça les dues línies de metro de Barcelona, una normalitat que també s'estén a les línies 9 i 10 del metro perquè s'ha recuperat el servei entre la Sagrera i Bon Pastor, així que la segona setmana del mes de setembre arrenca amb la recuperació de la normalitat al metro de Barcelona després de les ja tradicionals obres de l'estiu.
1: Gràcies, Anna. Les arrencades sempre costen, per tant, posem-ho fàcil. Bona feina. Gràcies, companyes. Que vagi molt bé. Pel que fa a Rodalies, la línia R7 reprèn avui la connexió amb tren entre Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma després que el servei ferroviari en aquest tram hagi estat suspès des de l'octubre de l'any passat. La línia ofereix a partir d'aquest dilluns un servei ferroviari fins al campus universitari amb dos trens per hora i sentit els dies laborables i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius amb un trajecte limitat fins a Montcada a bifurcació on les obres obliguen a fer servir la línia R4 per connectar amb Barcelona. També us expliquem que un centenar de veïns de Castellciutat, el nucli integrat al terme municipal de la Seu d'Urgell, s'han concentrat aquest diumenge al vespre a la Nacional 260 per reclamar la construcció d'un pas de vianants que permeti travessar la carretera amb seguretat. La protesta, que va provocar afectacions al trànsit tant en sentit Andorra com en direcció sud, serveix per posar de nou sobre la taula una reivindicació que el veïnat considera enquistada i que es remunta a l'any 2010. Tot i que hi ha un projecte aprovat des del 2024, les obres encara no han començat perquè s'està pendent de resoldre el rebuig d'un dels propietaris afectats. Un home va apunyalar ahir tres persones en un pis de Barcelona i va acabar ferit crític després de llançar-se pel balcó des d'un quart pis. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien tres homes, tot i que dissabte també s'hi havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causes que es desconeixen, l'agressor es va dirigir a l'habitació de la parella i va començar a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que es troba en estat greu, i de retruc també va atacar la noia amb ferides més lleus. L'aldarull va dur el tercer ocupant de l'habitatge a dirigir-se a l'habitació, on també va resultar ferit lleu pel seu company de pis.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Doncs abans dels esports us volem parlar d'una de les darreres tendències entre els adolescents, el que s'anomena farmejar aura. Tot un fenomen de masses que aquest diumenge ha saltat de les xarxes socials als carrers de Terrassa, on s'hi han concentrat prop de 300 joves per assistir a aquesta peculiar batalla d'estils. Ens en dona tots els detalls el Martí Paola, de Canal Terrassa.
12: Unes 300 persones s'han concentrat aquesta tarda de diumenge al Raval de Montserrat, atretes per la convocatòria del grup d'amics Elavispero, que ha organitzat una peculiar baralla d'estils, o com es coneix darrerament a les xarxes socials, una competició per farmejar aura. Una tendència que triomfa especialment entre els adolescents.
13: Bueno, ¿qué está pasando? Que hay una batalla de aura, y las batallas de aura son tipo farmear aura, lo obvio, ¿no? Hay que hacer movimientos como el six-head, como lo que estaban haciendo ellos.
14: Demostrar tu aura, lo que llevas, cómo te defines. Ahora, cómo lo expresas tú, expresar tu ser, uno mismo, expresarse, cómo te expresas.
12: El concepte fa referència a guanyar carisma, presència o popularitat davant dels altres. I això és precisament el que han intentat els participants: exhibir el seu millor estil, actitud i posada en escena davant del públic per veure qui aconseguia acumular més aura. La immensa majoria dels assistents ho ha mirat com a espectadors i només una quinzena d'atrevits s'han engrescat a participar en aquesta particular batalla d'estil. Una convocatòria sorgida a les xarxes socials que ha acabat reunint centenars de joves al centre de Terrassa i que demostra un cop més la capacitat d'aquestes noves tendències digitals per saltar de la pantalla al carrer.
1: per arribar a les 9. Temps dels esports, temps per Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
15: Molt bon dia.
1: El Barça, que és líder en solitari a primera divisió.
15: Sí, després d'una nova golejada per 0-5 a Mestalla davant el València, Lamine Yamal va fer 2 gols. També van marcar Fermín, Rafinha i Pedri. El triomf manté els blaugranes com a únic equip invicte després de 4 jornades. A més, el Barça ha marcat més de 4 gols per partit i és l'equip menys golejat, amb només 2 gols encaixats. Pedri destacava aquesta capacitat golejadora de l'equip, mentre que Gabriel Jesús parla de bones sensacions després de debutar.
16: Siempre hacen todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto.
17: Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut.
15: Un gol de Marcos Fernández en el minut 98 permet salvar un punt per a l'Espanyol davant el Sevilla. L'expulsió de Sangante va deixar els andalusos amb 10 en el segon temps i el VAR va anul·lar una Diana d'Omar per un discutit fora de joc. Sí que va pujar el marcador el gol de Stasin, que avançava el conjunt sevillà en el tram final. Però l'empat de Marcos en el darrer sospir va acabar trencant la ratxa de 2 derrotes seguides dels de Manolo González. Edu Expósito lamentava no haver sumat una victòria.
18: Tal y como se nos ha puesto la segunda parte después de la expulsión, pues lógicamente te vas mal, ¿no? Porque encima nos hemos puesto por delante, nos anulan un gol. La sensación es de que siempre pasa lo mismo contra el Español. Cada temporada tenemos que salir en un conflicto y eso a mí realmente no me gusta. Me gusta jugar al fútbol y que no haya esto, ¿no? Encima también la norma que hemos cambiado para no perder tiempo. Han hecho un partidazo ellos, han defendido, han hecho lo que tocaba hacer, han metido encima un gol, han defendido y han perdido tiempo, mucho tiempo. Si estamos haciendo que no se pierda tiempo, pues no debería haber hecho eso el Sevilla o dejarle, ¿no?
15: L'Europa ha condemnat una agressió contra un aficionat per portar una estelada en el duel dels graciencs al camp de l'Alcorcón, corresponent a la segona jornada de la Primera Federació. En un comunicat, el club escapulat afirma que agents de la Policia Nacional van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Com a protesta, l'afició de l'Europa va abandonar la graderia visitant. El president de l'Europa, Héctor Ibar, denuncia que no és el primer cop que passa un incident similar.
19: Ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí doncs jo no sé més què ha passat. Sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió. Recordo Múrcia, que va haver-hi molts problemes, recordo algun altre desplaçament amb el femení on jo estan hi present també la gent de seguretat del camp de l'Atlético de Madrid B, perdó, de l'Atlético de Madrid femení, doncs també va embogir com a veure una estelada.
15: Doncs el govern espanyol ja ha reaccionat a aquesta polèmica. El delegat a Catalunya, Carlos Prieto, ha fet una piulada a les xarxes socials assegurant que s'han demanat explicacions als estaments pertinents i que no coincideixen, diu, amb la versió del club pel que fa a la suposada actuació desproporcionada de la policia. En aquest sentit, ha demanat prudència i evitar conclusions precipitades. Canviem de qüestió, parlem del Barça de futbol sala. Derrota del Barça a la final de la Supercopa d'Espanya. Va perdre davant el Pozo Múrcia per 5-4. En un duel en què va anar sempre a remolc. Els blaugranes van aconseguir empatar el segon temps al 3-1 amb què s'havien avançat els murcians. La reacció dels visitants, però, va tornar a obrir forat amb 2 gols més que els de Javi Rodríguez ja no van poder jugar. El tècnic repassava els errors comesos.
20: Hoy hemos encajado algún gol que no deberíamos de encajar. Pero no se excusa de nada. Al final creo también las 5 faltas en 5 minutos en la segunda parte nos ha condicionado un poquito a la hora de presionar, pero bueno, creo que se ha visto un buen partido, creo que los 2 equipos hemos ido a ganar.
15: Doncs en aquesta ocasió, Helena, el Palau Blaugrana no va ser talismà, jugava a casa al Barça, però no va poder guanyar aquest primer títol. Una llàstima, haurem d'anar pel pròxim.
1: Demà més. Vinga, gràcies, Cristina. I abordem ara la cultura amb un nom propi, el d'en Jordi Savall, que ha omplert la sala simfònica de l'Auditori Enric Granados de Lleida. I ho ha fet amb l'assaig general que ha tancat la quarta residència artística de la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nacions, sota la batuta del director igualadí. Prop de 800 persones van poder gaudir de l'espectacle. I ens ho explica tot plegat en Marc Piqué, de Lleida Televisió.
5: Assaig obert de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert des Nacions, dirigit per Jordi Savall a l'Auditori Municipal Enric Granados. En ell, Savall ha acompanyat el rèquiem alemany de Johannes Brahms amb la sovint denominada Petit Rèquiem. La mort, el patiment de la condició humana, la pau i serenitat de l'Olimp i l'inquietud d'allò mundà i efímer són alguns dels elements que s'hi han exposat. Savall ha abordat el rèquiem alemany sota aquest prisma d'aprenentatge compartit i interpretació amb criteris històrics. Savall i la seva acadèmia han buscat recuperar els colors i les textures originals de l'època de Brahms, retornant a l'obra una transparència i una humanitat que connecten directament amb l'espiritualitat laica que el compositor va imaginar.
1: I parlem ara d'aquesta casa perquè la xarxa i les ràdios locals estrenem avui Rambla 54, un programa farcit d'històries i que ens aproparà tot allò que passa en l'àmbit més proper a casa nostra. L'espai, dirigit i presentat per la periodista Anna Morgades Valldosera, es fa amb la participació de 54 emissores locals. Té una durada de 54 minuts i el podreu seguir de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Avui, el primer rambler de Rambla 54 serà l'actor Sergi López. Doncs d'aquesta manera posem el punt final al primer Next Matí d'aquesta temporada. N'hi haurà molts més, està clar, i us hi esperem cada dia a partir de les 7. Gràcies per l'atenció. Que vagi bé. Fins demà.

0: La xarxa de comunicació.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us
6: Cada
3: atrapo.
6: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Hola, què tal? Bon dia. Arrenquem una nova setmana. De moment, encara parlant de calor, avui i demà continuarem amb estabilitat i amb unes temperatures per sobre del que tocarien. Tot això després d'un cap de setmana que realment ha estat lamentable pel que fa a temperatures més pròpies del juliol o de l'agost que no pas del setembre. A més, molt altes, màximes que han arribat als 36 graus a l'interior de la comarca. A prop de la costa s'han fregat els 33, 34 graus. Per tant, estem parlant de temperatures completament anòmales per l'època de l'any. De fet, en altres punts de Catalunya fins i tot hem tingut rècord de temperatures màximes superant-se els 40 graus en alguns indrets, especialment dissabte. Tot això sembla que anirà a menys al llarg dels pròxims dies. De fet, seguim anunciant un canvi de temps que aquest dimecres per fi ens portarà precipitacions generals a bona part de Catalunya, també aquí a la zona del Maresme, i el més important, una normalització de les temperatures, unes temperatures que dimecres, entre els núvols i la baixada, doncs notarem clarament més baixes. De moment, però, avui altre cop alguna màxima superarà els 32-33 graus cap a l'interior de la comarca, prop de la costa ja quedarien cap als 29-30, i demà...
2: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
1: Hola, què tal? Bon dia. Arrenquem una nova setmana. De moment, encara parlant de calor, avui i demà continuarem amb estabilitat i amb unes temperatures per sobre del que tocarien. Tot això després d'un cap de setmana que realment ha estat lamentable pel que fa a temperatures més pròpies del juliol o de l'agost que no pas del setembre. A més, molt altes, màximes que han arribat als 36 graus a l'interior de la comarca. A prop de la costa s'han fregat els 33-34 graus. Per tant, estem parlant de temperatures completament anòmales per l'època de l'any. De fet, en altres punts de Catalunya fins i tot hem tingut rècord de temperatures màximes superant-se els 40 graus en alguns indrets, especialment dissabte. Tot això sembla que anirà a menys al llarg dels pròxims dies. De fet, seguim anunciant un canvi de temps que aquest dimecres per fi ens portarà precipitacions generals a bona part de Catalunya, també aquí a la zona del Maresme, i el més important, una normalització de les temperatures, unes temperatures que dimecres, entre els núvols i la baixada, doncs notarem clarament més baixes. De moment, però, avui altre cop alguna màxima superarà els 32-33 graus cap a l'interior de la comarca, prop de la costa ja quedarien cap als 29-30, i demà encara tindrem calor, encara fins i tot podrien pujar un palet les temperatures al centre del dia. Com dèiem, a últimes hores de demà ja veurem com s'incrementa la nuvolositat, però no serà fins la matinada del dimecres quan tindrem els primers xàfecs i les primeres tempestes, que de fet podran presentar-se a qualsevol punt de la comarca ja de cara el dimecres, com dèiem. Això amb unes temperatures que de cara al dimecres també baixaran de forma clara i amb vent, que de moment avui i demà encara serà fluix amb la típica marinada de Garbí. Dimecres entrarà vent de gregal del nord-est, que serà moderat aquí a la costa de la comarca, amb una situació marítima que en conseqüència també s'alterarà, i dimecres tindrem maró a tota la costa maresmeca.
2: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
3: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
4: Ladies and gentlemen.
3: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
5: Jazz It.
3: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazz It.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol del nostre podcast Salut i Benestar a través del ioga. Atenció, perquè avui, en aquest viatge interior que fem cap a aquest benestar integral, connectem directament amb la salut de l'aparell digestiu, amb la nostra panxa, perquè sovint ens passa que tenim estrès, tenim por, tenim nervis, una mica d'ansietat també, i ho patim directament a l'estómac. Inflor, digestions pesades, nusos... Doncs avui el que farem és plantejar-nos com funciona aquest segon cervell. Segons explica també la ciència, el segon cervell el tenim directament als intestins i avui en sabrem més amb la Mònica Calvo i amb l'Àlex Costa del taller de ioga. Benvinguts a la ràdio, com esteu, Mònica, Àlex?
1: Hola, bé, contents?
2: Molt bé.
0: Gràcies per ser...
2: Amb la panxa preparada.
0: Un capítol més amb nosaltres. Avui parlant d'aquesta connexió entre l'intestí i el cervell i les implicacions i conseqüències que també té això pel nostre benestar físic.
1: Home, la saviesa catalana ja ho diu, no? Aquest és un panxa contenta, no? Mm. És a dir, que quan estàs bé, quan estàs feliç, el té a veure amb la part digestiva. I és que l'estómac, la digestió, té molt a veure amb les emocions. I com tu deies ara al principi, està directament relacionat amb el que sentim. De fet, s'està veient, o s'ha vist ja fa uns anys, que en els budells tenim tot el que és la microbiota, i aquí, en els budells, es fabriquen alguns neurotransmissors que tenen un paper molt important en el cervell. Un d'ells és la famosa serotonina, és a dir, la serotonina es diu una de les hormones de la felicitat, té a veure amb com tinc jo la meva microbiota intestinal. De fet, sortia un estudi fa un any o així, on es veia que influint directament en la microbiota podien millorar la depressió, és a dir, la gent millorava el seu estat d'ànim. Era un estudi, encara això no s'ha portat a terme, etc, però s'està veient que hi ha una relació molt directa entre l'estat dels nostres budells i de la nostra microbiota amb el nostre estat emocional i amb el nostre cervell, com funciona el nostre cervell.
0: Mm-hmm. També hi ha una relació, no? A vegades parlem, Àlex, d'aquesta dualitat entre el sistema simpàtic i el parasimpàtic, no? Aquí també entraria una altra paraula clau o un concepte clau, que és el nervi vaga.
2: El nervi vaga, que en llatí ve de... vol dir nervi errant, nervi itinerant, no és gens mandrós, aquest nervi. És superactiu, potser el que més, potser el més important, perquè directament des del tronc del cervell comunica tots els òrgans vitals. Està com molt directament connectat amb tot el sistema metabòlic i també, com deia la Mònica, també molt connectat amb les emocions. I això què passa? Que, al igual que segons com està la panxa, està al cap, també passa a l'inversa, evidentment. Jo vaig explicar una anècdota...
1: A veure...
0: Aquestes ens agraden, Àlex, sí, està molt bé. A veure, anècdota.
2: Una experiència de repent de tenir molta por. Una por, espant, que per sort no va ser res, va ser com una alarma, no explicaré què, però vaig haver d'anar al lavabo i vaig fer diarrea a l'instant, al cap de menys un minut, sort que el tenia a prop. D'aquella por, no m'ha passat mai més, això, però això que em vaig cagar de por. L'emoció.
1: Tal qual.
2: L'emoció, com va afectar el sistema digestiu, però a més de forma instantània. Perquè jo vaig veure tan clar, i a més, al igual que pot afectar a una diarrea, també pot afectar a les ressenyiments.
0: Mm-hmm. Aquesta... A l'inrevés, no?
2: Sí, que a veure, amb tot això estaria bé tenir clar que parlar de millorar el sistema digestiu, primer de tot, el primer factor és l'alimentació.
1: Òbvio.
2: El tema del menjar i el ingerir líquid també. Però, al igual que s'està descobrint, i molt interessant la idea de que segons com està la panxa estarem de cap, també passa el contrari. I això de vegades no ho mirem. Un restrenyiment, doncs pastilles per anar millor de ventre. Però, i aquí el ioga ja té una feina interessant, perquè el ioga pretén establir una ment... harmoniosa, amb calma i claredat, i això ja ens ajuda a aquest bon funcionament. Però, a més, aquest nervi vaga que parlàvem passa pel mig del diafragma, que és el gran múscul respirador, té un foradet per on passa alguna artèria important, passa el tub digestiu i passa el nervi vaga. I és un múscul que pla, però que no para de treballar i que de vegades pateix. L'estrès el fa patir. I aquest patiment repercuteix en aquest pas estret, que pot afectar directament també a una dificultat dels sistemes, dels òrgans abdominals i de tot en general. Així que l'exercici respiratori en ioga també serà una bona eina per fluir en el sistema digestiu.
1: De fet, no calen grans coses, eh? De vegades les coses més senzilles són les més efectives, sobretot en ioga. La respiració profunda abdominal, agafar l'aire, sentir com la panxa s'expandeix i com torna, aquí ja estàs fent un treball sobre el diafragma, sobre el nervi vaga, estàs fent un massatge a tota la zona digestiva, al fetge, als budells, a l'estómac, que ajuda a recol·locar-ho tot en el seu lloc. De vegades, quan estem més atacats, no cal fer tècniques molt sofisticades, sinó coses senzilletes. Respira el ventre, i això ja és molt.
2: I em parlaves del sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic. Aquí podríem dir que la digestió li agrada tranquil·litat. Li agrada parar el cos i la ment, perquè tota la funció, que és molt intensa, de digerir, de demanar molta energia, doncs se li dongui. El sistema nerviós simpàtic, quan es dispara, no deixa actuar bé l'estrès.
3: No li dona calma.
2: La ment bulliciosa, com també es deia que si un bany d'aigua freda sobtat, que la sang surt del sistema digestiu i per suplir la temperatura de fora i és un tall de digestió. No sé si és ben bé així, eh? Tot això que estem dient, no som experts en aquesta matèria, però sí que ens informem perquè després el ioga pot aportar beneficis.
1: De fet, quan el sistema simpàtic es dispara, quan estàs en estrès, el teu cos porta la sang als músculs perquè puguis fugir, perquè puguis prendre una reacció. Això deixa les funcions que no són vitals en aquell moment més desprotegides, i en aquesta està la digestió. Llavors, els òrgans deixen de rebre nutrients, deixen de rebre sang, i clar, si l'estrès es manté perquè està en el teu cap i és imaginari, la hipoteca que sempre hem parlat, no? Que no la tinc físicament al davant, sinó que és més subjectiva, està dins del meu cos. Jo sempre estic en estat d'estrès. Llavors, clar, el ioga diu molt en la salut digestiva des d'aquest punt de vista de que un dels grans beneficis és ajudar-nos a vèncer l'estrès, a relaxar-lo i a que tot el nostre organisme, des d'un estat més calmat, més de repòs, doncs torni a la seva normalitat i a funcionar bé.
3: Doncs vinga, va, passem a l'acció. Anem directament a proposar avui aquesta activitat, aquest exercici de ioga, per poder tenir la panxa a favor, diríem.
1: Va, doncs explico jo les torsions. Les torsions, que vol dir que una part del cos gira cap a un costat i l'altra gira cap al costat contrari, en aquest cas, tronc i cames. Això és una torsió. Jo puc girar només el tronc, però si ara giro les cames al costat contrari, això ja és una torsió. Doncs quan nosaltres girem o torsionem, el que fem és una gran pressió a l'abdomen. I el que fem també és desbloquejar el diafragma, aquest múscul que hem dit que tota l'estona està fent un massatge als òrgans digestius. Així que avui us portem la gran torsió al terra. Estem estirades, panxa amunt, els braços oberts en creu, els genolls cap al ventre, i des d'aquí deixem caure els genolls a la dreta, per exemple, i el cap a l'esquerra. Llavors sentirem com tota la part del ventre, doncs, com es regira. Llavors, la cama de dalt s'estira i va buscar la mà que té més a prop. És un efecte com el la postura del triangle que fèiem similar d'en peus, però al terra. i amb torsió, ben girat. Llavors, ens estem aquí una estona, ens donem unes respiracions, parem. És important, abans de canviar de costat, abraçar genolls al ventre, és a dir, trobar una centralitat, i ens anem a l'altre costat. Ara no me'n recordo si he dit que anàvem a la dreta o a l'esquerra.
2: A l'altre costat.
1: A l'altre costat. I fem exactament el mateix. Des de les cames recollides, la cama de dalt s'estira i va, el peu va buscar la mà que té més a prop. És important que el pes de les cames quedi al terra. És important que les espatlles, perquè sovint la cama queda aixecada, una espatlla puja, és important que relaxem tot el pes del cos cap al terra i sentim aquest gran estirament o aquesta gran pressió al ventre. Fer-ho diverses vegades i fer-ho, sobretot, ja sabeu que amb el ioga el tema és la constància, fa aquest massatge als budells i simplement girar, si, com deia l'Àlex, us costa anar al lavabo, que en la nostra societat, per diversos motius, cada cop costa més, doncs va molt bé perquè és com que li dona als budells moviment. És a dir, els budells de vegades tendeixen a quedar-se quiets, a paralitzar-se una mica. Si el teu cos es mou, els budells també es mouen. Mm-hmm. Llavors, podem fer torsions, però en general, pel sistema digestiu, qualsevol moviment, esport, caminar, girar, estirar, qualsevol moviment li anirà bé.
3: Molt bé. Què més?
2: Bé, m'agradaria fer un incís a aquesta postura de torsió perquè ens entenguem, una esponja mullada. La retorces. S'escorre. I això, el nostre cos, és aigua. Doncs un teixit que també s'escorre quan el retorces, quan el pressiones, quan l'estires, i què passa després? Bueno, primer, que ajuda molt al seu peristaltisme, que es diu, és el moviment digestiu, el moviment interior, i ajuda a drenar la sang estancada, ajuda a renovar els líquids. És un gran exercici, molt complet, aquesta torsió que hem fet, però també especialment per al sistema digestiu. Mm-hmm. La respiració,
3: que també és important, fonamental,
1: sí,
3: no, deia?
1: Fonamental.
2: Sí, respiració plena, completa, la respiració profunda. Però us volia, ja que parlàvem del diafragma, aquest múscul respirador que per on transcorre i atravessa el nervi vaga i el sistema digestiu, el tub digestiu, que va cap a l'estómac, aquest orifici s'activa molt amb un exercici que el coneixem com l'Agnissara Dauti, popularment el batut, el batido, el batut. Uh-huh. És una variant del que ara es coneix com a abdominal hipopressiu. I es tracta de fer un exercici d'enfonsar la panxa prèviament havent tret tot l'aire. Així que no respirarem, estarem en buit. Primer agafem molt aire, inspirem plenament, i després el buidem al màxim, amb una mica de flexió del tronc, buides al màxim els pulmons, i més, i més, i de repent t'aixeques amb les mans contra les cuixes, empuixes les costelles i enfonsa la panxa. Això ho podem fer repetidament. Relaxa, apreta, relaxa, apreta, relaxa, apreta, sense respirar, les vegades que puguis. Quan hagis de respirar, normalitza la panxa, inspira i recupera't. Quan més ràpid, millor. Normalment això es pot fer de forma estàtica, però encara és més activador per la panxa si li donem aquest dinamisme, aquest gran massatge d'estirament i de relax, estirament-relax.
1: És normal que al principi no surti si no ho has fet mai. Mm-hmm. Perquè necessitem que el nostre cervell sàpiga quin és el moviment, i això d'amagar, amagar, deixar anar, sense agafar aire, perquè aquí la cosa és que jo no agafo aire, buido, buido, buido, i amb el pulmó buit, clar, aquí hi ha diverses coses. Una, que em puc agobiar de no tenir aire, i si no estic acostumada a l'apnea, em costa, però vés intentant-ho, és a dir, persistim, perquè només el fet de voler amagar la panxa i deixar-ho anar ja és com que tornem a controlar de manera conscient tota aquesta musculatura que de per si és inconscient. És a dir, nosaltres, a no ser que ens facin mal la panxa, no tenim un control conscient, a no ser que ens entrenem i fem aquest tipus d'exercicis. Per això és interessant, perquè quan tornem a tenir control conscient, tot el cos millora.
2: Molt bé. És un exercici que té moltes virtuts. Podríem plantejar-lo per cada objectiu de salut en el cos. Mm-hmm. Però entre elles, i és evident que hi ha un treball sobre el sistema digestiu, que mm-hmm. ens portarà bé. La clau, buidar bé els pulmons, normalment surt aire, però aquí es demana que surti molt, perquè hi hagi un bon efecte de succió. És això, proveu-lo.
3: Jo crec que, a més, que és important també, ens quedem sense temps, però ràpidament hem de dir que la tria dels aliments també deu ser important, no? Clar. És una part fonamental, no? La benzina que li posem al cos perquè funcioni tot bé.
1: Hi ha aliments que maten les nostres bactèries, com l'alcohol i el sucre, els sucres refinats, com els aliments ultraprocessats, maten bactèries, mata la microbiota. I hi ha aliments que la cuiden, que la afavoreixen, com les fruites, les verdures, els llegums, que els agraden molt. Doncs triar aliments adequats per no matar les nostres bactèries, primer de tot. Uh-huh. Tot el que sigui conservant, pues, mata bactèries, perquè precisament els aliments es conservaven així, matant les bactèries. Excés de sal, excés de sucre, excés d'ultraprocessats. Doncs posar bons aliments i cuidar les bactèries. Després també és important com mengem. No és, el ioga també ens diu quina és l'actitud que he de tenir quan em porto un aliment a dins del meu cos. Si menjo de pressa amb el mòbil estressada o enfadada, aquella digestió no té els mateixos recursos que si menjo amb calma, tranquil·lament i amb consciència.
2: Bastant bé. Mm-hmm. Tot i que hi ha un concepte que molts no pot ser, inclús algú no està d'acord. Els vegetals s'han de mastegar molt. La carn no tant.
1: Bueno.
2: Al igual que cap animal carnívor mastega, traga directament, amb els humans, això és discutible. Però els vegetals, tots, s'han de mastegar quan més millor.
3: I també hi ha el concepte de moderació.
1: La moderació,
3: no?
1: Que és un concepte iògic, està clar, no? De vegades és sentit comú. Si menjo massa, com estaré? Si menjo massa poc, com estaré? Llavors, moderació. Sempre s'ha dit, en salut digestiva, menjar de manera que notis que tens un pèl de gana, que no estàs inflat del tot. Allò que no t'has passat, que estàs saciada, que estàs bé, que estàs tranquil·la, continuaries menjant, però allà pares. Moderació. I sobretot moderació per triar bé els aliments, que no ens porti el dolç per davant, que no ens porti el desig per davant, sinó que puguem menjar d'una manera equilibrada, sana. No vol dir que un dia, si tens un excés, no passa absolutament res, si tens molt bons hàbits. És a dir, si tu portes una alimentació sana el 90% del temps, un dia et pots passar. No passa absolutament res. El problema és quan fem de l'excepció

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt ens convida a la 5ª edició del Regenerem-nos, un espai de defensa, vetlla i lluita pels drets humans de tothom. En aquesta ocasió es tractaran els reptes del col·lectiu LGTBI en una conversa amb Lluïsa Fernández, Leopold Estapé i Jordi Petit. Es parlarà de la memòria del moviment, les seves lluites i els reptes de futur, amb una xerrada que es titula Del silenci a la resistència. Qui estigui interessat hi podrà assistir gratuïtament el proper dissabte 5 de setembre a partir de les 5 de la tarda.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La plaça dels Països Catalans acollirà aquest proper diumenge 6 de setembre una nova edició de la mostra d'activitats extraescolars. Des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, per infants, joves i famílies que vulguin conèixer l'oferta d'activitats que es pot fer al municipi fora de l'horari escolar. En aquesta edició hi participaran 28 entitats. A més, també hi haurà exhibicions, tallers i activitats obertes al públic distribuïdes entre l'escenari, l'espai dels tallers i la pista d'activitats.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Informació.
2: Els joves entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de 17.094 euros per impulsar la seva activitat. La convocatòria està oberta fins al 22 de setembre a les 2 del migdia i s'adreça a joves que hagin iniciat o vulguin iniciar la seva activitat com a autònoms entre el 23 de setembre del 2025 i la data límit de presentació de les sol·licituds. Un dels requisits és mantenir l'activitat de manera ininterrompuda durant un mínim de 18 mesos. També cal estar inscrit al programa de garantia juvenil com a beneficiari el dia abans de començar l'activitat com a autònom. Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica, com en convocatòries anteriors. El Consell Comarcal del Maresme ofereix assessorament i acompanyament als joves que necessitin ajuda durant el procés de sol·licitud.
1: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Atención.
2: Funky Tracks Radio. Tony Modulation.
3: La sociedad, cuando ve a una persona así, ya huye.
4: Yo lo he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.
5: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Media.
6: Premià Media. Informació.
7: El Consell Comarcal del Maresme ofereix, juntament amb la Diputació de Barcelona, un programa completament gratuït i adreçat a dones empresàries i emprenedores que vulguin fer créixer el seu negoci. Fes créixer el teu projecte en clau femenina és un programa pensat per identificar possibles obstacles i superar-los amb èxit, crear una estratègia de projecte, solidificar la marca personal, donar més seguretat en la gestió econòmica i potenciar les habilitats de lideratge amb una xarxa de suport.
6: Premià Media. Informació.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Nova convocatòria de la marxa de torxes per la vigília de la Diada Nacional de Catalunya. Serà el segon any, després de la recuperació de l'acte, que Jovent Republicà i Esquerra Republicana impulsin aquesta marxa. El 10 de setembre, sota el lema Premià no calla, encén la llengua, la celebració començarà amb un sopar de carmanyola a la plaça Mercè Rodoreda a partir de 6:45 de la tarda. A partir de 9:45 del vespre. Seran 2 hores i a partir de 10:45 de la nit iniciarà aquesta marxa de torxes, una caminada que recorrerà diferents carrers premianencs passant per la plaça 1 d'octubre fins a arribar a l'Ajuntament. La marxa de torxes acabarà a l'Ajuntament, on es llegiran diferents parlaments de les entitats que organitzen aquest acte.
0: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia. Informació.
1: Els Mossos d'Esquadra, amb la policia local d'Arenys de Mar, han detingut el presumpte autor de l'apunyalament a una altra persona al voltant de l'estació d'Arenys de Mar el passat dimarts. Segons apunten diferents mitjans, l'agressor i la víctima discutien a la riera de la població aranyenca, un intercanvi de retrets que va anar-se escalfant fins a acabar en una baralla. Va ser llavors quan, presumiblement, l'agressor va treure una arma blanca i va clavar-li a la víctima diverses vegades. La informació, aportada pel mateix ferit, que es troba a Can Ruti hospitalitzat, i d'alguns testimonis, han permès l'operatiu policial localitzar l'agressor, que ja ha estat detingut.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya central, i també a les Terres de l'Ebre amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. En 3 dies, 111 estacions del Servei Meteorològic han superat els seus rècords de temperatura màxima. Durant l'episodi, també el SEM ha atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 de lleus. Per aquest dilluns es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. I els sindicats majoritaris d'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit avui al Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
2: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur.
1: Alguns centres ja han comunicat, de fet, a les famílies que arrencaran les classes amb total normalitat. I pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Banyeres del Penedès deixa un carrer tallat en aquest punt i provoca circulació intensa. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm, a l'A2 al Pla d'Urgell, als trams de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions des de primera hora del matí. I aquesta setmana i fins al 13 de setembre el Servei Català de Trànsit, Mossos i les policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria 1.390 per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat és de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet. I aquest matí s'ha produït una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de Tarragona, al carrer Marcelí Domingo, mentre es manipulaven productes químics. 3 persones han resultat ferides i els bombers hi han desplaçat 7 dotacions i el grup de risc i incidents tecnològics. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: Xifres superiors d'ocupació hotelera al Maresme. L'agost tanca amb una ocupació d'entre el 90 i el 95%, segons explica el Gremi d'Empresaris d'Hostaleria de la comarca. Bons números que no sempre s'han traduït en el mateix nivell de consum als restaurants. El sector assegura que el tiquet mitjà ha baixat, tot i que els establiments de primera línia de mar confien en poder allargar la temporada algunes setmanes més si el bon temps acompanya. D'aquesta manera, la comarca se sobreposa a les primeres setmanes de juliol, ja que l'efecte mundial de futbol, segons els hostalers, va fer baixar les reserves lleugerament, una situació que, en canvi, s'ha recuperat a l'agost. Pel que fa al perfil de turista que ens visita, és d'origen europeu o de proximitat i, a més, de curta estada. A més, enguany també s'ha detectat la presència de molts visitants del Japó i els Estats Units.
3: Premià Mèdia. Informació.
5: Estàs escoltant? Premià
6: Mèdia. I'm singing in the rain, just singing in the rain.
7: No sabia que t'agradessin els musicals.
8: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
9: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
7: Aquest no ets tu.
10: No, és el Gene Kelly.
8: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Com engega el curs escolar a Premià de Mar? Ara per ara no sabem com afectarà la vaga de docents i personal docent que hi ha convocada per aquest inici de curs. Comencen les classes amb una nova vaga i a Premià de Mar, atenció, perquè també tenim novetats. Tenim obres de la segona escola Bressol Municipal, que sembla que ja la podríem tenir disponible per començar les classes, i també tenim obres a la Mar Nova. Sortim de dubtes a aquesta hora amb la regidora d'Educació, amb l'Elisenda Busquets. Benvinguda a la ràdio, Elisenda.
2: Hola, molt bon dia, gràcies.
1: Com engega aquest curs escolar 2026-2027?
2: Doncs mira, amb ganes, amb il·lusió, eh? I amb moltes incògnites també en aquest cas, perquè bueno, com bé sabeu, doncs, justament per demà, el dia 8, hi ha programada una vaga de docents com a continuïtat de les que ja van haver el curs passat, no? I reivindicant doncs, una sèrie d'aspectes que tots coneixem, a nivell de recursos especialment. No sé exactament el dia d'avui la incidència que tindrà, perquè no, les escoles doncs, fins demà tampoc no ho sabran. El que sí que puc dir és que hi haurà uns serveis mínims garantits, perquè entenc que les famílies doncs, també tenen les seves coses, tenen les seves feines i necessiten, a vegades no tenen cap altra opció que deixar els nens i nenes a l'escola, i per tant aquests serveis mínims estaran garantits. Però ja et dic que a dia d'avui no desconec quines seran les escoles que s'adheriran a la vaga. Sé que les concertades en principi queden fora, pel que jo tinc entès, però a nivell de pública doncs, ho desconec. Uh-huh. Però vaja, en qualsevol cas, l'escola restarà oberta per totes aquelles persones que no tinguin cap més opció doncs, que això, que portar els nens a l'escola.
1: Evidentment, demà també n'estarem pendents i, com bé explica també la regidora, Elisenda Busquets, hi haurà serveis mínims a les escoles, fins i tot a veure quin és el seguiment, perquè també, evidentment, des del Departament d'Educació i des dels sindicats volien haver aprofitat l'estiu, però no hi ha hagut converses ni negociació i estem, semblant, al mateix punt.
2: Bueno, jo crec que no hi ha hagut entesa o no hi ha hagut una bona predisposició per l'entesa, d'acord? Jo estic absolutament d'acord amb el professorat en què manquen molts recursos, en què les aules a vegades estan desbordades, en què cada vegada més doncs, hi ha alumnes NESE i que, per tant, necessiten una atenció especial. Necessitem vetlladors, necessitem suport, en definitiva, per poder atendre... Al final, el que es vol és atendre correctament, arribar a tots els alumnes, no? Poder que cadascun doncs, tingui el seu programa individualitzat o que tingui l'opció de poder anar endavant, no? El que passa que això a vegades doncs, és veritat, certament és difícil. Si tu tens 19, 20 alumnes per classe, que això també amb el temps s'ha anat reduint. Recordem que abans eren 25, ara estem parlant de 19 aquí a Premià de Mar, i per tant doncs, jo crec que això ja és un avenç important, però malgrat això doncs, és veritat que falten mans moltes vegades. Però personalment crec que aquesta via no, per la meva opinió, no és la correcta, perquè al final aquí qui surt perjudicat? El govern? No.
1: No.
2: Qui surt perjudicat? Les famílies i sobretot els nens i nenes, perquè el fet d'anar a l'escola cada dia, de tenir uns hàbits, i de tenir unes rutines, totes aquestes rutines, amb aquests alts i baixos, es van canviant. I, per tant, jo crec que s'hauria de buscar una altra fórmula. No critico que es faci vaga, però sí que la gestió d'aquestes manifestacions que es fan o d'aquestes d'aquestes decisions que es prenen moltes vegades a nivell de sindicats, crec que no són, la meva manera de veure, no són les correctes, perquè desestabilitzen el procés d'ensenyament dels nens i nenes, també desestabilitzen a les famílies, estem parlant també de les conseqüències que tot això porta, ja no només en el món educatiu, sinó també en el món del lleure. En el món del lleure, doncs, cases de colònies, sortides, excursions, tot això té una repercussió. D'acord? Llavors, bueno, això està així. De moment no sabem què passarà ni la incidència que tindrà, però en qualsevol cas, doncs, jo crec que s'hauria de replantejar, parlant, evidentment, sempre des del diàleg, des del consens, parlar per arribar amb una altra fórmula, d'alguna manera, no? Uh-huh. Es necessiten professionals, però mirem de gestionar-ho d'una altra manera.
1: Ara mateix aquesta és la situació, hi ha diferents opinions de com ha gestionat tot plegat i l'Elisenda Busquets ens en dona la seva. Posant el focus en aquest progrés educatiu, que al final és on també estem enfocats aquest setembre i aquest inici de curs, quins són els principals reptes educatius d'aquest any, Elisenda?
2: Bueno, jo crec que hi ha el focus més important és tot el tema de la inclusió. Cada vegada més ens trobem amb alumnes que necessiten una atenció, com deia abans, i per tant una mica el focus seria poder arribar a tots aquests alumnes i sobretot també intentar mantenir els nivells d'aprenentatge, no? Perquè en els últims anys és conegut per tothom que els nivells dels nens i nenes, dels nostres alumnes, han anat retrocedint. Vull dir, aleshores, no podem quedar-nos en que... Bueno, és que, clar, com no tenim gent, no ho podem atendre. Això és cert, però d'alguna manera hem de donar-li la volta a aquesta situació. No podem que cada vegada els nens i nenes surtin de l'escola o de l'institut, no parlo de l'escola, només de l'escola, de l'institut, surtin a vegades amb uns nivells molt baixos que surten, val? Ja no per lo de fora, sinó per les pròpies persones. Val? Vull dir, no pot ser que un nen que surti de primària no sàpiga mínimament escriure, llegir i escriure bé, no? Falta de recursos per poder-los atendre? Segurament que sí, no? Però també, doncs, no sé, des de... Ara sí, des del Departament d'Ensenyament, s'han de veure quines són les maneres de poder atendre això i que el nivell no vagi cada vegada pitjor. L'escola catalana sempre ha estat un model, sempre. I aleshores ara, en els últims anys, sembla que això s'estigui perdent. Jo no crec que s'hagi perdut ni que es perdrà, perquè crec que hi ha molts bons professionals, molta gent absolutament entregada a la feina i que fa servir 50.000 metodologies per poder arribar als alumnes. Però és veritat que tots sabem que el nivell ha baixat. El que potser abans a sisè ja es dominava, ara no es domina. O el que a final d'ESO es deia que... O sigui, quan l'alumne obtenia la certificació de l'ESO i passava al batxillerat, doncs, bueno, no sé, parlem temes tan... no tan tontos, no tan importants com l'ortografia, com l'expressió escrita. Tot això ha anat una mica enrere, no? Llavors, clar, es troben, doncs, com es troben ara les universitats, per exemple, també, no? Amb el tema, només falta el tema de la IA, també. Clar, què passa amb tot això, no? Deixem de redactar? Deixem d'escriure? Clar, tot això, totes aquestes mesures, la IA, per exemple, pot ajudar molt, però sempre utilitzant-la amb correcció. No pot mai substituir, a la meva manera de veure, no pot mai substituir la teva redacció, la teva expressió. Crec que això no és... Per tant, jo crec que s'ha de buscar la manera de poder revertir aquesta situació al nivell... El tema també de la llengua catalana també és un altre repte que també, doncs, cal treballar-lo i cal anar endavant. En fi, crec que tenim
1: molts reptes
2: molt importants i que, ja et dic, estic convençuda perquè crec que hi ha molts bons professionals que ens en podem en sortir, però això val dedicació, molta dedicació i molt d'esforç.
1: Mm-hmm. Com seria la fotografia del que ens trobarem a les aules? Perquè també patim quan s'obren les preinscripcions, a veure com ho quadrem tot plegat, com ho encaixem tot plegat. Què ens trobarem demà a les aules premianenques, Elisenda?
2: Bé, aquest any crec que s'ha unificat bastant el nombre, sobretot la ràtio per les escoles, val? El moment de la preinscripció sí que és veritat, com ja sabeu, que hi ha escoles que tenen més inscripcions i d'altres que no, però a dia d'avui, doncs, segons m'han informat també des de l'OME, està força equilibrat en totes les escoles, tant públiques com concertades. Justament divendres, va haver-hi la reunió del Consell de Garanties, que són els que fan, doncs, les admissions dels alumnes, i, si no m'equivoco, van dir que hi havia com 30 noves inscripcions, o sigui que de juny fins a setembre havien arribat persones i que, bueno, que hi havien aquestes persones per poder anar ubicant els diferents uh-huh. centres. Per tant, aquest any crec que serà bastant homogeni. Totes les escoles estan amb una línia, menys la Salle, que en té dues. I, bueno, en principi estem a... En principi la ràtio que es va establir a la taula de planificació era de 19 alumnes. Jo crec que estarem entre 19 i 20 en algun, uh-huh. en algun cas. Amb el repartiment equitatiu dels NECES, tant de NECEA com de NECEB, alumnes amb necessitats especials. I, per tant, aquest any sembla que tothom doncs, ha tingut una... prescripció doncs, correcta per poder tirar endavant, per poder continuar sense necessitat doncs, en aquest cas de les concertades sense necessitat de perdre el concert, val? Per tant bé, jo crec que ha anat molt bé la prescripció aquest any, o la matrícula, perdó.
1: Uh-huh. L'escola Montserrat sí que tindrà una línia, finalment.
2: Sí, l'escola Montserrat sí tindrà una línia. És cert que va tenir una prescripció doncs, gran, però al final doncs, des del departament es va decidir que es mantenia només amb una línia.
1: Uh-huh. Molt bé, doncs així comença aquest curs 2026-2027 pel que fa a l'interior de les aules. Estem pendents també d'altres aules, perquè també ha començat o comença el curs amb obres, unes que pràcticament estaran enllestides, la de la nova escola Bressol als Corriols i les de la Mar Nova, que havien d'aprofitar l'estiu per engegar, i sembla que engeguen també aquests propers dies. Com ho ha viscut tot plegat la regidora d'Educació?
2: Bé, és cert que aquestes obres havien de començar el mes de juny, és a dir, quan els nens i nenes doncs, acabessin el curs escolar, de manera doncs, que es pogués començar a treballar amb tot el que és el fonament, remoure les terres i aquestes coses. I doncs, per motius aliens, en aquest cas, a l'Ajuntament, o sigui que ha sigut un tema de la construcció, no s'ha pogut... no es va poder començar, val? Aleshores, bueno, sí que es va perimetrar la zona, sí que es van fer actuacions a nivell de medi ambient, que es van treure uns arbres i es van habilitar unes zones, però l'obra gran, l'obra de fonaments, doncs no s'ha fet. Aleshores, doncs, és veritat que... Bueno, ens ha preocupat i ens preocupa perquè començar les obres doncs, ara, justament quan els nens comencen, doncs vulguis que no. És, bueno, costa una mica i hi haurà d'haver-hi una adaptació, no?, per part de la constructora. És veritat que tot estarà absolutament delimitat, vull dir, els nens i nenes no tindran cap mena d'accés a l'obra i això jo crec que ja s'ha fet. Però, bueno, hauran d'aprendre a conviure amb aquesta obra. Això no ens ho treu ningú. Pensem que les coses no han anat com nosaltres haguéssim volgut que anés, però en qualsevol cas ja dic que això ha estat un tema de la constructora, que es va agafar un compromís i aquest compromís no s'ha fet. Nosaltres estem fent el que podem. També estem intentant doncs, habilitar, bueno, intentant, no estem habilitant un solar que hi ha davant de l'escola per tal de que els nens puguin anar a l'hora del pati, perquè queda un pati petit que els infantils sí que podran anar, però primària no. Llavors estem habilitant un solar que jo crec que a partir de demà passat ja podran utilitzar perquè els nens puguin anar al pati, sobretot a l'hora del migdia, que és l'hora doncs, que hi ha més nens. També hem parlat des de l'Ajuntament, vam parlar divendres amb l'Institut per la possibilitat de que durant uns dies, si no s'acabava d'estar adaptat al solar, poguessin anar a jugar allà a les seves instal·lacions. Per tant, doncs, estem fent el que podem. Les obres comencen avui, suposo que ja han començat, i anirem, els acompanyarem amb tot allò que puguem. Val? Com sempre hem fet, perdó, tant amb la direcció de l'escola com l'AFA, sempre hem intentat informar, sempre hem intentat estar al seu costat. És veritat que sempre hi ha coses, vull dir, de comunicació que a vegades no ens fallen, però la voluntat de l'Ajuntament, i en aquest cas la voluntat meva, és anar a acompanyar-los i ajudar-los amb tot allò que sigui possible. I, evidentment, reconèixer doncs, que aquestes obres doncs, no han començat quan haguessin hagut de començar.
1: Hem rebut també un comunicat de l'AFA de la Mar Nova, que estan preocupats per aquests condicionants, aquestes dues vessants que ens explicava també la regidora. D'una banda, com casaran les obres amb les classes, i també patien per aquest nou pati que s'havia de condicionar. És normal, entenc també la preocupació de les famílies, però ara també ens explicava la regidora que aniran de la mà per resoldre totes aquestes problemàtiques que vagin sorgint, no? Al final també depenem d'una obra que té uns terminis que no controlem, no?
2: Ah, clar, evidentment. Però nosaltres creiem que ha d'haver-hi un control de seguiment de les obres. No dic de reunir-nos cada setmana ni cada mes, potser, però cada dos mesos. És a dir, que puguem anar veient tota l'evolució de l'obra i veient, sobretot, intentant resolent si hi ha algun tipus de problema, doncs intentar resoldre'l, intentar acompanyar-los, intentar doncs, buscar recursos. Ja he comentat això de l'Institut, doncs igual que demanem suport, doncs podem demanar suport en un altre espai. O sigui, nosaltres estem al seu costat per ajudar-los amb tot el que calgui. Ara bé, també dir que no hi ha hagut cap voluntat de que aquestes obres no comencessin. Vull dir que ha passat el que ha passat, i amb això hem d'aprendre a conviure, i hem d'aprendre doncs, a gestionar-ho de la millor manera possible, tant per part de l'Ajuntament com per part de l'escola, com per part de les famílies, perquè al final és un tema, una fita molt important, no? Per al municipi i sobretot per totes aquestes famílies que durant tants i tants anys ho han estat reivindicant, no? Per tant, sí, serà un mal de cap en algun moment, potser sí, però agafem-ho també amb ganes de dir, bueno, doncs tindrem una escola nova.
1: Molt bé. També tenim una segona escola bressol municipal nova, els Corriols, que ens ha portat de cap també i de corcó, perquè teníem les obres ja engegades, sembla que tot anava fantàsticament bé, els terminis es complirien. L'empresa que fa les obres fa fallida, n'hem de buscar una altra correcuita que es compli.

0: aules, de les sales, tot això està a punt per començar demà amb l'adaptació que fan a la Bressol. Val? Aleshores, hi ha una part que és el pati, que sí que és veritat que encara està amb obres i bueno, que està també absolutament... evidentment, els nens no hi tenen cap accés, està absolut, amb valles, totalment, i per tant no hi ha cap mena de perill. Al contrari, jo he estat tota la setmana passada i puc dir, ja no com a regidora, com a mestra, com a persona, que l'espai està perfectament en condicions per iniciar el curs. És veritat que falten coses, com a totes les obres quan es fan. Sí que falten coses que nosaltres anem anotant, que anem apuntant, però en qualsevol cas, tant les famílies de I0 com les de lactants, com les de I1, que ja van entrar la setmana passada, nosaltres no vam tenir cap feedback de dir... Evidentment, les famílies van veure que faltava mobiliari, que encara faltaven coses per entregar, que faltaven detalls, potser algun detall de pintura, falten coses, però que l'escola està preparada perquè els nens puguin començar demà, i tant que sí, vull dir, cap problema. Ara, altra cosa és que digués que l'escola ja està al 100%, les famílies han pogut veure ja totes les aules equipades, això no, avui justament encara arriba material, vull dir que tot el que és la part de l'escola, tot això està acabat i en condicions, des del meu punt de vista, i crec que des del punt de vista de l'equip de govern, està en condicions per poder començar, tenint en compte que això també ho he de reconèixer i ens afavoreix que l'adaptació, que és una hora i mitja només a l'escola, una hora i mitja, això fa que després, si s'han de fer treballs, es puguin fer durant el dia. Per tant, el dia 18, que crec que és el dia que comença, n'hi ha jornada completa, que hi haurà servei de menjador, el dia 18 allò estarà 100% acabat. Vull dir que no... Nosaltres teníem un compromís, i en el meu cas un compromís personal, de que no podíem deixar les famílies sense escola. Unes famílies que van confiar en nosaltres, que en el moment de la preinscripció es van preinscriure, van haver-hi més de 130 preinscripcions. Aquestes famílies van confiar en nosaltres. Nosaltres els vam repetir per activa i per passiva que l'escola estaria, i l'escola està. I l'escola està en condicions de començar, malgrat doncs, que, bueno, evidentment, doncs, persones que poden opinar de forma diferent, però el que a mi m'interessa, el que interessa, és que les famílies estan contentes, veuen, evidentment, que falten coses, però estan contentes, estan receptives al que els hem dit, i el compromís social que havíem establert amb aquestes famílies, jo crec que s'ha aconseguit.
1: Objectiu acomplert.
0: Jo crec que, des del meu punt de vista, sí. Evidentment, sortiran veus que diran que l'escola encara no està, que no està en condicions. Jo ho entenc, això. Cadascú és lliure d'opinar el que pensi. Però tenim un claustre de 15 persones treballant allà, que ja des del dia 1 estan treballant. Per tant, està tot preparat per començar. Falten coses, repeteixo, sí, però cap cosa que pugui posar en risc que els infants no puguin entrar.
1: Molt bé. Ara m'has fet pensar, Elisenda, que es feia la preinscripció conjunta, no? Has hagut de decidir qui anava a cadascuna de les escoles, no? Com s'ha fet això?
0: Bueno, en principi l'any passat, quan estava tot la cosa encara doncs així una mica verda i tal, vam fer una preinscripció única i vam fer els primers agafarrons i a partir de que els altres a corriols. En principi vam fer preinscripció única. De cara al curs que ve, veurem com es fa, perquè, clar, al final són dues escoles. El que vull deixar també clar és que són dues escoles que tindran perdó, el mateix mètode pedagògic. S'ha treballat molt a la licitació que s'havia de fer absolutament el mateix. A veure, evidentment hi haurà diferències, però s'havia de fer absolutament el mateix amb el dia a dia, és a dir, el dia a dia de l'escola, la metodologia, el projecte educatiu, les normes d'organització i funcionament del centre, tot això ha de ser exactament el mateix que Corriol, que Cafarrons. Val? De fet, aquest personal, aquest claustre de Corriols, aquesta setmana passada ha estat treballant amb tota aquesta documentació per tal de que es pugui fer un treball conjunt i que, evidentment, serà liderat per les dues directores. Hi ha una directora a Corriols i una directora a Gafarrons, i coordinada des de l'Ajuntament per al cap d'ensenyament. Vull dir que, en principi, ha de ser l'escola, pedagògicament parlant, escola única. Aleshores, l'any que ve, a l'hora de la

0: Preinscripció, veurem si segueix fent preinscripció única o es fan preinscripcions diferenciades. Encara no ho hem decidit.
1: Després de tants anys desitjant aquesta segona escola bressol, què significa per tu, Elisenda, poder començar aquest curs 2026-2027 amb les dues escoles ja a punt?
0: Bueno, home, la veritat és que com a regidora, com a persona, doncs, contenta, no?, de poder arribar fins aquí. Quan jo vaig arribar, de tot això ja se'n parlava, i molts anys abans, com tu saps, també. Per tant, doncs, haver-ho aconseguit, o estem a punt ja d'aconseguir-ho, doncs crec que és important. Per mi era un repte molt important. I que amb el temps, doncs, cada vegada més te'l fas teu, no? Perquè d'alguna manera, doncs, cada vegada més et vas implicant en més coses, no? Per tant, doncs, professionalment parlant, doncs, molt contenta. I personalment també, sobretot per haver donat resposta a un tema que, pels motius que fossin o perquè no era el moment, havia quedat com una mica encallat, no? I haver pogut desencallar i haver pogut, doncs, aconseguir, abans de marxar, per dir-ho d'alguna manera, aquests reptes, no sé, què millor, no?, que per ensenyament poder crear una escola o poder contribuir, evidentment, no ho he fet jo sola, poder contribuir a la creació d'una bressol. Molt contenta en aquest sentit.
1: Molt bé, i tant que sí, ho celebrem també des de la ràdio. Pel que fa al lleure, també hi ha l'estiu, els casals, hi posem bona nota?
0: Sí, aquest any ja ha funcionat tot, ha anat tot ja més rodat, com hi havia l'experiència de l'any passat, doncs aquest any tot ha anat ja més rodat. Ens cal, evidentment, ara a finals de mes hem de fer la valoració, tal com vam fer l'any passat, amb tots els, amb totes les entitats, doncs, que van col·laborar, però en principi no hi ha hagut incidències que ens hagin remarcables. No? Hem anat fent el seguiment, tant des de serveis socials com d'ensenyament, i si hi ha hagut alguna coseta, doncs hem intentat ajudar, però bona, jo crec que bona nota, bona nota. Molta feina, perquè aquest canvi de model, hi ha hagut moltíssima feina. També dic que hi ha hagut molts professionals molt implicats, no només ensenyament, serveis socials, vull dir, que jo crec que tots els departaments de l'Ajuntament, tant amb el casal com, aprofito per dir també, la implicació de tots els departaments amb el tema tant de la Mar Nova com de la bressol, no? Perquè han sigut molta paperassa, que dic jo, molts documents, i la veritat és que tots els departaments també s'ho han fet seu d'alguna manera i també ens han ajudat molt. Per tant, mirarem de cara a l'any que ve de veure com es fa allò dels convenis, no? Perquè no s'hagi de fer cada any el mateix. O sigui, de dir, potser la possibilitat de, com ja hi ha entitats que estan molt consolidades, de poder fer, doncs, en lloc de fer convenis per un any, fer-lo per dos. Bueno, això ho hem de mirar a nivell jurídic, si es pot fer, però bueno, en qualsevol cas, doncs, la valoració és positiva.
1: Molt bé, avui hem volgut saber com engegar aquest curs escolar a Premià de Mar 2026-2027. Esperem que vagi molt bé, Elisenda, que sigui un curs tranquil i on aquests reptes que també posaves sobre la taula es vagin a complir a poc a poc. Gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos-ho.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'artista premianenca Maisabel Duran mostrarà la seva col·lecció de collage a l'Ateneu Ibèria. Duran mostra el seu món interior amb retalls i creativitats que neixen per fer conviure molts elements. El color, la forma i la textura serveixen per descobrir relacions inesperades. I com diu l'autora, posar d'acord allò que potser no hauria d'estar-ho. Per això es titula Poner de acuerdo lo que no lo está. La mostra es podrà gaudir aquest dissabte 5 de setembre a les 6 de la tarda al carrer del Pilar 50.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: La tornada a l'escola està molt a prop i hi ha un recurs que molts pocs coneixen, el Val Escolar. Nosaltres avui te'l presentem perquè el puguis fer servir.
3: Doncs sí, Núria, avui volem parlar d'aquest Val Escolar i per això nosaltres hem vingut fins a Premià Festa per parlar amb la Susana Jiménez. Com estàs? Bon dia.
4: Molt bé, molt bon dia.
3: Per començar pel principi, per qui ens estigui escoltant o després veient, com podem explicar què és això del Val Escolar?
4: Vale, doncs el Val Escolar és una ajuda que dona la Generalitat per ajudar a les famílies i famílies vulnerables també, però també al petit comerç i comerços de proximitat.
3: Uh-huh.
4: Aquest... Consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar material escolar, llibres, sobretot.
3: Uh-huh. Aquesta iniciativa, des de quan o quant temps fa que s'està fent això del Val Escolar, aproximadament?
4: Si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent. Uh-huh. I els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
3: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
4: Sí, molta gent no ho coneix i nosaltres cada dia quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem, que tenim el Val Escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien i era molt fàcil, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara.
3: I com es pot aconseguir ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest Val Escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
4: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'IDALU de l'alumne ja li donen o li envien per correu electrònic o per missatge.
3: Molt bé.
4: I si no, aquí a la botiga, si saben l'IDALU, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
3: Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podríem fer aquest pack escolar?
4: Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o depèn. Perquè si són marques conegudes ja
3: puja una mica,
4: però també tenim estuixos, material escolar on pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o...
3: Tot el que va dins de l'estuig, segurament.
4: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important el Vaporbay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
3: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
4: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, és que també necessito un llibre, no? Doncs vas al Vaporbay a una altra botiga d'aquí de Premià que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
3: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
4: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
3: Sí.
4: Llavors, directament els pares ja es queden allà. Si no això, també les grans empreses multinacionals, com pot ser la Bacus o el Corte Inglés, estan fent campanyes supergrans i molt
3: massives,
4: desleals,
3: no?
4: També, perquè ofereixen regals a canvi
3: de
4: que et gastis el val escolar allà. I, clar, això, el petit comerç, clar, ens fa molta... No, o sigui, no podem, no, uh-huh, no podem competir.
3: Clar, per tant, aprofitem aquesta entrevista, Susana, per demanar a la gent que vingui al comerç local, sí, a gastar aquest val escolar. I, a, sí, més, segurament, per la proximitat que també doneu, no, vosaltres?
4: Clar, és que animem a la gent a que vingui, que compri al comerç de proximitat, perquè no només estàs ajudant a una botiga petita, uh-huh, també estàs fent poble, ens trobem al carrer... donem vida al poble i ajudem a, bueno, això, a les, uh-huh, petites botigues, com pot ser o Premià Festa o el Vapor Vell o la Carbonell, uh-huh, o qualsevol...
3: Qualsevol altre comerç de Premià, per exemple. Uh-huh. La gent s'espera molt a comprar aquest material escolar o ja aquests darrers dies d'agost la gent ja s'hi ha posat?
4: Bueno, altres anys sí que a l'agost ja s'estava mobilitzant la gent, ja tenia quasi tot, i al setembre, bueno, va anar bé, no tan bé com l'agost. Però aquest any sí que estem notant que la gent no s'està enterant dels vals o van a plataformes, mm-hmm, d'internet o altres grans comerços. I encara no tenim molta feina, la veritat.
3: Molt bé, amb això, amb l'experiència prèvia d'anteriors anys, quin és el material o el producte que més es compra amb aquests vals escolars, que noteu vosaltres que surt moltíssim?
4: Per nosaltres, les motxilles. Uh-huh. I he de dir també que, sobretot, perquè aquesta botiga tenim marques molt bones que tenen un preu que és veritat que van sobre els 30, els 44, més o menys, I moltes famílies vulnerables que nosaltres coneixem de tota la vida d'aquí, mm, del poble, no s'ho podien permetre, i ara sí que molts nens volen la motxilla que està de moda, i això és molt maco també, mm-hmm, que passi.
3: Va per modes també, Susana, les marques, els colors, les formes, sí, també, sí, eh?
4: O sigui, va per modes, per personatge, per licència, no? Tipo Spider-Man, la K-pop o la Kitty, mm-hmm, però també... als més adolescents, els hi agrada més llisses, més... Bueno, la típica motxilla que porten, mm-hmm, tots els nens, o de colpa, que és supervenuda... Sí.
3: Molt bé, molt bé. És a dir, que també esteu molt pendents a les tendències per veure, sí, quines són una mica els que surten. Participen també els nens i nenes de les compres amb els seus pares? És a dir, venen amb els pares, es miren les motxilles, es miren els bolis, les calculadores...
4: Bueno, aquí a Premià Festa, com és una botiga molt familiar, sí, els nens sempre venen sense els seus pares, mm-hmm, em diuen, Susana, guarda'm aquesta motxilla, ja vindrà la meva mare, i tinc el magatzem ple de coses dels nens que em diuen que els hi guardi. I després venen els pares a buscar-la, o no,
3: però esperem que sí. Per tant, una crida, sí, als, sí, pares, sí, també, que hagin vingut, sí, sí, doncs, sí, que vinguin, clar, a recollir aquestes motxilles.
4: Sí, perquè al final, si comprem al comerç local, fem que tota aquesta ajuda de la Generalitat no s'ho emporti els de sempre, els quatre empresaris que, bueno... que, mm-hmm, s'emporta sempre tot, i ajudem a molta gent. Fem poble i fem un cercle d'ajuda.
3: Molt bé, molt bé. Noteu això, que la gent aposta també per al comerç local? Ara parlàvem de les grans plataformes, grans empreses, però noteu també el recolzament, encara que sigui per una part de la població, que venen i aposten també per vosaltres, per al quilòmetre zero?
4: Sí, molta gent sí que aposta i ens ho diu, i el tema també de pagar amb la targeta i volen pagar en efectiu, també hi ha molta gent així. Però sí que notem cada vegada més que la gent compra per internet, sobretot, i o venen i miren i després no ho compren, i ho compren per internet. Bueno, sí, s'està notant molt això i ens està fent molt de mal.
3: Molt bé, molt bé. Sí. I què podeu fer als comerços per intentar d'alguna manera frenar això? Suposo que també les eines són molt limitades, més que demanar a la gent que vingui al comerç local.
4: O sigui, sí, que confien en les botigues petites del poble, que si hi ha alguna cosa que volen i que ens ho diguin, que ens diguin, no, mira, no porteu això, porteu allò, perquè ens agrada més. Sé que és molt difícil que un comerç petit tingui de tot, uh-huh, però nosaltres sempre ho diem, si no ho tenim ja ho buscarem.
3: Clar, clar, clar.
4: I animar això, que vinguin, veniu a comprar al comerç de Premià.
3: Això et de fer venir a comprar al comerç de Premià de Mar, no esperar-se que comenci el curs, per tant avançar-se tot el que puguin, no? Uh-huh. Suposo que a la gent també li costa quan està de vacances, estan de vacances del 100%, no? I costa recuperar
4: calor,
3: la rutina, clar, i també es nota aquesta calor, però vosaltres, sí, esteu oberts tots els dies, eh?
4: Sí, tots els dies, menys el diumenge, uh-huh, de 10 a 1:30 i de 5:30 ara a l'estiu fins a les 8:30.
3: Molt bé, sí. Molt bé. Doncs que aprofiti la gent per veure-ho i a més també que aprofiti la proximitat que dèiem, no? Per poder preguntar, per poder parlar amb vosaltres, perquè els assessoreu també.
4: Sí, sí, que nosaltres, per exemple, fem això, no? Mira, tinc un val de 30 euros, però no me'l vull gastar tot. Doncs ves al Vapor Vell, que necessitaràs segurament un llibre que te'l demanaran a l'escola. O sigui, ens ajudem entre
3: vosaltres.
4: Comerços,
3: sí. Molt bé, que això és important també, la suma aquesta, no? Dels comerços i que feu comunitat també entre vosaltres, no? Sí. Molt bé. Doncs, Susana, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, per haver compartit aquesta estona i que vagi molt bé aquest bar escolar i que la gent s'animi a venir a comprar i a gaudir també d'aquest recurs.
4: Moltes gràcies a vosaltres per venir.
0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili al carrer Marcel·lí Domingo de Tarragona ha causat tres ferits aquest matí. Connectem ara per saber quina és la darrera hora de tot plegat amb la Laura Casals de Tarragona Ràdio. Casals, volíem dir, bon dia Laura, quina és la darrera informació que tenim de tot plegat?
2: Bon dia. Doncs hem sabut que l'incident s'hauria produït dins de la vitrina del laboratori de bioquímica de la facultat, d'aquesta facultat de química de la URB, quan es feien el traspàs d'àcid nítric d'un recipient a un altre. Així ho ha detallat bombers de la Generalitat, que encara hi treballen aquí in situ on ens trobem. Els danys, però, segons ens han informat, han quedat restringits a aquesta zona en concret i no hi hauria afectació estructural. Com dèiem, sí que hi hauria aquestes tres persones ferides que han quedat ateses pel sistema d'ambulàncies mèdiques. La sala ha estat evacuada i s'impedeix tornar-hi a entrar de moment. Un incident que ha passat cap a un quart de deu del matí, com explicàvem, durant la manipulació de productes químics que s'ha produït aquesta deflagració, encara amb bombers treballant-hi.
1: Gràcies, Laura, i estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies, amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central, i també les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Aquest dilluns, però, es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialp i a la Serra de Montroig, i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A partir de demà s'activen també avisos per intensitat de pluja a la meitat nord del país i litoral i prelitoral, que s'allargaran fins almenys el dijous. I pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Banyeres del Penedès deixa vehicles al voral. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés, i els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions en aquest punt. I aquesta setmana, fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit amb Mossos i policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat ronda els 200 euros i la pèrdua també de 4 punts del carnet. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: El Departament de Territori ha informat que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada amb 8,9 milions d'euros i es comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó i tindrà tres trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat, però en línies generals, en tots els casos, es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Les obres que ara es liciten són, com diem, les primeres que es duran a terme del conjunt d'actuacions previstes al conveni Maresme, que la Generalitat va presentar fa unes setmanes a Mataró, un desplegament d'accions a la carretera nacional i a la C32, que en total han de costar 384 milions d'euros que ha traspassat l'Estat a Catalunya en virtut d'un acord signat l'any 2009. Pel que fa estrictament a la carretera nacional, es preveuen en total 18 actuacions al llarg de la comarca en 16 termes municipals que s'enfilaran tots ells als 180 milions d'euros.
3: Premià Mèdia. Informació.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
5: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
6: Pues la cosa es así, verá.
7: Es impresionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
8: Me gusta cómo suena.
7: ¡Qué bonito!
5: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
8: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
9: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
10: Què podem dir més?
11: És que no sé de què se tracta.
10: Com que no saps de què se tracta?
11: Ni idea.
10: Xules, és un programa de coses xules.
11: Aneu a punt de veure un...
10: No, esteu a punt d'escoltar.
11: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
12: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
8: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
13: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Farem també ara la prèvia del que passarà el 10 de setembre, perquè hi ha una nova marxa de torxes a Premià de Mar amb el lema Encén la llengua. És la segona edició des que es va recuperar aquesta tradició i en volem parlar avui amb en Guillem Martín i amb en Bernat Fuster, que s'encarreguen d'organitzar-la juntament amb altres entitats i altra gent també. Benvinguts a la ràdio, com esteu? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Tot bé, tot a punt, tot preparat per aquesta nova edició de la Marxa de Torxes, Guillem?
2: Està tot a punt, però ja que tinc ganes que es faci ja la marxa i tot.
1: Molt bé. Bernat, explica'ns, a partir de 8:45 del vespre, a la plaça Mercè Rodoreda, començareu fent un sopar, no?
3: Sí, allà ens reunirem tots, llavors soparem, i al cap de 2 hores començarem la marxa, i serà 1 hora, i llavors quan arribem a l'Ajuntament farem el Parlament i acabarem amb una festa del jovent. I
1: molt bé, fantàstic, sí. No? Així hem resumit el que passarà
2: en aquesta marxa de torxes.
1: Expliqueu-nos, Guillem, qui organitza també, perquè crec que cada vegada teniu com més suport, no? Més entitats al darrere.
2: Sí, l'any passat només vam començar amb Jovent Republicà i Esquerra Republicana, però aquest any hem sumat forces, creiem que és un acte que és del poble i és pel poble, i és per això que n'estem sumant aquestes forces. En total d'entitats que serem, així és del poble, està l'ANC, l'Assemblea Nacional de Catalunya, el Consell Local de la República. També tenim Òmnium Cultural, Gent pel País, que és una plataforma nova que ha sortit fa ben poc, Plataforma per la Llengua, nosaltres dos, Jovent i Esquerra, i també s'afegirà Junts i la Joventuts de Junts, que és la JNC.
1: Mm-hmm. Molt bé, fantàstic. Al final, sota aquest lema, no? Premià no calla, encén la llengua, igual que encendreu també les torxes, amb l'objectiu també de, com dèieu ara, no? Cuidar la llengua d'una banda i de l'altra també d'aquesta tradició històrica amb aquesta vessant també de reivindicació, no?
2: Sí, perquè al final estem veient durant tot l'any que tothom està parlant de la llengua, està parlant del català, creiem que és una cosa que bé, sí que s'ha reduït, perquè hi ha menys gent que parla el català, però, per altra banda, els catalans estem fent tot el que està a les nostres mans, no?, per poder fer que la gent del carrer, la gent nouvinguda, també aprengui el català, i no fem aquesta tendència de parlar el castellà de quan ens parlen en castellà. Nosaltres som una gent ferma i defensem la nostra llengua, i creiem, amb més motiu que mai, a la marxa de torxes i a la diada, doncs, reivindicar la nostra llengua i la nostra cultura.
1: Mm-hmm. Molt bé. Bernat, series capaç de recordar-nos el recorregut de la marxa de torxes? Més o menys, perquè la gent sàpiga més o menys per on passa.
3: Jo diria que, segons l'any passat, bueno, comencem a Mercè Rodoreda, llavors anem cap al CAP.
2: Sí, anem pel carrer de la Cisa i el carrer de la plaça Pugem, i després fem el carrer de la Mercè, baixem per la Riera en contradirecció i ens parem un moment a la plaça del 1 d'octubre per fer també memòria al 2017, que ara ja farà 9 anys, i després ja tornem a tombar pel carrer Montserrat i baixem pel carrer de la plaça, carrer Sant Cristòfol, rectoria i a l'Ajuntament.
1: Molt bé. Quanta gent espereu que s'apunti? Quanta gent espereu ser?
2: Quants creus?
3: No sé, potser més de 50, no?
2: Mira. Sí, això jo crec que sí. L'any passat diria que érem uns 80-90, més o menys, per dir alguna cosa així. Jo crec que aquest any arribem als 100 i els passem. Uh-huh.
1: Sí, ara que heu guanyat també el suport d'altres entitats,
2: d'altres entitats, no? Creiem que podem tirar bastant més del carro, sí, sí.
1: Uh-huh. Molt bé, fantàstic. També hi haurà lectura de manifest, com dèieu, Guillem, per posar de relleu tot això que estem explicant avui en aquesta prèvia. Imagino que serà important també posar-ho en solfa, no?, una vegada comencen aquestes lectures.
2: Sí, s'està redactant un manifest unitari. Al final, la vigília de la diada és una cosa de tots, i per molt que siguem diferents entitats, tots som un poble, i estem fent aquest manifest unitari, que es llegirà un cop arriba a la plaça. Quan arribem a la plaça, més, deixarem les torxes, les apaguem, perquè tampoc volem causar cap perill a dintre plaça, que algun any havia passat alguna cosa. Llegirem el manifest. També llegirà, al principi, abans del manifest, un tros de poesia, perquè quan es feia l'antiga marxa, venia la Dària, un campó descansi, i llegia un poema de l'11 de setembre que ell havia fet. Llavors, l'any passat ja vam recuperar aquesta tradició i ara, com no hi és aquest any, doncs encara li farem com una mica més d'homenatge, no? I després del manifest ja cantarem els segadors i ja començarem una bona festa.
4: Molt bé, fantàstic. Sobre aquesta festa, Bernat, ens podries explicar què passarà? Perquè ens has dit festa jove, festa del jovent. Què hi passarà?
3: Doncs que vindrà un DJ, que com es deia el DJ?
2: El DJ Kero, que és un noi jove independentista que està aprenent i té ganes.
4: Uh-huh. Molt bé.
3: Sí, i tindrem...
4: Acosta't més al micro, Bernat, sisplau, que si no et perdem.
3: Que també tindrem barra i pues, estarem tota la nit de festa.
2: Uh-huh. Sí, diem a la gent, sobretot, si vol venir, que s'ho passarà molt bé. Al final, la majoria que posarem és música catalana, però també hi haurà els temes més sonats a l'estiu. Sí. I res, que vingui la gent, també que pot portar el seu got, així també no utilitzem tants gots de plàstic. I res, a fer festa, és una festa que nosaltres ja sí que ens desentenem de totes les entitats de la Marxa de Torxes i organitzem només Jovent Republicà, que és el segon any que ho fem, i començarem allà a les 12, quan acabem tot, fins a les 2
3: i
2: mitja, més o menys, estarem allà fent festa a tothom que es vulgui animar.
4: Sí, perquè el matí següent hem de celebrar també l'11 de setembre, no?
2: Sí, per tota la gent que es pensa que el jovent no anem a l'11 de setembre aquí al Parlament, nosaltres també hi serem, igual que totes les entitats, estarem a les 10 a la Rambla de l'11 de setembre fent les ofrenes, fent el Parlament també, i la diada per nosaltres comença el dia 10 i acaba a l'11 a la nit i tot.
4: Feu la prèvia, la vigília, no?
2: I amb
4: aquesta
2: tot,
4: marxa
2: sí,
4: de torxes,
2: sí.
4: Per encendre la llengua, reivindicant també la importància del català en aquesta nova marxa de torxes. Segona edició des de la recuperació. N'esteu satisfets, Bernat, Guillem, també, de la recuperació? Va ser una bona idea?
3: Sí, jo penso que s'està reivindicant i la gent s'està conscienciant. També ho veig al meu dia a dia, com la meva àvia, que està començant a fer servir més el català, per exemple, quan li parlen en castellà, i veig que la gent s'està conscienciant bastant i que està sortint bé.
4: Que bé, és un canvi de xip, al final, no?
2: És un canvi de xip. Sí.
4: També ajuda, sí. És que hem parlat també molta gent nouvinguda, que ens deia, no, és que jo vull aprendre català, conèixer el català, provar-me en català, i que ningú no es pensi que em fa un favor si canvia de llengua, perquè jo el que vull és seguir progressant, no?
2: Totalment, totalment. I al final aquests petits actes, aquesta marxa de torxes, aquesta diada, tots aquests actes que fem, al final és una mostra nostra cap a la societat de com som i com ens reivindiquem i com parlem, no?, la nostra llengua. I fer aquests petits moments, doncs al final significa, ostres, mira, aquesta gent d'aquí de Catalunya, de Premià, està com unida en aquest sentit, doncs, per reivindicar com tot allò que és seu. I al final la gent ho agraeix, tu gent, mira, doncs mira, sí, són 4 replegats, o els que són amb unes torxes, però mira, s'ho munten bé, s'ho estan passant bé, i potser, mira, l'any que ve hi vaig jo, saps?
4: Mm-hmm. Molt bé, doncs que tothom ho sàpiga, aquest 10 de setembre, a partir de 8:45 del vespre, sopar popular de Carmanyola, a la plaça Mercè Rodoreda, i a partir d'aquí, la concentració, la marxa de torxes, amb un recorregut que comença al carrer de la Cisa i acaba a la plaça de l'Ajuntament, i aquesta lectura del manifest de diferents entitats també que enguany en formen part també i que donen suport a aquesta marxa de torxes. Un plaer haver-ho explicat i haver conegut de primera mà com anirà aquest acte. Guillem Martín, gràcies per venir a la ràdio, també al Bernat Fuster. Li agraïm el seu temps, que vagi molt bé i fins la propera. Estarem molt pendents de com va la marxa també per explicar-ho aquí a la ràdio i ens veiem també el 11 de setembre. Que vagi molt bé.
2: Bona diada.
3: Bona diada.
5: A l'antena els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
7: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Nova iniciativa de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme per millorar el servei a les línies de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. L'entitat informava aquesta setmana per xarxes socials que ha confeccionat uns quadres amb les hores de pas dels busos per a aquestes poblacions durant el mes d'agost, temps durant el qual s'alteren les freqüències habituals, i que està fent gestions perquè aquests horaris s'exhibeixin a les marquesines i els usuaris els puguin consultar. Pel que expliquen, són horaris que es poden trobar a l'APP de Mobile Ventis, però que no estan penjats a les parades, i molts usuaris que no fan servir l'APP o tenen dificultats per entendre-s'hi no poden veure, i això els impedeix de saber a quina hora passarà el seu autobús. Per tal que els quadres es puguin exhibir a les marquesines, Millorem Bus ja ho ha sol·licitat formalment a l'empresa Moventis i tenen previst també demanar permís i suport, diuen, a través d'una instància als consistoris de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Època de vacances i segurament us esteu preguntant a casa què podem fer amb els nostres gossos mentre estem fora. Avui descobrim una guarderia canina. No t'ho perdis, que t'ho expliquem.
2: Doncs sí, avui nosaltres hem vingut fins a Can Malanut i estem ja amb la Clàudia i l'Edu. Com esteu? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Què tal,
4: Manel? Bon dia a tothom.
2: Doncs mira, responent a la primera pregunta que us fèiem, esteu treballant molt aquest estiu en el que portem d'estiu de moment?
3: Sí, la veritat que sí, que els gossos venen bastant perquè ja que els propietaris se'n van de vacances i, bueno, ens el porten bastant, no? Perquè, bueno, hi ha bastanta
4: demanda,
3: sí. I llavors, pues, sí, la veritat que sí, que tenim bastanta feina. Tant la peluqueria canina com a tema de guarderia.
2: Mm-hmm. Posem una mica de context. Estàvem parlant i hem dit dues paraules claus. Dèiem aquesta perruqueria i aquesta guarderia canina, que són una mica els dos serveis més grans que teniu, no? I que doneu.
3: Sí, correcto.
4: Sí, nosotros estamos teniendo no solo el servicio de baño y secado en los animales, sino también hospedaje en casa, justamente por época de vacaciones y durante todo el año. Y además, el servicio de guardería por horas. Ese es un servicio un poco boutique, porque busca simplemente satisfacer la necesidad del cliente puntual, ¿no? Oye, que tengo que ir al médico, no me lo puedo llevar, y mi perro tiene ansiedad por separación. Entonces, este punto es súper importante para ellos, lo valoran y lo agradecen, y tenemos varios clientes de la zona que gozan de ese servicio.
2: Guardería canina, que es un concepto que mucha gente encara ens està escoltant i dirà, ostras, yo eso no me había plantejat, potser amb nens o amb els fills sí, pero amb els gossos no. Això es una moda que cada cop va més, ve importada d'algun altre lloc, és a dir, ja funcionava potser en algun altre lloc, això, Clàudia?
4: Sí, ahora tiene bastante auge porque mucha gente busca destinar no solamente un presupuesto a su mascota, sino también generarle bienestar. Uh-huh. Ese punto es importante porque lo que buscamos es también que el dueño se vaya tranquilo. Si tiene que hacer una gestión, que sepa que esté en un lugar seguro, confiable y que lo traten con el mismo amor que en su casa.
2: Uh-huh. Núria, com ho veus, això de deixar el gosset o la gosseta a la guarde?
5: Que jo sé que cada cop hi ha més gent que intenta prendre'ls de vacances, però sí que és veritat que depèn d'on vagis no pots, i deixar-lo per vacances que te'l cuidin, jo això sí que ho havia sentit i conec gent, però això que dieu de l'ansietat per separació, deixar-lo unes hores perquè has de fer tràmits i no el pots deixar a casa, això se me fa estrany, eh? I és habitual, doncs?
3: Sí, la veritat que sí, els gossos, depèn de quin vincle que tinguin amb el propietari, doncs els afecta més o menys. Uh-huh. Llavors, el gos, quan entra a la guarderia, per exemple, les primeres hores, sobretot, doncs té els nous, pensem en noves olors, nous sorolls, tot és nou per ells, llavors, clar, els crea una miqueta de, com d'ansietat, no? Ja, no tots els gossos els afecta d'una mateixa manera, però sí que és veritat que les primeres hores es poden sentir estranys pels sorolls, per les olors i tot, i al final s'acaben adaptant, no? Uh-huh. Per això és important també a la guarderia parlar amb els propietaris i dir-los quin tipus d'horaris fan els gossos tant de menjar com de sortir, portar-los el seu llitet, el seu platet, inclús alguns gossets que tenen una miqueta més d'ansietat per separació, portar alguna roba del propietari perquè sentin la seva olor, no? I així puguin estar més tranquils.
5: I se'ls fa exercicis com d'estimulació igual o per entretenir-los com a la canalla, com a les llars d'infants?
3: Sí, també. O sigui, al final hi ha activitats, no? Com, bueno, com poden ser els mateixos passejos, les activitats amb els gossos i, bueno, la veritat és tenir-los una miqueta distrets i, sobretot, fer l'adaptació perquè el gos estigui tranquil i vegi que on està pot estar tranquil, no?
2: Mm-hmm. Molt bé. Clàudia, ara, amb això que us preguntàvem, el fet de marxar de vacances, per exemple, doncs me'n vaig de vacances una setmana fora i no em puc emportar el gos, doncs, per les dimensions o per l'espai on vaig, què és el que es recomana? Que potser uns dies abans ja vingui aquest gos a conèixer l'espai, potser, o que l'arribada sigui directa? Com es fa tot aquest traspàs, tant a la vinguda com quan marxa? Perquè també pot passar la inversa, que quan tornin a casa potser també sentin estranys, no?
4: Sí, és important si el propietari se lo puede permitir, si su tiempo así se lo deja, que vengan, nos conozcan, formemos un vínculo, sientan que es un espacio seguro, tanto el propietario como el mismo animalito, porque la energía que tiene el dueño se la va a transmitir, así no quiera, a su pequeño melenudo. Entonces sí es recomendable, pero si hay alguien que está con el tiempo muy apretado y no lo puede gestionar de esa manera, pues también nos

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Si sou amants de la pintura, la Sala Premià Art acull aquests dies el diàleg entre pintura a l'oli i música. Són composicions visuals de l'artista José Antonio Montalvo. Ell mateix explica que és la seva primera exposició i que l'afronta amb il·lusió i nervis. Montalvo va començar a pintar fa 35 anys com a hobby i assegura que cada traç i cada matís conserven una emoció. La trobareu a la Sala Premià Art, a la plaça de l'Ajuntament, fins al 20 de setembre.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Patrofest tornarà els pròxims 26 i 27 de setembre al Patronat amb una nova edició dedicada al talent audiovisual jove. El festival comptarà un any més amb dues seccions, ficció i documental. El certamen està obert a joves autors i autores de menys de 35 anys. En la categoria de ficció s'hi poden presentar curtmetratges de menys de 10 minuts de durada, rodats a partir de l'1 de gener del 2025. En el cas dels documentals, els projectes poden tenir una durada màxima de 30 minuts. El Patrofest també convida el públic a descobrir nous talents emergents, participar en col·loquis amb creadors i creadores i gaudir d'una gala amb diverses sorpreses. Les persones interessades a participar-hi poden consultar les bases i tota la informació del festival a través del formulari del web del Patronat. El certamen també es pot seguir a través del perfil d'Instagram de Patrofest.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: be glad that you're alone. You said she's... El curs escolar començarà demà amb reptes molt importants a les classes i amb convocatòria de vaga.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: El nou curs escolar engegarà demà amb una nova convocatòria de vaga de personal docent. El seguiment que tindrà és imprevisible a hores d'ara, però el que sí sabem és que la fotografia a les aules pel curs 26-27 serà homogènia. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat a Premià Mèdia que la inscripció educativa ha quedat repartida de manera molt similar entre tots els centres, la ràtio serà de 19 alumnes per aula i entre els nous reptes, Busquets ha destacat que cal fer un pas més amb la consolidació de coneixements que han de tenir els alumnes a l'acabar el curs. A més, també la intel·ligència artificial pot ser un altre repte de futur. Diu Busquets que ens en sortirem, però amb molta dedicació. Sobre la vaga, la regidora no critica que es faci, però creu que les decisions dels sindicats desestabilitzen el procés d'aprenentatge dels nens i nenes i de la vida familiar. Un curs escolar que començarà amb novetats evidents. La primera, la nova escola Bressol als Corriols, que és a punt i en condicions de començar el curs. Així ho ha assegurat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, que ha explicat a Premià Mèdia que l'obra està acabada, tot i que encara hi falten detalls. I l'altra novetat són les obres de la Mar Nova. S'esperava que els treballs engeguessin a l'estiu, però ho han fet avui mateix. La mateixa regidora entén que la direcció de l'escola i l'AFA puguin estar preocupades pel nou calendari de les obres, però diu que és important anar de la mà i ajudar en tot el que calgui. Per la seva banda, l'AFA està preocupada i indignada davant la situació en què es troba el centre a l'inici del curs, però Busquets ha afegit que es farà un seguiment de les obres per solventar els problemes que puguin anar sorgint i ha volgut deixar clar que no hi ha cap voluntat que les obres no comencessin, sinó que l'empresa que se n'encarrega ha engegat els treballs més tard del previst. En cultura, demà hi ha una xerrada sobre la lluita pels drets de les dones a Catalunya. Una mirada de gènere del segle XX a càrrec de l'advocada Pilar Rebeque, cofundadora de la Comissió de la Dignitat. La conferència es farà a l'Espai L'Amistat i servirà per celebrar la Diada Nacional de Catalunya, tot plegat aquest dimarts a partir de les 7 de la tarda. I també expliquem l'èxit total del taller familiar per fer amulets romans. Ara mateix ja no hi ha reserves disponibles per fer aquest amulet màgic com el que duien a l'època romana. El taller es farà el proper diumenge 13 de setembre. I en esports, la secció de waterpolo del Club Natació Premià ha engegat ja els entrenaments de cara a preparar un nou curs esportiu que sigui el màxim de profitós. Pel que fa al primer equip, la lliga començarà el 3 d'octubre a casa contra l'Escarxa.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. Acompanya'ns a Estrenes.
1: Premià Mèdia. Informació.
0: El grup d'hostaleria i turisme de Mataró i el Maresme té nova direcció. Davis Lugo, del grup Renart, és el nou president i agafa el relleu de Jordi Milà. L'entitat vol seguir reforçant el seu paper com a referència del sector a la comarca i incorpora nous perfils empresarials com Marta García, Lluís Salart i Imaz Villar. En un comunicat, la nova junta aposta per seguir sent útil i propera perquè noves empreses vulguin formar part del projecte i també apropar el sector a noves generacions i treballar per seguir dignificant la professió.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Són els gelats o els granitzats perjudicials per les nostres dents? Avui trobem respostes amb el doctor Marc Llavallol a Universental, que ens ajuda a entendre tota la prevenció que ens cal per l'estiu i també per la salut de les nostres dents.
2: Doncs avui hem vingut per parlar amb el doctor Marc Llavallol. Hem vingut a Universental aquí a Premià de Mar. Doctor, com està? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Primera pregunta i molt directa. Les begudes fredes, els gelats, granitzats, són perjudicials per les nostres dents o si se'n fa un consum responsable podem anar passant?
3: És com tot. Hem d'intentar no abusar, però hem de pensar que són begudes, que són molt àcides, tenen un pH molt baix i són capaces de realment debilitar la nostra capa externa de la dent, que és l'esmalt, i provocar problemes.
2: Uh-huh. Problemes de quin tipus o fins on poden arribar? Suposo que estem parlant d'un consum molt excessiu, no que mengéssim molt gelats, però on podria arribar el problema si fem un excés d'aquest consum?
3: Clar, si ens passéssim, si debilitéssim constantment l'esmalt, podríem provocar com lesions que podrien provocar càries, diguéssim, lesions cavitades de la pròpia dent, i clar, això ho hauríem de tractar.
2: Mm-hmm. Per exemple, Núria, segurament ara estàs pensant, no?, quan sí. Doncs et menges un gelat, sí, un granitzat, aquella punxadeta, sí, que fa les dents en un primer moment, això, doctor, és normal o seria ja algun símptoma?
3: Clar, com ara a l'estiu prenem coses molt més fredes, com bé dius, gelats, inclús begudes, notar una certa sensibilitat molt lleugereta no pots, vol dir que sigui algo realment dolent. Però si ho notem a diari cada cop que prenem algú fred, doncs aquí sí que ens hauríem de preocupar. Hauríem de plantejar-nos anar a visitar el nostre dentista de confiança i realment veure que no sigui res greu.
2: Uh-huh. Clar, amb això, dèiem, anar a veure el dentista i quines solucions hi haurien o què passaria si tinguéssim aquesta sensibilitat tan extrema.
3: Sí. Si és un tema només de sensibilitat dentinària, doncs tenim productes avui en dia, ja sigui col·lutoris, pastes dentals, inclús gels, que ens ajuden molt a mitigar-la. Si per lo contrari és algun més greu, diguéssim, com podria ser una càries o algun tipus de problema més que haguem d'intervenir, doncs hauríem de visitar el nostre dentista, sí.
2: I ara, Núria, estic pensant, perquè buscant la cara bona de la situació, clar, no sé si, per exemple, menjant un gelat ens podem adonar que tenim una càries, si ens fa, per exemple, aquesta punxada que és més excessiva, és a dir, que potser el gelat pugui ajudar també a descobrir un problema.
4: Ets molt optimista, doncs, Manel.
2: Sí. Mira, a veure, però sembla que sí, diu el doctor.
3: Doncs sí, perquè, ja et dic, potser aquesta càries fa mesos que la tens, però perquè sigui a l'hivern, doncs no has pres coses tan fredes i no ho has pogut sentir, aquesta sensació, i això doncs, potser t'està donant com un avís de que alguna cosa està passant. Hem de pensar que si aquesta punxadeta és llarga, diguéssim, que l'estímul que et dona, aquesta rampa que t'adona, dura segons, inclús minuts, això ja vol dir que aquí hi ha alguna coseta més greu que hem de revisar.
2: Molt bé. Núria, vols preguntar alguna cosa al doctor?
4: Bé, no sé si l'estiu és època de que visitem el dentista per allò de que tenim més temps i fas aquella revisió dental que sempre fa mandra, o justament, mira, passes de dentistes perquè fa mandra. Anar-hi i dius, ja hi aniré quan comenci el curs. Teniu molta intensitat de treballs aquests dies?
3: Doncs ens trobem amb això. Molta gent que aprofita que ara té doncs, potser més flexibilitat horària i que acudeixen aquí a la consulta per fer una revisió i per veure que tot estigui en ordre.
4: Molt bé.
2: Amb tot això, Núria, ara parlant d'aquesta revisió i estàvem parlant, de fet, el doctor és especialista en el tema de les ortodòncies, endodòncies, que això ens explicarà la diferència entre una cosa i l'altra, que volíem aprofitar per dir-ho, que cada cop són més estètiques, no?, i més visibles, no?, si ho comparem amb anys molt més enrere, doncs tots aquests aparells que es portaven a la boca. Tot ha evolucionat molt, doctor.
3: Sí. Nosaltres aquí a la consulta treballem per especialitats. Tenim la nostra doctora, la doctora Pérez, que és l'ortodoncista, que porta tot el tema de l'ortodoncia, des de sigui la convencional, els bràquets, els alineadors, que són aquestes invisibles que es diuen avui en dia. Jo, en concret, em dedico al tema de l'endodòncia, que és quan pues, el nervi està afectat, pues, acostuma a ser per la càries o inclús per traumatismes. Mm-hmm. Bueno, tenim un seguit de bons professionals que toquen les diferents especialitats.
2: Que bé. Tornant no sé aquesta si... sensibilitat. Digues, Núria, digues.
4: No sé si ens podria donar algun consell d'higiene durant l'estiu, que sigui específic de l'estiu, o la higiene és igual a l'estiu i a l'hivern i en tota època. Consells per cuidar-nos.
3: El que hem de pensar és que ara, a l'estar molta gent de vacances, pues ens relaxem una miqueta en els nostres hàbits diaris, no?
4: Sí.
3: Jo, el que es recomana és seguir la rutina d'higiene de sempre, de 3 cops al dia. No cal que sigui immediatament després de l'àpat de l'esmorzar, el dinar, el sopar, perquè aquí tenim molta acidesa a la boca i seria contraproduent, però mitja horeta després de menjar és l'ideal poder fer aquesta bona higiene. tant la interproximal, amb els fils dentals, les sedes o inclús els raspallets interproximals i seguidament del raspall convencional o inclús l'elèctric. Però sí, sí, hem d'intentar evitar el picar entre hores. Sé que estem de vacances, que tenim moltes hores, ve molt de gust, ara aquí pico uns fruits secs, aquí unes patatetes, un gelat, però això són agressions constants a les nostres dents i no tenim la boca pensada per rebre tants atacs diaris. Mm-hmm. Llavors intentem reduir la ingesta al llarg del dia i sempre hidratant-se molt, que tinguem molta saliva, que al final és la que ens ajuda a protegir les nostres dents d'aquestes agressions àcides.
2: Mm-hmm. Ara, justament, abans de parlar amb tu, estàvem escoltant aquest reportatge que parlaven doncs, una mica d'aquests dolços, aquestes pastes, no?, que ens aboquen una mica a la infància, les panteres rosses, els fosquitos, etc, etc, etc. Suposo que això també, avui estem parlant de gelats, però també són productes que poden també doncs, ser perjudicials també per les nostres dents, els dolços.
3: Totalment. Són productes amb un component de sucre altíssim. És veritat que els disfrutem i la vida es tracta d'això, de poder menjar de tot i disfrutar-ho, però hem d'intentar ser flexibles. Podem menjar aquestes coses? Doncs puntualment podem menjar-les, però ens hem de tenir una higiene extremadament bona, que tinguem això, com unes rutines establertes de no saltar-nos a rentar les dents al matí, no saltar-nos a rentar les dents a migdia, a la nit, és la manera que tenim de combatre aquestes agressions d'aquests productes tan dolços.
2: Mm-hmm. Per tant, amb moderació, Núria, ja veus que sí que podem recórrer aquesta nostàlgia que parlàvem abans, eh?
4: Tot es pot fer, tot es pot fer. No, ens hem
2: tot es pot fer. De fet, ara, amb això que parlàvem, és veritat que el dentista, si ho comparem amb altres especialitats mèdiques, sembla que la gent hi va un cop l'any i si poden, si escapen, i gairebé cada dos anys. És a dir, ens falta una mica, doctor, l'hàbit d'anar al dentista? O hi anem ja quan tenim el dolor que ja no podem aguantar més?
3: Això ha canviat molt. Abans ens trobàvem gent que tenia aquesta certa pues, com una adversió cap al dentista que intentava no anar-hi, però això està canviant molt i la gent ja ho ha agafat com algo rutinari. D'anar-te a fer la teva revisió és molt millor una cosa preventiva, veure que tot estigui en ordre o si trobem alguna cosa que sigui petita, que no deixar-nos la boca en un mal estat, llavors venen amb el dolor i llavors ja no és una coseta que s'ha d'arreglar, és una gran muntanya el que ens trobem per combatre, diguéssim. Mm-hmm. Llavors recomanem això, una visita anual, hi ha gent que inclús que la necessita dos cops a l'any perquè tenen molta tendència a fer càries, o gent que té, diguéssim, enfermetat periodontal, que han d'anar de forma puntual a fer els seus tractaments de les genives, però és el que recomanem.
2: Molt bé. Per tant, com en qualsevol altra especialitat, la prevenció, no?, moltíssim millor del que pensàvem. Tornant de nou als problemes aquests que parlàvem concrets més de l'estiu, això ho noteu durant l'estiu o potser la gent se n'adona just quan doncs, comença el setembre, octubre, que ja deixem de fer doncs, el consum d'aquests productes, els gelats, les coses fredes?
3: Sí. Hi ha gent que directament s'ho deixa, diguéssim, perquè està de vacances, no està aquí o el que sigui, llavors ens ho trobem més de cara al setembre, o hi ha casos així més dramàtics, diguéssim, on el pacient ja té un dolor tan marcat que acudeix d'urgència perquè és que no pot tolerar-ho. I en aquests casos, clar, ens toca intervenir-hi per posar-hi solució.
2: Mm-hmm. Doncs gairebé per acabar, doctor, i per recollir una mica tot el que ens has explicat molt bé avui, per cert, debutava avui amb aquestes entrevistes al doctor, per tant, estem molt contents que ho hagi pogut fer a l'Obert per vacances. Resumidament, quina prevenció hem d'aplicar per això, per aquesta ingesta doncs, de gelats, de granitzats, de begudes fredes, per, d'alguna manera, mitigar al màxim doncs, aquestes molèsties que parlàvem?
3: Doncs, com ho comentàvem, amb una miqueta de moderació, sense abusar, no estar tot el dia menjant, ja sigui de gelats o dolços, tenir la higiene molt estricta, la que fem d'una forma habitual, que el fet que estiguem de vacances no hem d'empitjorar la nostra higiene oral, al revés, tenim més temps, doncs, siguem conscients, disfrutar de la vida, es pot menjar de tot, es pot prendre tot amb moderació. Després del gelat, doncs, podem glopejant i que sigui amb aigua, per treure una miqueta aquest sucre que ens pot quedar a les dents i res, si tenim qualsevol avís d'alguna molèstia més marcada, diguéssim, doncs trucar al dentista de confiança.
2: Molt bé, doncs, doctor, moltes gràcies per acompanyar-nos. Digues, Núria.
4: Tinc una pregunta friqui.
2: Sí?
4: Allò que fem de quan s'acaba la beguda amb gel, del gel que queda a mastegar-lo...
2: Ui, això, la cara del doctor no l'estàs veient, però vaja.
3: No, això hi ha gent que té el costum i ho hem d'intentar evitar com vale. Sigui. Pensem que és una estructura, és algo molt fort, com si mastegéssim una pedra,
4: sí.
3: I ja té els dos components, la rigidesa i a sobre el fred. Podem provocar fracturetes a les dents o inclús mals majors. S'ha d'intentar evitar. Els gelats, tot això dur, hem d'intentar, més que mastegar-ho, pues anar-ho desfent amb la llengua, diguéssim.
4: Ah, mira.
2: Molt bé, paciència, deixar que el gel es fongui, Núria, per tant, no ho facis, això, de mossegar els glaçons, perquè és fatal. Gràcies, doctor, i gràcies també a Univers Central per obrir-nos avui les portes. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, com vulgueu.
5: Els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Proposta d'activitats per descobrir el Museu Romà i el passat històric de Premià de Mar. Des del mateix museu han preparat diferents activitats per gaudir del mes de setembre amb tres propostes que ens conviden a descobrir un patrimoni únic. El diumenge 6 de setembre hi haurà visites immersives totalment gratuïtes coincidint amb el primer diumenge de mes. Aprofitant també la Diada Nacional de Catalunya, el divendres dia 11 es farà una jornada de portes obertes sense reserva prèvia des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda. I una altra proposta serà un taller familiar per fer un amulet romà. Serà diumenge 13 de setembre al migdia i per fer-lo cal reservar una plaça al web del museu. En aquest taller descobrirà el poder d'aquests amulets màgics a l'època romana. El preu del taller és de 4 euros per persona.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: A Premià de Mar, al Maresme, hi ha un espai on no només es cultiven tomàquets, enciams o carbassons, també s'hi cultiven hàbits, autoestima i noves oportunitats. Són els Horts Socials, un projecte impulsat ara fa 10 anys per l'Ajuntament de Premià de Mar i Càritas, que ofereix a persones en situació de vulnerabilitat un espai on recuperar rutines, adquirir nous hàbits i sentir-se útils a través del treball de la terra. Actualment, 11 persones derivades pels serveis socials municipals participen en el projecte acompanyades per un equip de voluntaris de Càritas. Els orígens dels Horts Socials es remunten al 2015. La idea va sorgir de Càritas i ràpidament va trobar la complicitat de l'Ajuntament. Ho recorda Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
1: Les dues institucions

0: Anem portant, els anem guiant, els diem quina feina volem, ajudant-los a que faci bé la feina, què és rascar, què és cavar, què és lligar.
1: Però els beneficis del projecte van molt més enllà de la feina agrícola. Per a moltes persones, els horts representen una oportunitat per recuperar una rutina i millorar el seu benestar. És el cas de José Luis Lázaro, usuari dels horts socials.
2: Perquè no tenia feina, estic mig jubilat i llavors... Tenia que fer alguna cosa, no? I, bueno, i això, doncs, te distraus una mica i... A mi, bueno, les dues coses, mentalment i físicament.
1: Al costat dels participants hi ha els voluntaris que no només transmeten coneixements sobre agricultura, sinó que també els acompanyen en el dia a dia, ho explica Carles García, voluntari de Càritas.
3: Què m'aporta? M'agrada molt el que faig, m'agrada molt la relació amb la gent, col·laborar amb les persones que estan aquí i crear un ambient que sigui molt d'acollida a la gent. A mi és el que realment me motiva.
1: En aquests 10 anys, els horts socials han produït entre 25 i 35 tones anuals de fruites i hortalisses que es destinen principalment al Centre de Distribució Solidària d'Aliments, el DISA. Però des de l'Ajuntament remarquen que el valor del projecte va molt més enllà de la collita. Ho explica Cesca Domènech, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Premià de Mar.
4: Sí, és que fixa que el principal valor que té l'hort, per mi, és el voluntariat, no? Aquestes persones que s'hi dediquen amb cos i ànima a treballar perquè el projecte tiri endavant. I el projecte no és només produir entre 25 i 35 tones, que es diu aviat, d'aliments frescos a l'any, sinó que, sobretot, com deies, Marc, és donar, no?, ajudar aquestes persones que estan en situacions molt vulnerables a tenir un espai on puguin aprendre no només a treballar a la terra, sinó puguin aprendre hàbits, puguin aprendre horaris, rutines que els puguin ser útils després per incorporar-se no només a una feina, sinó a la vida en societat i a la vida en comunitat.
1: Coincidint amb el desè aniversari, l'Ajuntament ja treballa amb la Diputació de Barcelona per estudiar fórmules que permetin donar continuïtat al projecte i garantir-ne el futur. Per a les persones que el van impulsar, veure que els horts continuen vius una dècada després és el millor indicador que la iniciativa ha complert el seu objectiu. De nou, Pere Fabrés, impulsor dels horts socials.
5: 10 anys són molts anys, eh? I han passat moltes coses allà. Resumir 10 anys en un moment és molt complicat. Però si fem una pinzellada així i si posem una balança de com han anat les coses, per mi és totalment satisfactori. Hem passat algun sotrac, també hi ha hagut, perquè no tot és planer i tot és molt maco, i mira que bé, hem collit això, tot això està molt bé.
1: Deu anys després de sembrar les primeres llavors, els horts socials de Premià de Mar continuen demostrant que un hort pot ser molt més que un espai per cultivar aliments. És també un lloc on es recuperen hàbits, es reforcen les relacions personals i es creen noves oportunitats per a persones que travessen situacions de vulnerabilitat.
6: Els escoltes.
7: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
8: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
9: Com engega el curs escolar a Premià de Mar? Ara per ara no sabem com afectarà la vaga de docents i personal docent que hi ha convocada per aquest inici de curs. Comencen les classes amb una nova vaga i a Premià de Mar, atenció, perquè també tenim novetats. Tenim obres de la segona escola Bressol Municipal, que sembla que ja la podríem tenir disponible per començar les classes, i també tenim obres a la Mar Nova. Sortim de dubtes a aquesta hora amb la regidora d'Educació, amb l'Elisenda Busquets. Benvinguda a la ràdio, Elisenda.
10: Hola, molt bon dia, gràcies.
9: Com engega aquest curs escolar 2026? 2027?
10: Doncs mira, amb ganes, amb il·lusió, eh? I amb moltes incògnites també en aquest cas, perquè bueno, com bé sabeu, doncs, justament per demà, el dia 8, hi ha programada una vaga de docents com a continuïtat de les que ja van haver el curs passat, no? I reivindicant doncs, una sèrie d'aspectes que tots coneixem a nivell de recursos especialment. No sé exactament el dia d'avui la incidència que tindrà, perquè no, les escoles doncs, fins demà tampoc no ho sabran, El que sí que puc dir és que hi haurà uns serveis

0: mínims garantits, perquè entenc que les famílies doncs, també tenen les seves coses, tenen les seves feines i necessiten, a vegades no tenen cap altra opció que deixar els nens i nenes a l'escola, i per tant aquests serveis mínims estaran garantits. Però ja et dic que a dia d'avui no desconec quines seran les escoles que s'adheriran a la vaga. Sé que les concertades en principi queden fora, pel que jo tinc entès, però a nivell de pública doncs, ho desconec. Uh-huh. Però vaja, en qualsevol cas, l'escola restarà oberta per totes aquelles persones que no tinguin cap més opció doncs, que això, que portar els nens a l'escola.
1: Evidentment, demà també n'estarem pendents i, com bé explica també la regidora Elisenda Busquets, hi haurà serveis mínims a les escoles, fins i tot a veure quin és el seguiment, perquè també, evidentment, des del Departament d'Educació i des dels sindicats volien haver aprofitat l'estiu, però no hi ha hagut converses ni negociació i estem, sembla, en el mateix punt.
0: Bueno, jo crec que no hi ha hagut entesa o no hi ha hagut una bona predisposició per l'entesa, d'acord? Jo estic absolutament d'acord amb el professorat en què manquen molts recursos, en què les aules a vegades estan desbordades, en què cada vegada més doncs, hi ha alumnes NESE i que, per tant, necessiten una atenció especial. Necessitem vetlladors, necessitem suport, en definitiva, per poder atendre. Al final, el que es vol és atendre correctament, arribar a tots els alumnes, no? Poder que cadascun doncs, tingui el seu programa individualitzat o que tingui l'opció de poder anar endavant, no? El que passa que això a vegades doncs, és veritat, certament és difícil. Si tu tens 19 20 alumnes per classe, que això també amb el temps s'ha anat reduint. Recordem que abans eren 25, ara estem parlant de 19 aquí a Premià de Mar, i per tant doncs, jo crec que això ja és un avenç important, però malgrat això doncs, és veritat que falten mans moltes vegades. Però personalment crec que aquesta via no, per la meva opinió, no és la correcta, perquè al final aquí qui surt perjudicat? El govern? No. Qui surt perjudicat? Les famílies i sobretot els nens i nenes, perquè el fet d'anar a l'escola cada dia, de tenir uns hàbits, i de tenir unes rutines, totes aquestes rutines, amb aquests alts i baixos, es van canviant. I, per tant, jo crec que s'hauria de buscar una altra fórmula. No critico que es faci vaga, però sí que la gestió d'aquestes manifestacions que es fan o d'aquestes d'aquestes decisions que es prenen moltes vegades a nivell de sindicats, crec que no són, la meva manera de veure, no són les correctes, perquè desestabilitzen el procés d'ensenyament dels nens i nenes, també desestabilitzen a les famílies. Estem parlant també de les conseqüències que tot això porta, ja no només en el món educatiu, sinó també en el món del lleure. En el món del lleure, doncs, cases de colònies, sortides, excursions, tot això té una repercussió. D'acord? Llavors, bueno, això està així. De moment no sabem què passarà ni la incidència que tindrà, però en qualsevol cas doncs, jo crec que s'hauria de replantejar, parlant, evidentment, sempre des del diàleg, des del consens, parlar per arribar amb una altra fórmula, d'alguna manera. No? Uh-huh. Es necessiten professionals, però mirem de gestionar-ho d'una altra manera.
1: Ara mateix aquesta és la situació, hi ha diferents opinions de com es gestiona tot plegat i l'Elisenda Busquets ens en dona la seva. Posant el focus en aquest progrés educatiu, que al final és on també estem enfocats aquest setembre i aquest inici de curs, quins són els principals reptes educatius d'aquest any, Elisenda?
0: Bueno, jo crec que hi ha el focus més important és tot el tema de la inclusió. Cada vegada més ens trobem amb alumnes que necessiten una atenció, com deia abans, i per tant una mica el focus seria poder arribar a tots aquests alumnes i sobretot també intentar mantenir els nivells d'aprenentatge, no? Perquè en els últims anys és conegut per tothom que els nivells dels nens i nenes, dels nostres alumnes, han anat retrocedint. Vull dir, aleshores, no podem quedar-nos en que, bueno, és que, clar, com no tenim gent, no ho podem atendre. Això és cert, però d'alguna manera hem de donar-li la volta a aquesta situació. No podem que cada vegada els nens i nenes surtin de l'escola o de l'institut, no parlo de l'escola, només de l'escola, de l'institut, surtin a vegades amb uns nivells molt baixos que surten, val? Ja no per lo de fora, sinó per les pròpies persones. Val? Vull dir, no pot ser que un nen que surti de primària no sàpiga mínimament escriure, llegir i escriure bé, no? Falta de recursos per poder-los atendre? Segurament que sí, no? Però també, doncs, no sé, des de... Ara sí, des del Departament d'Ensenyament s'han de veure quines són les maneres de poder atendre això i que el nivell no vagi cada vegada pitjor. L'escola catalana sempre ha estat un model, sempre. I aleshores ara, en els últims anys, sembla que això s'estigui perdent. Jo no crec que s'hagi perdut ni que es perdrà, perquè crec que hi ha molts bons professionals, molta gent absolutament entregada a la feina i que fa servir 50.000 metodologies per poder arribar als alumnes. Però és veritat que tots sabem que el nivell ha baixat. El que potser abans a sisè ja es dominava, ara no es domina. O el que a final d'ESO es deia que... O sigui, quan l'alumne obtenia la certificació de l'ESO i passava al batxillerat, doncs, bueno, no sé, parlem temes tan, no tan tontos, no tan importants com l'ortografia, com l'expressió escrita. Tot això ha anat una mica enrere, no? Llavors, clar, es troben, doncs, com es troben ara les universitats, per exemple, també, no? Amb el tema, només falta el tema de la IA, també. Clar, què passa amb tot això? Deixem de redactar? Deixem d'escriure? Clar, tot això, totes aquestes mesures, la IA, per exemple, pot ajudar molt, però sempre utilitzant-la amb correcció. No pot mai substituir, a la meva manera de veure, no pot mai substituir la teva redacció, la teva expressió. Crec que això no és... Per tant, jo crec que s'ha de buscar la manera de poder revertir aquesta situació al nivell... El tema també de la llengua catalana també és un altre repte que també doncs, cal treballar-lo i cal anar endavant. En fi, crec que tenim reptes molt importants i que, ja et dic, estic convençuda perquè crec que hi ha molts bons professionals que ens en podem sortir, però això val dedicació, molta dedicació i molt d'esforç.
1: Uh-huh. Com seria la fotografia del que ens trobarem a les aules? Perquè també patim quan s'obren les preinscripcions, a veure com ho quadrem tot plegat, com ho encaixem tot plegat. Què ens trobarem demà a les aules premianenques, Elisenda?
0: Bé, aquest any crec que s'ha unificat bastant el nombre, sobretot la ràtio per les escoles. Val? En el moment de la preinscripció sí que és veritat, com ja sabeu, que hi ha escoles que tenen més inscripcions i d'altres que no, però a dia d'avui, doncs, segons m'han informat també des de l'OME, està força equilibrat en totes les escoles, tant públiques com concertades. Justament ahir, no, perdó, divendres, va haver-hi la reunió del Consell de Garanties, que són els que fan doncs, les admissions dels alumnes, i, si no m'equivoco, van dir que hi havia com 30 noves inscripcions. O sigui, que de juny fins a setembre havien arribat persones i que, bueno, que hi havien aquestes persones per poder anar ubicant els diferents uh-huh. centres. Per tant, aquest any crec que serà bastant homogeni. Totes les escoles estan en una línia, menys la Salle, que en té dues. I, bueno, en principi la ràtio que es va establir a la taula de planificació era de 19 alumnes. Jo crec que estarem entre 19 i 20 en algun, uh-huh. en algun cas. Amb el repartiment equitatiu dels NECES, tant de NECEA com de NECEB, alumnes amb necessitats especials. I, per tant, aquest any sembla que tothom doncs, ha tingut una prescripció doncs, correcta per poder tirar endavant, per poder continuar sense necessitat, doncs, en aquest cas de les concertades, sense necessitat de perdre el concert. Val? Per tant, bé, jo crec que ha anat molt bé la prescripció aquest any, o la matrícula, perdó.
1: Mm-hmm. L'Escola Montserrat sí que tindrà una línia, finalment.
0: Sí, l'Escola Montserrat sí tindrà una línia. És cert que va tenir una prescripció doncs, gran, però al final, doncs, des de departament es va decidir que es mantenia només en una línia.
1: Uh-huh. Molt bé, Doncs així comença aquest curs 2026-2027, pel que fa a l'interior de les aules. Estem pendents també d'altres aules, perquè també ha començat o comença el curs amb obres, unes que pràcticament estaran enllestides, la de la nova escola Bressol als Corriols, i les de la Mar Nova, que havien d'aprofitar l'estiu per engegar, i sembla que engeguen també aquests propers dies. Com ho ha viscut tot plegat la regidora d'Educació?
0: Bé, és cert que aquestes obres havien de començar el mes de juny, és a dir, quan els nens i nenes doncs, acabessin el curs escolar, de manera doncs, que es pogués començar a treballar amb tot el que és el fonament, remoure les terres i aquestes coses. I doncs, per motius aliens, en aquest cas, a l'Ajuntament, o sigui que ha sigut un tema de la construcció, no s'ha pogut... no es va poder començar, val? Aleshores, bueno, sí que es va perimetrar la zona, sí que es van fer actuacions a nivell de medi ambient, que es van treure uns arbres i es van habilitar unes zones, però l'obra gran, l'obra de fonaments, doncs no s'ha fet. Aleshores, doncs, és veritat que... Bueno, ens ha preocupat i ens preocupa perquè començar les obres doncs, ara, justament quan els nens comencen, doncs vulguis que no. És, bueno, costa una mica i hi haurà d'haver-hi una adaptació, no?, per part de la constructora. És veritat que tot estarà absolutament delimitat, vull dir, els nens i nenes no tindran cap mena d'accés a l'obra i això jo crec que ja s'ha fet. Però, bueno, hauran d'aprendre a conviure amb aquesta obra. Això no ens ho treu ningú. Pensem que les coses no han anat com nosaltres haguéssim volgut que anés, però en qualsevol cas ja dic que això ha estat un tema de la constructora, que es va agafar un compromís i aquest compromís no s'ha fet. Nosaltres estem fent el que podem. També estem intentant doncs, habilitar, bueno, intentant, no estem habilitant un solar que hi ha davant de l'escola per tal de que els nens puguin anar a l'hora del pati, perquè queda un pati petit que els infantils sí que podran anar, però primària no. Llavors estem habilitant un solar que jo crec que a partir de demà passat ja podran utilitzar perquè els nens puguin anar al pati, sobretot a l'hora del migdia, que és l'hora doncs, que hi ha més nens. També hem parlat des de l'Ajuntament, vam parlar divendres amb l'Institut per la possibilitat de que durant uns dies, si no s'acabava d'estar adaptat al solar, poguessin anar a jugar allà a les seves instal·lacions. Per tant, doncs, estem fent el que podem. Les obres comencen avui, suposo que ja han començat, i anirem, els acompanyarem amb tot allò que puguem. Val? Com sempre hem fet, perdó, tant amb la direcció de l'escola com l'AFA, sempre hem intentat informar, sempre intentar estar al seu costat. És veritat que sempre hi ha coses, vull dir, de comunicació, que a vegades no ens fallen, però la voluntat de l'Ajuntament, i en aquest cas la voluntat meva, és anar a acompanyar-los i ajudar-los amb tot allò que sigui possible. I, evidentment, reconeixo doncs, que aquestes obres doncs, no han començat quan haguessin hagut de començar.
1: Mm-hmm. Hem rebut també un comunicat de l'AFA de la Mar Nova, que estan preocupats per aquests condicionants, aquestes dues vessants que ens explicava també la regidora. D'una banda, com casaran les obres amb les classes i també patien per aquest nou pati que s'havia de condicionar. És normal, entenc també la preocupació de les famílies, però ara també ens explicava la regidora que aniran de la mà per resoldre totes aquestes problemàtiques que vagin sorgint, no? Al final també depenem d'una obra que té uns terminis que no controlem, no?
0: Ah, clar, evidentment. Però nosaltres creiem que ha d'haver-hi un control de seguiment de les obres. No dic de reunir-nos cada setmana ni cada mes, potser, però cada dos mesos. És a dir, que puguem anar veient tota l'evolució de l'obra i veient, sobretot, intentant resoldre si hi ha algun tipus de problema, doncs intentar resoldre'l, intentar acompanyar-los, intentar doncs, buscar recursos. Ja he comentat això de l'Institut, doncs igual que demanem suport, doncs podem demanar suport en un altre espai. O sigui, nosaltres estem al seu costat per ajudar-los amb tot el que calgui. Ara bé, també dir que no hi ha hagut cap voluntat de que aquestes obres no comencessin, vull dir que ha passat el que ha passat, i amb això hem d'aprendre a conviure i hem d'aprendre doncs, a gestionar-ho de la millor manera possible, tant per part de l'Ajuntament com per part de l'escola, com per part de les famílies, perquè al final és un tema, una fita molt important, no?, per al municipi i sobretot per totes aquestes famílies que durant tants i tants anys ho han estat reivindicant, no? Per tant, sí, serà un mal de cap en algun moment, potser sí, però agafem-ho també amb ganes de dir, bueno, doncs tindrem una escola nova.
1: Molt bé. També tenim una segona escola bressol municipal nova, els Corriols, que ens ha portat de cap també i de corcó, perquè teníem les obres ja engegades, sembla que tot anava fantàsticament bé, els terminis es complirien, l'empresa que fa les obres fa fallida, n'hem de buscar una altra correcuita que es compromet a acabar-les i que el primer dia de classe l'escola bressol estigui enllestida i preparada. La tenim a punt, Elisenda?
0: Bé, aquí hauríem de diferenciar dues coses. Una cosa, dues situacions. La part interna de l'escola, el que són l'edifici està acabat, l'obra està recepcionada, per tant, l'edifici ja... És a dir, nosaltres la setmana passada ja van entrar les famílies que van fer reunions amb les mestres, val? Per tant, tota la part de les aules, de les sales, tot això està a punt per començar demà amb l'adaptació que fan a la bressol, val? Aleshores, hi ha una part que és el pati, que sí que és veritat que encara està amb obres i que està també absolutament, evidentment els nens no hi tenen cap accés, està amb valles totalment i per tant no hi ha cap mena de perill, al contrari, jo he estat tota la setmana passada i puc dir, ja no com a regidora, com a mestra, com a persona, que l'espai està perfectament en condicions per iniciar el curs. És veritat que falten coses, com a totes les obres quan es fan. Sí que falten coses, falten coses que nosaltres anem anotant, que anem apuntant, però en qualsevol cas, tant les famílies de I0 com les de lactants, com les de I1, que ja van entrar la setmana passada, nosaltres no vam tenir cap feedback de dir... Evidentment, les famílies van veure que faltava mobiliari, que encara faltaven coses per entregar, que faltaven detalls, potser algun detall de pintura, falten coses, però que l'escola està preparada perquè els nens puguin començar demà, i tant que sí, vull dir, cap problema. Ara, altra cosa és que digués que l'escola ja està al 100%, les famílies han pogut veure ja totes les aules equipades, això no, avui justament encara arriba material, vull dir que tot el que és la part de l'escola, tot això està acabat i en condicions, des del meu punt de vista, i crec que des del punt de vista de l'equip de govern, està en condicions per poder començar, tenint en compte que això també ho he de reconèixer i ens afavoreix que l'adaptació, que és una hora i mitja només a l'escola, una hora i mitja, això fa que després, si s'han de fer treballs, es puguin fer durant el dia. Per tant, el dia 18, que crec que és el dia que comencen ja jornada complerta, que hi haurà servei de menjador, el dia 18 allò estarà 100% acabat. Vull dir que no... Nosaltres teníem un compromís, i en el meu cas un compromís personal, de que no podíem deixar les famílies sense escola. Unes famílies que van confiar en nosaltres, que en el moment de la preinscripció es van preinscriure, van haver-hi més de 130 preinscripcions, aquestes famílies van confiar en nosaltres. Nosaltres els hi vam repetir per activa i per passiva de que l'escola estaria, i l'escola està. I l'escola està en condicions de començar, malgrat doncs, que, bueno, evidentment, doncs, persones que poden opinar de forma diferent, però el que a mi m'interessa, el que interessa, és que les famílies estan contentes, veuen, evidentment, que falten coses, però estan contentes, estan receptives al que els hem dit, i el compromís social que havíem establert amb aquestes famílies, jo crec que s'ha aconseguit.
1: Objectiu complert.
0: Jo crec que, des del meu punt de vista, sí. Evidentment sortiran veus que diran que l'escola encara no està, que no està en condicions. Jo ho entenc, això. Cadascú és lliure d'opinar el que pensi. Però tenim un claustre de 15 persones treballant en allà, que ja des del dia 1 estan treballant. Per tant, està tot preparat per començar. falten coses, repeteixo, sí, però cap cosa que pugui posar en risc que els infants no puguin entrar.
1: Molt bé. Ara m'has fet pensar, Elisenda, que es feia la preinscripció conjunta, no? Has hagut de decidir qui anava a cadascuna de les escoles, no? Com s'ha fet això?
0: Bueno, en principi l'any passat, quan estava tot la cosa encara doncs així una mica verda i tal, vam fer una preinscripció única i vam fer els primers agafarrons i a partir dels altres a corriols. En principi vam fer preinscripció única. De cara al curs que ve veurem com es fa, perquè, clar, al final són dues escoles. El que vull deixar també clar és que són dues escoles que tindran perdó, el mateix mètode pedagògic. S'ha treballat molt a la licitació que s'havia de fer absolutament el mateix. A veure, evidentment hi haurà diferències, però s'havia de fer absolutament el mateix amb el dia a dia, és a dir, el dia a dia de l'escola, la metodologia, el projecte educatiu, les normes d'organització i funcionament del centre. Tot això ha de ser exactament el mateix que Corriol, que Gafarrons. Val? De fet, aquest personal d'aquest claustre de Corriols aquesta setmana passada ha estat treballant amb tota aquesta documentació per tal de que es pugui fer un treball conjunt i que, evidentment, serà liderat per les dues directores. Hi ha una directora Corriols i una directora Gafarrons i coordinada des de l'Ajuntament pel cap d'ensenyament. Vull dir que, en principi, ha de ser l'escola, pedagògicament parlant, escola única. Aleshores, l'any que ve, a l'hora de la preinscripció veurem si segueix fent preinscripció única o es fan preinscripcions diferenciades. Encara no ho hem decidit.
1: Després de tants anys desitjant aquesta segona escola bressol, què significa per tu, Elisenda, poder començar aquest curs 2026-2027 amb les dues escoles ja a punt?
0: Bueno, home, la veritat és que com a regidora, com a persona, doncs, contenta, no?, de poder arribar fins aquí. Quan jo vaig arribar, de tot això ja se'n parlava, i molts anys abans, com tu saps, també. Per tant, doncs, haver-ho aconseguit, o estem a punt ja d'aconseguir-ho, doncs crec que és important. Per mi era un repte molt important. I que amb el temps, doncs, cada vegada més te'l fas teu, no? Perquè d'alguna manera, doncs, cada vegada més et vas implicant en més coses, no? Per tant, doncs, professionalment parlant, doncs, molt contenta. I personalment també, sobretot per haver donat resposta a un tema que, pels motius que fossin o perquè no era el moment, havia quedat com una mica encallat, no? I haver pogut desencallar i haver pogut, doncs, aconseguir, abans de marxar, per dir-ho d'alguna manera, aquests reptes, no sé, què millor, no?, que per ensenyament poder crear una escola o poder contribuir, evidentment, no ho he fet jo sola, poder contribuir a la creació d'una bressol. Molt contenta en aquest sentit.
1: Molt bé, i tant que sí, ho celebrem també des de la ràdio. Pel que fa al lleure, també hi ha a l'estiu, als casals, hi posem bona nota?
0: Sí, aquest any ja ha funcionat tot, ha anat tot ja més rodat, com hi havia l'experiència de l'any passat, doncs aquest any tot ha anat ja més rodat. Ens cal, evidentment, ara a finals de mes hem de fer la valoració, tal com vam fer l'any passat, amb tots els, bueno, amb totes les entitats, doncs, que van col·laborar, però en principi no hi ha hagut incidències que ens hagin remarcables. No, hem anat fent el seguiment, tant des de serveis socials com d'ensenyament, i si hi ha hagut alguna coseta, doncs hem intentat ajudar, però bona, jo crec que bona nota. Molta feina, perquè aquest canvi de model, hi ha hagut moltíssima feina. També dic que hi ha hagut molts professionals molt implicats, no només ensenyament, serveis socials, vull dir, que jo crec que tots els departaments de l'Ajuntament, tant amb el casal com, aprofito per dir també, la implicació de tots els departaments amb el tema tant de la Mar Nova com de la bressol, no? Perquè han sigut molta paperassa, que dic jo, molts documents, i la veritat és que tots els departaments també s'ho han fet seu d'alguna manera i també ens han ajudat molt. Per tant, mirarem de cara a l'any que ve de veure com es fa allò dels convenis, no? Perquè no s'hagi de fer cada any el mateix. O sigui, de dir, potser la possibilitat de, com ja hi ha entitats que estan molt consolidades, de poder fer, doncs, en lloc de fer convenis per un any, fer-lo per dos. Bueno, això ho hem de mirar a nivell jurídic, si es pot fer, però bueno, en qualsevol cas, doncs, la valoració és positiva.
1: Molt bé. Avui hem volgut saber com engega aquest curs escolar a Premià de Mar 2026-2027. Esperem que vagi molt bé, Elisenda, que sigui un curs tranquil i on aquests reptes que també posaves sobre la taula es vagin acomplint a poc a poc. Gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos-ho.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Tres persones han resultat ferides en l'explosió d'un laboratori de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona. Dos dels ferits, un home i una dona, estan greus a l'Hospital Joan 23, mentre que una tercera dona es troba en estat menys greu a l'Hospital de Santa Tecla. La vicerectora d'Infraestructures de la URB ha explicat que l'incident s'ha produït per una deflagració d'àcid nítric durant la manipulació de productes químics i ha assegurat que es treballava seguint les mesures de seguretat. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 49 anys a l'Escala per haver-se saltat fins a 3 vegades l'ordre d'allunyament de la seva exparella en només 2 setmanes. L'home hauria accedit al domicili de la víctima saltant el mur en 3 ocasions, l'última aquest dissabte quan la dona era a casa. Posteriorment, mentre ella era a comissaria, de Roses denunciant aquests fets, el detingut hauria tornat al domicili. Una veïna va alertar la policia local i els Mossos el van detenir poc després. L'home ha passat ara a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Avui es mantenen, però, les restriccions d'accés a la Baronia de Rialp i també a la Serra de Montroig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A banda, també, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses demà. Al vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya Central i el dimecres el risc s'estén també a gairebé tot el país amb especial incidència a la Catalunya Central. I pel que fa al trànsit, un accident a la Nacional 260, Montferrer i Castellbó, obliga a circular en pas alternatiu. A més, també una avaria a la C33 a Montcada i Reixac deixa un carril tallat en sentit Barcelona i un altre, en aquest cas, a l'AP7 a Martorell, deixa un altre carril tallat en sentit Girona. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del Ferm, a l'A2, al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés, que s'allargaran fins al 16 de setembre i que ja provoquen retencions importants en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, a causa d'una incidència en la infraestructura entre Montmeló i Mollet-Sant Fos ja resolta, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar encara alguns retards. I aquesta setmana fins al 13 de setembre el Servei Català de Trànsit, els Mossos i policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana.
1: Notícies en xarxa.
3: El curs escolar començarà demà amb reptes molt importants a les classes i amb convocatòria de vaga.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: El nou curs escolar engegarà demà amb una nova convocatòria de vaga de personal docent. El seguiment que tindrà és imprevisible a hores d'ara, però el que sí sabem és que la fotografia a les aules pel curs 26-27 serà homogènia. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat a Premià Mèdia que la inscripció educativa ha quedat repartida de manera molt similar entre tots els centres, la ràtio serà de 19 alumnes per aula i entre els nous reptes, Busquets ha destacat que cal fer un pas més amb la consolidació de coneixements que han de tenir els alumnes a l'acabar el curs. A més, també la intel·ligència artificial pot ser un altre repte de futur. Diu Busquets que ens en sortirem, però amb molta dedicació. Sobre la vaga, la regidora no critica que es faci, però creu que les decisions dels sindicats desestabilitzen el procés d'aprenentatge dels nens i nenes i de la vida familiar. Un curs escolar que començarà amb novetats evidents. La primera, la nova escola Bressol als Corriols, que és a punt i en condicions de començar el curs. Així ho ha assegurat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, que ha explicat a Premià Mèdia que l'obra està acabada, tot i que encara hi falten detalls. I l'altra novetat són les obres de la Mar Nova. S'esperava que els treballs engeguessin a l'estiu, però ho han fet avui mateix. La mateixa regidora entén que la direcció de l'escola i l'AFA puguin estar preocupades pel nou calendari de les obres, però diu que és important anar de la mà i ajudar en tot el que calgui. Per la seva banda, l'AFA està preocupada i indignada davant la situació en què es troba el centre a l'inici del curs, però Busquets ha afegit que es farà un seguiment de les obres per solventar els problemes que puguin anar sorgint i ha volgut deixar clar que no hi ha cap voluntat que les obres no comencessin, sinó que l'empresa que se n'encarrega ha engegat els treballs més tard del previst. En cultura, demà hi ha una xerrada sobre la lluita pels drets de les dones a Catalunya. Una mirada de gènere del segle XX a càrrec de l'advocada Pilar Rebeque, cofundadora de la Comissió de la Dignitat. La conferència es farà a l'Espai L'Amistat i servirà per celebrar la Diada Nacional de Catalunya, tot plegat aquest dimarts a partir de les 7 de la tarda. I també expliquem l'èxit total del taller familiar per fer amulets romans. Ara mateix ja no hi ha reserves disponibles per fer aquest amulet màgic com el que duien a l'època romana. El taller es farà el proper diumenge 13 de setembre. I en esports, la secció de waterpolo del Club Natació Premià ha engegat ja els entrenaments de cara a preparar un nou curs esportiu que sigui el màxim de profitós. Pel que fa al primer equip, la lliga començarà el 3 d'octubre a casa contra l'Escarça.
4: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
0: Premià Mèdia, informació.
3: Parlem de pàdel i de la tercera edició del torneig solidari contra la leucèmia que organitza el Club Tenis de Premià de Mar. Es farà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tots els beneficis aniran a la Fundació Josep Carreras. Si voleu participar, us podeu inscriure fins al dia 7. Hi haurà 3 nivells diferents, tant per categoria masculina com femenina, i cada partit tindrà 2 sets amb supertie. Cada participant jugarà com a mínim 2 partits.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: L'arribada de l'estiu també suposa canvis amb la nostra relació amb l'activitat física. Avui en parlem de fer molta activitat, de fer poca activitat i com recuperar també doncs, les nostres rutines un cop acaba l'estiu. En parlem amb en Jordi Berrocal, de Fisio Premià.
2: Bon dia, molt bé i molt agraït de tenir aquesta oportunitat que em doneu.
1: Ara et preguntàvem, és possible que el nostre cos es lesioni durant l'estiu, doncs això fent vacances o potser prenent el sol a la platja, anant al riu, buscant aquestes posicions, aquestes postures damunt d'una roca, és possible que hi hagin lesions associades o que puguin estar impulsades per accions que passen durant l'estiu?
2: És possible i, de fet, és bastant habitual. Hi ha com dos grans causes d'aquestes lesions que augmenten a l'estiu. Una és el canvi de calçat, sobretot les diabòliques xancletes, i l'altra és el canvi d'hàbits, que suposo que després en parlarem, però a l'estiu canvien totalment els tres pilars fonamentals de la salut, que són el descans nocturn, l'alimentació i la hidratació i l'activitat física, i per suposat que el cos es ressenteix.
1: Mm-hmm. Ara parlaves de les maldites xancletes, però quant de mal han fet al principi del 2000 aquestes hawaianes, que ningú semblava que veia venir, però realment aquesta sola tan plana i aquests dits, no?, que es dividien, això, Jordi, suposo que ha fet mal, eh?
2: Ha fet mal, però com sempre el problema no és la xancleta en si, és el passar de portar tot l'any el peu embotit dins del mitjó, dins d'un calçat que té una sola, que té un drop, que és una diferència d'alçada entre el taló i la punta, a de cop passar a utilitzar tots els dies, totes les hores possibles, les xancletes perquè el peu està més ventilat, perquè fa molta calor, i a començar a fer tots els trajectes que abans caminàvem amb aquest calçat tancat, fer-lo amb les xancletes amb un peu que tenim desentrenat. Per suposat que això, el repartiment de càrregues i de treball muscular al peu, al no, i el maluc a la lumbar fa que canviï moltíssim i puguin aparèixer lesions o molèsties.
1: Jordi, amb què us trobeu al setembre, octubre, quan la gent torna a les vacances, quines són les lesions o molèsties més freqüents que recollim després a l'estiu?
2: Doncs una d'elles és qualsevol dolor a la planta del peu, siguin les metatarsàlgies, siguin la famosa fascitis o fasciopatia plantar. Després tenim bastantes lesions musculars, sobretot perquè la gent no és conscient que s'ha d'hidratar bé per aquesta calor, perquè transpirem molt més a l'estiu i per tant, surten a fer la mateixa activitat física que feien prèvia a aquestes temperatures i aquí apareixen moltes lesions musculars i després apareixen també molts mals d'esquena del sedentarisme, d'estar tantes hores estirat al sofà, a la platja, dins de casa, reclòs amb l'aire condicionat i de cop tornar a demanar-li al teu cos que et toleri les càrregues d'entrenament que feies abans de l'estiu. Llavors, bàsicament, és això.
1: Molt bé. Núria, alguna pregunta pel Jordi?
3: Sí, mira, Jordi, saps què em passa? A mi sempre quan començo vacances m'enganxo de l'esquena. I un any va ser molt bèstia, molt bèstia. Jo crec que té a veure amb allò de que parem l'activitat i com que el cos venim a més molt estressats, arribem a vacances molt intensos, molt estressats i de sobte desconnectes. Entre això i els aires acondicionats. No sé ben bé què va ser. És habitual?
2: És molt habitual i no és casualitat. Tots coneixem moltes persones que agafen vacances i a les 24-48 hores es queden clavats de lumbar, d'esquena. Té una explicació científica a través del sistema nerviós autònom. Tenim el simpàtic i el parasimpàtic, que tenen aquests noms. El sistema nerviós simpàtic és el que ens prepara per el que diem el fight or flight, és el que ens manté vius lluitant contra l'estrès del dia a dia, les responsabilitats, la feina, tot això. I quan agafem vacances, què passa? Que aquesta hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic descansa, s'atura, s'activa el parasimpàtic, que és el que ens permet relaxar, el nostre cos surt del mode supervivència i es permet manifestar-nos tots els mals. Això és molt típic a l'estiu, és molt típic a l'agost. Realment, a l'agost, qui ens aguanta la clínica a nosaltres són els pacients que agafen vacances i els apareixen tots els mals. I això és molt habitual al gener, també. Al gener, tots els treballadors de notaries, de gestories, de bancs, que porten tot el desembre fent els tancaments d'empresa i tal, gairebé tots, quan acaben els comptes, es queden clavats de cervicals a lumbars, i al gener sempre els hi guardem unes hores per ells perquè és molt habitual.
3: T'ho agraeixo, Jordi, perquè es pateix, però almenys no em sento un bitxo raro. Ara ja entenc això. El fight or fly m'encanta el concepte.
1: Però m'agrada aquest concepte, això que ens deies, Jordi, que doncs, aquests tancaments d'IVAs i RPFs, doncs, a fer la renta, tot això, són moments on vosaltres també detecteu pujades de feina.
2: Sí, totalment. És que està demostradíssim i és que passa any rere any. Un any podria ser casualitat, però ens passa cada any i no només a nosaltres. Parles amb qualsevol company fisioterapeuta i és superhabitual. Sí,
3: escolta, sí. També hi ha una altra qüestió, que és que a l'estiu ens passa que ens creiem supermans, invencibles, superherois, o sigui, tota l'activitat física que no fem durant tot l'any. De sobte, l'estiu resulta que anem a fer grans caminades, grans rutes per la natura, fem, en fi, tota mena d'esports i d'activitat física que normalment no estem preparats perquè no fem durant tot l'any. Això també passa, no?
2: Passa totalment, i aquí és com, ja no ho dic com a fisioterapeuta, dic com a persona, és aplicar el sentit comú. Aquests augments d'activitat, de càrrega, que tampoc faríem a l'hivern, a la tardor o a la primavera, per què la fem a l'estiu, quan justament l'ambient del nostre cos està molt menys preparat perquè descansem pitjor, mengem molt pitjor, fem molta menys activitat física en el dia a dia, però arriba el cap de setmana i de cop ens anem a pujar un 2.000 i fer 15 quilòmetres caminant, suant, sense beure aigua, sense haver escalfat bé, sense haver fet activitat la resta de la setmana. Llavors, hem de tenir una miqueta de sentit comú. Sí.
1: Molt bé, doncs sentit comú amb tot el que ens explicaves. Ara pensava en la platja, en la piscina, Jordi, aquestes cadires plegables que veiem, que jo sempre penso, al moment que m'hagi de comprar aquesta cadira ja serà que estaré fatal, jubilat, espero que sigui. Però cada cop estic veient més gent jove que fa servir aquestes cadires o aquestes tombones plegables. Jordi, això és un bon consell o el fet de tombar-se a la platja amb la tovallola ja és una cosa que cada cop queda més enrere?
2: De fet, en fisioteràpia fa anys que hem trencat com el mite de les postures bones i dolentes. Hi ha una frase que ens agrada molt, que és dir que la millor postura és la que menys dura. No hi ha tant postures bones i dolentes. El que realment pot afavorir que apareguin molèsties i lesions són les postures mantingudes. Tenim un cos que ha evolucionat durant milions d'anys per estar en moviment i ara ens empenyem en estar tot el dia asseguts. Llavors, això aplica tant a la platja, a la piscina, amb les cadires, amb les tovalloles, a l'oficina. No és tan important en quina posició t'estires a la platja, si t'agafes una cadira de 10 euros o una de 100, supercòmode per posar la cervesa al tal. Lo important és que vagis fent píldores de moviment, que li diem és cada 15-20 minutets, que t'aixequis de la cadira, caminis una miqueta, que et vagis a fer un bany, que tornis a seure't i que no passis molta estona en la mateixa posició. Perquè està clar que si passes 3 hores prenent el sol a la platja, estira't i de cop t'aixeques i te'n vas a nedar fins la boia i tornes, bé, el teu gos segurament es ressentirà. Però un cop més és sentit comú, eh? No hi ha una píldora màgica per dir has de fer cada tants minuts, tants quilòmetres nedant o el que sigui. Sentit comú.
3: Ara has dit això de les cadires, jo flipo perquè fa des d'un o dos estius que veig un munt de canalla adolescent amb cadires d'aquestes d'anar a pescar plegables, fins al punt de que jo me n'he comprat una perquè tenia la necessitat, perquè dic que això ha de ser total, no la faig servir, ja t'ho dic, però veig un munt de gent d'adolescents bàsicament quedant amb cadires plegables, no sé si a Premià esteu igual.
1: Sí, sí, en tenim moltíssimes. De fet, jo soc molt aficionat d'anar al concurs de focs de Blanes i, clar, la cosa que fa més ràbia del món és quan estàs a la platja allà amb el teu pareo tan tranquil i apareixen les quatre persones amb les cadires i se't planten davant 5 minuts abans. Això passa, però ja queda fet aquesta reivindicació. Però sí que és veritat que passa, que la gent, baixen a la platja amb aquestes cadires, suposo, també buscant aquesta comoditat a la platja.
3: Em pot xulo que has d'estirar-se la sorra.
1: Home, per mi sí, el contacte aquest directe amb la sorra està molt bé. Jordi, abans has dit una cosa, i jo crec que ha passat en l'aire, però és important que ho diguem, els canvis de temperatura també tenen influència. Parlàvem de la presència dels aires acondicionats, d'aquestes onades de calor. Això també influeix en el nostre cos.
2: Sí, i permeten fer una incidència respecte a les cadires, que realment han sigut un gran facilitador perquè gent gran, gent que té artrosi, gent que si ha de pensar en estirar-se a la sorra i sobretot després a l'hora d'aixecar-se segurament ni es plantegen a la platja, gràcies a aquestes cadires podem donar més accessibilitat a la platja i que la gent pugui estar més còmode. Llavors, bueno, ben utilitzades, com sempre, sentit comú, també funcionen molt. I respecte a la pregunta que m'has fet, per suposat, a més temperatura, més transpirem, a més transpirem, més pateix la musculatura, més pateix el nostre organisme i, per tant, ens obliga a ser conscients de no fer esport en les hores de més temperatura, a les hores centrals del dia, més ens obliga també a hidratar-nos més que el que faríem en altres moments de l'any. Hem de tenir aquesta consciència, hem de saber que a les nits també és possible que la qualitat del son sigui pitjor. Per tant, també transpirem durant les nits moltes vegades per aquestes nits tòrrides que estem tenint. Això ens obliga a hidratar-nos també, encara que no fem activitat física. Bueno, hem de ser conscients d'una cosa, d'una sèrie d'ítems que canvien per aquestes temperatures i sí, sí, ho hem de tenir molt present.
1: Molt bé. Mm. Buscant solucions, Jordi, un cop s'acabi l'estiu, encara queden setmanes per endavant, però què hauríem de fer per tornar-nos a reactivar i que el nostre cos no ressenteixi després aquesta activitat diferent a la que tenim durant l'any?
2: Aquí la clau és la progressivitat. La progressivitat és important tant quan estem acostumats a volums d'entrenament molt alts, setmanals, i de cop arriba l'estiu. Seria interessant deixar disminuir aquests volums d'entrenament progressivament i també és molt important incorporar-los al setembre o a l'època que sigui, progressivament. No hi ha una dosi màxima, una dosi màgica, diguéssim. La idea és que si estem acostumats a fer ses entrenaments setmanals i durant 2-3 mesos que dura l'estiu els hem aturat del tot o li hem baixat molt el ritme, al setembre els hem d'anar incorporant progressivament. Per tant, és, si recordes les càrregues, és igual si era sortint a caminar, a córrer o anant al gimnàs que feies abans d'aquesta aturada, intentar disminuir-les, intentar donar-te sempre 24 hores de descans, sobretot si treball més de força al gimnàs, donar-te 24 hores de descans entre entrenament i entrenament i progressivament augmentant les càrregues fins que amb les setmanes, també sentit comú i escoltar el teu cos, vas trobant aquestes sensacions que et permeten, t'indiquen que ja pots reactivar les càrregues que feies previ a l'estiu.
1: Molt bé, per tant, ja ho has vist, Núria, tot és sentit comú, no?
3: Sí, sí.
1: I aplicar doncs, aquesta progressivitat en totes aquestes activitats. Sí, sí. Per tant, és el que ens falta, Núria, jo crec que el sentit comú per tot. El que
3: per
1: estem
3: tot.
1: Parlant aquest estiu és sentit comú, sentit comú, lògicament. En parlàvem justament amb l'eclipsi, sentit comú amb els ulls, amb la vista, doncs sentit comú també amb la resta del cos. Eh?
3: Em quedo també amb una idea, que és que la musculatura, que d'això parlem avui, també hi influeix tot, eh? No només el tema de l'exercici físic i la postura, sinó també l'aigua, l'alimentació, el descans, és que estem tots connectats. Sí, xiquets, ens dirà feina. Molt bé.
1: Jordi, per acabar, Núria, li deia abans al Jordi, fora de micro, que clar, ells a Fisio Premià tenen moltíssimes especialitats i cada cop s'han anat obrint més, no? Perquè al final suposo que tot influeix, com deia la Núria, l'alimentació, la feina, les rutines, hi ha moltíssimes coses que suposo que fan que cada cop el ventall sigui més ampli, no?
2: Sí, sí, de fet, cada cop la fisioteràpia basada en l'evidència que es diu està sortint més del model biomèdic, del dany estan els teixits, hem de tractar els teixits, hem d'entendre el cos com un tot, i jo puc tractar-te el teu mal d'esquena, que et passa a la feina, diguéssim, però si tu no gestiones millor l'estrès que et suposa la feina, no ens en sortirem. Jo puc intentar que tu facis més activitat física, però si augmentes l'activitat física i segueixes menjant galetes i bollicaos i ultraprocessats abans d'anar a dormir per l'ansietat, no ens en sortirem. Llavors, en un tractament sempre hem d'incloure la part física, la part mental i la part nutricional, diguéssim.
1: Molt bé. Sí. Molt bé. Doncs Jordi, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
2: Encantat i gràcies per l'oportunitat de donar veu una miqueta a la meva professió.
4: Antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Farem també ara la prèvia del que passarà el 10 de setembre.

0: dues hores, començarem la marxa i serà una hora. I llavors, quan arribem a l'Ajuntament, farem el Parlament i acabarem amb una festa del jovent. I
1: molt bé, fantàstic, sí. No? Així hem resumit el que passarà en aquesta marxa de torxes. Expliqueu-nos, Guillem, qui organitza també, perquè crec que cada vegada teniu com més suport, no? Més entitats al darrere.
2: Sí, l'any passat només vam començar amb Jovent Republicà i Esquerra Republicana, però aquest any hem sumat forces, creiem que és un acte que és del poble i és pel poble, i és per això que n'estem sumant aquestes forces. En total d'entitats que serem, així és del poble, està l'ANC, l'Assemblea Nacional de Catalunya, el Consell Local de la República. També tenim Òmnium Cultural, Gent pel País, que és una plataforma nova que ha sortit fa ben poc, Plataforma per la Llengua, nosaltres dos, Jovent i Esquerra, i també s'afegirà Junts i la Joventuts de Junts, que és la JNC.
1: Mm-hmm. Molt bé, fantàstic. Al final, sota aquest lema, no? Premià no calla, encén la llengua, igual que encendreu també les torxes, amb l'objectiu també de, com dèieu ara, no? Cuidar la llengua d'una banda i de l'altra també d'aquesta tradició històrica amb aquesta vessant també de reivindicació, no?
2: Sí, perquè al final estem veient durant tot l'any que tothom està parlant de la llengua, està parlant del català. Creiem que és una cosa que bé, sí que s'ha reduït, perquè hi ha menys gent que parla el català, però, per altra banda, els catalans estem fent tot el que està a les nostres mans, no?, per poder fer que la gent del carrer, la gent nouvinguda, també aprengui el català, i no fem aquesta tendència de parlar el castellà de quan ens parlen en castellà. Nosaltres som una gent ferma i defensem la nostra llengua, i creiem, amb més motiu que mai, a la marxa de torxes i a la diada, doncs reivindicar la nostra llengua i la nostra cultura.
1: Mm-hmm. Molt bé. Bernat, series capaç de recordar-nos el recorregut de la marxa de torxes? Més o menys, perquè la gent sàpiga més o menys per on passa.
0: Jo diria que, segons l'any passat, bueno, comencem a Mercè Rodoredra, llavors anem cap al CAP.
2: Sí, anem pel carrer de la Sisa i el carrer de la Plaça, pugem, i després fem el carrer de la Mercè, baixem per la Riera en contradirecció i ens parem un moment a la plaça del 1er d'octubre per fer també memòria al 2017, que ara ja farà 9 anys, i després ja tornem a tombar pel carrer Montserrat i baixem pel carrer de la Plaça, carrer Sant Cristòfol, rectoria i a l'Ajuntament.
1: Molt bé. Quanta gent espereu que s'apunti? Quanta gent espereu ser?
2: Quants creus?
0: No sé, potser més de 50, no?
2: Mira. Sí, això sí. Jo crec que sí. L'any passat diria que érem uns 80-90, més o menys, per dir alguna cosa així. Jo crec que aquest any arribem als 100 i els passem.
1: Sí, ara que heu guanyat també el suport d'altres entitats.
2: D'altres entitats, no? Creiem que podem tirar bastant més del carro, sí, sí.
1: Mm-hmm. Molt bé, fantàstic. També hi haurà lectura de manifest, com dèieu, Guillem, per posar de relleu tot això que estem explicant avui en aquesta prèvia. Imagino que serà important també posar-ho en solfa, no?, una vegada comencen aquestes lectures.
2: Sí, s'està redactant un manifest unitari. Al final, la vigília de la diada és una cosa de tots, i per molt que siguem diferents entitats, tots som un poble, i estem fent aquest manifest unitari, que es llegirà un cop arriba a la plaça. Quan arribem a la plaça, més, deixarem les torxes, les apaguem, perquè tampoc volem causar cap perill a dintre plaça, que algun any havia passat alguna cosa. Llegirem el manifest. També es llegirà, al principi, abans del manifest, un tros de poesia, perquè quan es feia l'antiga marxa, venia la Dària, que en pot descansi, i llegia un poema de l'11 de setembre que ell havia fet. Llavors, l'any passat ja vam recuperar aquesta tradició, i ara, com no hi és aquest any, doncs encara li farem com una mica més d'homenatge, no? I després del manifest ja cantarem els segadors i ja començarem una bona festa.
1: Molt bé, fantàstic. Sobre aquesta festa, Bernat, ens podries explicar què passarà? Perquè ens has dit festa jove, festa del jovent. Què hi passarà?
0: Doncs que vindrà un DJ. Com es deia el DJ?
2: El DJ Quero, que és un noi jove independentista que està aprenent i té ganes.
1: Mm-hmm. Molt bé.
0: Sí, i tindrem...
1: Acosta't més al micro, Bernat, sisplau, que si no et perdem.
0: Que també tindrem barra i pues, estarem tota la nit de festa.
2: Mm-hmm. Sí, diem a la gent, sobretot, si vol venir, que s'ho passarà molt bé. Al final, la majoria que posarem és música catalana, però també hi haurà els temes més sonats a l'estiu. Sí. I res, que vingui la gent, també, que pot portar el seu got, així també

0: No utilitzem tants gots de plàstic. I res, a fer festa és una festa que nosaltres ja sí que ens desentenem de totes les entitats de la Marxa de Torxes i organitzem només Jovent Republicà, que és el segon any que ho fem, i començarem allà a les 12, quan acabem tot, fins a les 2
1: i mitja,
0: més o menys, estarem allà fent festa a tothom que es vulgui animar.
2: Sí, perquè el matí següent hem de celebrar també l'11 de setembre, no? Haureu
0: sí,
2: de guardar forces.
0: Per tota la gent que es pensa que el jovent no anem a l'11 de setembre aquí al Parlament, nosaltres també hi serem, igual que totes les entitats, estarem a les 10 a la Rambla de l'11 de setembre fent les ofrenes, fent el Parlament també, i la diada per nosaltres comença el dia 10 i acaba a l'11 a la nit i tot.
2: Feu la prèvia, la vigília, no?
0: I
2: amb aquesta
0: tot,
2: marxa
0: sí,
2: de torxes,
0: sí.
2: Per encendre la llengua, reivindicant també la importància del català en aquesta nova marxa de torxes. Segona edició des de la recuperació. N'esteu satisfets, Bernat, Guillem, també, de la recuperació? Va ser una bona idea?
3: Sí, jo penso que s'està reivindicant i la gent s'està conscienciant. També ho veig al meu dia a dia, com la meva àvia, que està començant a fer servir més el català, per exemple, quan li parlen en castellà, i veig que la gent s'està conscienciant bastant i que està sortint bé.
2: Que bé, és un canvi de xip, al final, no?
0: És un canvi de xip.
2: També ajuda, sí. És que hem parlat també molta gent nouvinguda, que ens deia, no, és que jo vull aprendre català, conèixer el català, provar-me en català, i que ningú no es pensi que em fa un favor si canvia de llengua, perquè jo el que vull és seguir progressant, no?
0: Totalment, totalment. I al final aquests petits actes, aquesta marxa de torxes, aquesta diada, tots aquests actes que fem, al final és una mostra nostra cap a la societat de com som i com ens reivindiquem i com parlem, no?, la nostra llengua. I fer aquests petits moments, doncs al final significa, ostres, mira, aquesta gent d'aquí de Catalunya, de Premià, està com unida en aquest sentit, doncs, per reivindicar com tot allò que és seu. I al final la gent ho agraeix, tu gent, mira, doncs mira, són quatre replegats, o els que són amb unes torxes, però mira, s'ho munten bé, s'ho estan passant bé, i potser, mira, l'any que ve hi vaig jo, saps?
2: Molt bé, doncs que tothom ho sàpiga, aquest 10 de setembre, a partir de 8:45 del vespre, sopar popular de Carmanyola a la plaça Mercè Rodoreda, i a partir d'aquí la concentració, la marxa de torxes, amb un recorregut que comença al carrer de la Cisa i acaba a la plaça de l'Ajuntament, i aquesta lectura del manifest de diferents entitats també que enguany en formen part també i que donen suport a aquesta marxa de torxes. Un plaer haver-ho explicat i haver conegut de primera mà com anirà aquest acte. Guillem Martín, gràcies per venir a la ràdio, també al Bernat
0: gràcies.
2: Fuster. Li agraïm el seu temps, que vagi molt bé i fins la propera. Estarem molt pendents de com va la marxa també per explicar-ho aquí a la ràdio i ens veiem també el 11 de setembre. Que vagi molt bé.
0: Bona diada.
3: Bona diada.
4: Premià Mèdia, informació.
2: El Club de Patinatge Artístic de Premià de Mar obre portes a tothom que vulgui provar de patinar i introduir-se en el món del patinatge. Per això han preparat proves gratuïtes els dimarts i dijous des de 5:45 de la tarda fins les 8 del vespre. Les proves es faran al pavelló d'esports, que és el lloc habitual dels entrenaments del club, i també posaran a disposició de tothom que vulgui provar no només l'espai, sinó també els patins. Per qui vulgui més informació, es pot trucar al 629-365-626 o enviar un correu electrònic a cpapremia@gmail.com.
4: Premià Mèdia. Informació.

0: this away.
1: Estàs escoltant?
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Aquest mes d'agost tothom parla d'una sola cosa que de ben segur ja sabreu, i és l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost, que es podrà veure doncs arreu de Catalunya. Avui, per resoldre'n tots els dubtes i també per conèixer com el podrem viure aquí a Premià de Mar, parlem amb en Ramon Navas, aficionat a l'astronomia. Ramon, benvingut.
4: Hola, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
3: Primer de tot, explica'ns per què tothom està amb l'eclipsi i en parla tant.
4: Home, un eclipsi total de sol que passi per Espanya feia centenars d'anys que no passava, i de totes les experiències astronòmiques és de llarg la més espectacular. Jo vaig viure l'eclipse del 99 a Alemanya, i tot i que va ser al migdia, i tot i en teoria saber pues lo que havia de passar, quan vaig veure que el sol s'apagava de cop en el segon precís i es feia de nit, sembla que no pugui ser. No, costa de creure. És una experiència espectacular.
3: Perquè la gent ho entengui, de forma senzilla, què passarà aquell dia al cel?
4: Aquell dia, a la zona de totalitat, que aquí Premià estem just a fora, i s'ha de recalcar això que estem a fora, pels pèls, però estem a fora, que ningú esperi des de Premià que es faci de nit. Quan estàs a la totalitat i l'eclipse succeeix a bona altura sobre el cel, que aquest també té el hàndicap de que estarà baix, estarà solament a 4 o 5 graus, depenent de la zona, pues és que tu vas veient com el sol es va tapant, com si fos un eclipse parcial, fins aquí no hi ha diferència, però quan queda l'últim trosset, menys de l'1%, inclús amb el 99% del sol tapat, sí, hi ha menys llum, però la nostra vista s'hi acostuma i sembla una tarda, no es veu, no es veu negra nit. I a la que es tapa aquell últim 1%, que això triga segons a fer-ho, llavors és com qui apaga les llums d'una habitació. És molt espectacular.
3: I aquesta foscor completa, total, quan dura? Uns segons?
4: No, dura, bueno, depenent del marge, com més cap a Astúries dura més, és un eclipse que en aquest cas no dura massa, dura sobre el minut. Comptem. Poder minut i mig cap a Astúries i cap a on acaba Tarragona, inclús a Mallorca, dura uns pocs segons, 20 o 30 segons. Per tant, el primer que jo diria, ulleres d'eclipse, imprescindible. Mirar l'eclipse de qualsevol manera és acabar amb una ferida a la retina, perquè, a més, a la retina no hi ha cèl·lules nervioses i estem mirant el sol i no ens adonem que ens estem cremant la vista. No, és que quan em faci mal deixaré de mirar. No, és tard. Vull dir, ulleres de sol imprescindibles. Se troben per tot arreu. No vull fer propaganda, però hasta els supermercats n'estan tenint. Han de ser homologades i que posi que tinguin l'ISO. Gairebé el 99% del que es ven és correcte. Però ulleres de sol és imprescindible durant tota l'eclipse, excepte quan en els llocs on hagi totalitat que s'apaga, i els donar-ho compte que es fa de nit, llavors te les pots treure, i aquells 20, 30, un minut escàs que durarà, el mirar sense ulleres. Solament a la totalitat, el reste ens les tornem a posar.
3: Són moltes les persones que no es volen perdre aquest esdeveniment històric, que el volen veure. Aquí, per exemple, Premià de Mar, abans parlaves d'un concepte, la totalitat.
4: Sí.
3: Parla'ns del percentatge de visibilitat.
4: Sí, a veure, l'eclipse comença una hora i pico abans de que sigui la totalitat, i si anem mirant el sol amb les ulleres veurem que cada vegada està més tapadet. Cap a les 8:38, em sembla que són, es tapa per complet. El problema és que estarà molt baix. Estarà 4 o 5 graus, 4 graus, em sembla que és aquí Premià, sobre l'horitzó.
3: Vale.
4: Amb la qual hem de vigilar que les muntanyes de l'oest no ens tapin. Perquè, clar, quan el sol està baix, tampoc és la claror que tenim ara. Però, home, amb el sol sobre l'horitzó, és ple dia. Sí que veurem que la llum baixa, però, clar, al no tapar-se per complet, no tindrem la caiguda brusca de llum que tindran a Tarragona, per exemple.
3: Clar. Per tant, alguna ubicació estratègica per aquí a la
4: ubicacions
3: zona?
4: Ubicacions estratègiques és moure't d'una franja que va així grans maneres, des d'Astúries, Burgos és bon lloc, Saragossa és bon lloc, Lleida, una part de Lleida, no tota, Tarragona. És a dir, ens hem de desplaçar cap al sud.
3: Val. I si no tenim l'oportunitat de desplaçar-nos i ens hem de quedar...
4: Disfrutem de lo que hi hagi aquí. És difícil explicar què es veurà amb un eclipse del 99%, clar, però no serà molt diferent a un eclipse del 50 o el 60%.
3: Hi ha molta diferència del 99% al 100%?
4: Total, la diferència és abismal. Sembla mentida que aquest 1% signifiqui tant, però hi ha moltíssima diferència. Fa uns anys vam tenir un eclipse anular, que també es va tapar el 98, per això que va ser a València. I la gent que no estava mirant al cel veia que sí, era una tarda una mica amb la llum estranya, però és que no es va fer de nit i el sol es va tapar per complet, menys la corona, va quedar una corona tot al redor, un anell de foc. Va ser maquíssim, també va ser una època que els governs d'aleshores van dir que els nens no sortissin a l'escola, perquè som un país que a vegades, segons qui governa, i no vull fer política, es fan bestieses com, no, un eclipsi és perillós, per tant els nens, era època escolar, els nens que no surtin a mirar-lo. No, no, el que has de preparar a les escoles és, clar, perquè els nens puguin disfrutar d'algú inèdit.
3: Sí.
4: Aquest eclipse ens ha de servir a practicar, perquè el eclipse bo és el de l'any que ve. Passa a Andalusia, molt a baix d'Andalusia, a poca zona d'Andalusia, i aquell eclipse sí que és al migdia, amb el sol ben alt, i aquest és el dels tres eclipses que venen ara consecutius, aquest és el bo, el de l'any que ve. Però bueno, disfrutem primer d'aquest, no?
3: Totalment.
4: Si algú es vol desplaçar, sobretot que tingui en compte que, per exemple, va passar a Alemanya i aquí passarà igual, hi ha tanta gent desplaçant-se a últim moment que es col·lapsen totes les carreteres. Per tant, si voleu veure l'eclipse, no es mou el mateix dia de l'eclipse. El dia abans, a poder ser.
3: No, uns dies abans.
4: Sí. Alemanya va ser caòtic. Jo estava pràcticament a la franja de la totalitat, vaig veure que molt justet i vaig dir, va, vaig a fer 30 quilòmetres. Aquests 30 quilòmetres o 40 que vaig fer extras em van costar un parell d'hores, perquè estava tot col·lapsat.
3: Fins ara hem parlat d'aquest eclipsi més aviat pel que fa més a la part tècnica, no? El que és més a tema energies, hi ha gent que assegura que aquest eclipsi farà ressonar alguna cosa a nivell col·lectiu o a nivell individual.
4: Jo, com he comentat abans, soc molt escèptic des del punt... Jo soc, sobretot, m'agrada molt la ciència, tot el que està fora de la ciència. Em sembla bé que la gent cregui el que vulgui, però el que sí és cert és que a la zona de totalitat, els ocells i molts animals diuen, no, s'ha fet de nit abans d'hora, se'n van a dormir. També hi ha uns canvis de pressió atmosfèrica, és a dir, que el sol deixi d'il·luminar amb tota la seva llum i tota la seva escalfor, ni que sigui durant un minutet o uns segons, una zona concreta, pues fa uns canvis de pressions que fa que s'aixequi el vent. Hi ha una sèrie de coses reals. Després que la gent s'activi, canvi la seva ressonància i una quantitat de coses que es diuen, jo no hi crec, però aquí ja...
3: Clar. Ramon, ara ens trobem al mirador del port de Premià de Mar. Creus que aquesta seria una bona ubicació per contemplar,
4: sí,
3: aquest eclipsi?
4: Em preocupa les muntanyetes. Sí que estan baixes, però 4 graus és molt poca altura. Allà, llavors, hi ha una pàgina que es diu el trio d'eclipses ibèricos o alguna cosa així, que entres allà i surt dibuixant les ombres de tot arreu. Dieu que ho heu mirat i que aquí sortia, pues, perfecte, justet ha de ser, perquè estarà 4 graus.
3: Hi ha alguna altra zona aquí a Premià que puguis considerar bona?
4: Hem de tenir a l'oest absolutament com, pues això, despejat, destapat. I, clar, a Premià poder a dalt de les muntanyes. Algun mirador que tinguis a l'oest. Ara que recordo, allà el mirador que hi ha, diguéssim, apropant-se a la cadira del bisbe. No a la cadira del bisbe en si, però apropant-se a la cadira del bisbe, jo he anat a fotografiar alguna vegada cometes que estaven a l'oest, molt baixos, gairebé sobre Barcelona. Sí que hi ha unes muntanyetes, però jo crec que allà hi ha més...
3: Hi ha més,
4: si s'elegeix bé el lloc, hi ha més... Estarem a més, sí. Tindrem el sol més alt.
3: Per anar acabant ja l'última pregunta, quan tindrem una altra oportunitat per veure un eclipsi d'aquesta magnitud?
4: A l'any que ve, també cau a l'estiu, ara no sabria dir la data, però vamos, a la web està, eh? Sembla que és cap al juliol. No vull dir mentida. Però és solament Andalusia. Andalusia i també a Marroc. I després, el següent any, n'hi ha un, però que des d'Espanya serà anular.
3: Anular.
4: No serà total.
3: Anular va ser el que vam viure
4: anular
3: fa molts anys?
4: Va ser el que vam viure a València, que va ser, des d'aquest punt de vista, molt maco, però un eclipse anular està molt lluny de tenir l'espectacularitat del total. La idea aquesta de que és... Us heu d'imaginar com si ara aquí algú tingués un interruptor, li donés l'interruptor i es fes de nit.
3: Clar.
4: No es fa negra nit, però es fa suficient negra nit perquè els cotxes automàticament posen les llums. Uh-huh. Estàvem en una plaça a Baden-Baden, a Alemanya, i els focus es van encendre.
3: Clar.
4: És allò que no estàs mirant al cel i te n'adones. Uh-huh. En canvi, un eclipsi del 99%, tu vas caminant, serà el 99% i no veuràs cap diferència. Amb un del 100%, no és que veuràs la diferència, és que et quedaràs pasmat.
3: Clar.
4: De tots els espectacles, jo he vist aurores boreals, he vist de tot. Cometes que ocupaven mig cel, com un eclipsi de sol, no hi ha res d'espectacular.
3: Doncs després d'aquesta conversa no ens queda cap dubte de que no podem perdre'ns aquest esdeveniment astronòmic.
4: Sí.
3: Així que, Ramon, moltes gràcies pel teu temps.
4: De res.
0: A l'antena els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Si vols aprendre català o millorar-lo, això t'interessa. L'Oficina de Català de Premià de Mar engega un nou curs amb una proposta de cursos per tots els nivells, des del més bàsic fins al superior, el C2. Us hi podeu apuntar des del 14 de setembre fins al dia 21, amb un torn preferent per alumnes que ja en cursen algun. Trobareu més informació a l'oficina del carrer Torres i Bages, número 16.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Servei Català del Trànsit dona xifres. 87 persones han mort en 83 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. És un 11% menys que l'any passat i respecte al 2019, 35 víctimes mortals menys. De les 87, 34 eren motoristes i les vies amb més víctimes són la P7, la A2, la N340 i la C25. Les dades serveixen per fer una crida a extremar la prudència en la conducció i responsabilitzar els usuaris per tal de contenir la sinistralitat, fer cas dels límits de velocitat, distraccions i evitar el consum d'alcohol o drogues.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista a 3CAT, Illa ha ofert mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi. Demano, la consellera s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Discutim, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
0: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns 7 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Carina Bellvé.
3: Sí, creu que el País de la Guita pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
4: Un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
5: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
0: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també s'esperen per avui. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure's el de sobre. I és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37-39-40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre. Unes temperatures, ja diem, desfassades. Novament, una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar, i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
3: Sí, els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerrectora de la Universitat, Fàtima Sabenc, explica els primers passos a seguir.
7: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
0: En Cultura, Catalunya engega la temporada teatral amb molt bones xifres.
3: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada, en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona el tret de sortida de la nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
0: Els esports han a freixa, el Barça goleja a Mestalla.
8: Recital blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine i Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades a 3 punts de Real Madrid i Betis.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa a menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi. Demano, la consellera s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Discutim, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
9: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
2: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb contundència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
9: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
0: Esquerra i els Comuns, els socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president Illa fets concrets, diàleg real i calendari clar per resoldre el conflicte laboral en educació, món.
9: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
10: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
9: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha parlat directament de fracàs.
11: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
9: Pissarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
0: Doncs no deixem aquesta qüestió educativa. Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
3: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa, però, que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
12: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
0: Mentrestant, els sindicats educatius avisen que segueixen en lluita i es mobilitzaran demà a la ciutat de Girona, en concret Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
13: La protesta arrencarà 9:15 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:15, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència, on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària, amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
14: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
13: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
0: Això des de Girona, però és que aquesta vaga es preveu força desigual arreu del territori. A Torelló, per exemple, tot apunta que tindrà una incidència molt baixa. Anem fins allà, fins a Osona. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
15: Els centres educatius de Torelló afronten així el primer dia de curs pendents de l'impacte que pugui tenir la convocatòria, tot i que la previsió és que la majoria d'escoles i instituts funcionin amb normalitat. Núria Montanyà és la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torelló.
16: Els centres d'infantil i primària, la informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment. L'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
15: Més de 3.000 infants i joves de la Vall del Gès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador, al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgunyà, Vilaseca i Orís.
0: Amb vaga o sense vaga, el curs ha d'arrencar. Els estudiants han de tornar a les aules i escoles com els Salesians de Mataró ja preparen l'entrada del curs abans de l'arribada d'aquests alumnes, amb les aules a punt i amb nous reptes per la millora acadèmica de l'alumnat. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
17: L'Escola Salesians de Mataró encara és tancada per l'alumnat, però els professors hi han treballat intensament durant tot el matí. L'objectiu és deixar a punt les aules i el material per l'arribada de l'alumnat aquest dimarts d'inici de curs. Els principals esforços es concentren en tenir a punt les aules i els primers dies d'acollida. Escoltem David Paniagua, director de l'Escola Salesians de Mataró.
18: Bàsicament és el tema de tenir les aules ben preparades, amb tot el material, amb el número de taules i cadires adequat pel que toca, amb tot el tema de cartelleria i de més. Després tenim també ben organitzades totes les activitats dels primers dies. Nosaltres els primers dies no comencem amb l'horari habitual del curs de les classes que toquen, sinó que fem unes jornades d'acollida per atendre bé l'alumnat.
17: L'Escola Salesians ja està a punt per un curs en què els principals reptes seran l'atenció a la diversitat a les aules i la millora de la comunicació oral en llengua catalana.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Obrim plana política fixant-nos un dia més en la crisi migratòria a Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijóo que pretenia acabar amb algun tipus de concessió al país a la Uita per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
3: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijóo.
19: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
3: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
5: La contundència del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
3: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
0: Hem parlat de tot plegat amb un expert, amb Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau i que ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
3: A més, considera que cal fer, diu, una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
20: Jo crec que tenen que haver fallos, segur, dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
1: La xarxa de comunicació local.
21: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, que ja fa 3 dies seguits que s'assoleixen i que també s'esperen avui.
3: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins a dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
0: Els companys de Ràdio Municipal de Terrassa han sortit al carrer per veure com s'ho fa la gent per conviure amb aquesta calorada totalment anormal per a un mes de setembre. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
22: Tant és així que en ple mes de setembre Protecció Civil ha activat el Procicat per calor intensa i per calor nocturna intensa.
23: Massa calor. No havia passat mai això.
24: Esperem que ja baixi una miqueta la calor,
4: que no sigui com el que hem tingut el juliol i l'agost i que refresqui una miqueta.
6: Les nits caloroses, de fet, avui m'he aixecat i el meu marit estava al sofà.
7: Bueno, no es pot aguantar gaire. No, és bastant insuportable.
22: Com sempre, ventiladors i aires acondicionats són els millors aliats per fer front a aquestes situacions.
4: Finestres obertes, aire condicionat estones, però no tota la nit, perquè clar, el consum de la llum després també es dispara.
23: Encara anem passant les nits com podem.
7: El ventilador vaig aguantant bé, sí, sí.
22: Sigui com sigui, sembla que l'estiu climatològic encara ens acompanyarà uns dies més per aquestes latituds.
1: Notícies en xarxa.
0: Aquest dilluns ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
3: I acaba així l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les dues línies pel carrer travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat al servei de la línia 9 i la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
0: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i el de la Vall d'Hebron.
3: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
24: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat, que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora en termes de reducció de les emissions.
3: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de 0 emissions.
0: Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la que està situada al barri de Sant Pere i Sant Pau, ha causat 3 ferits. Els fets han passat aquest matí cap a 9:15. Durant la manipulació de productes químics és quan s'ha produït aquesta deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
25: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, 2 persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots 3 estan estables i fora de perill. La vicerectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots 3 treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
26: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
25: 7 dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
0: Ens situem ara no gaire lluny, Constantí, el tarragonès, que ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, de l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bové. Es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca a Catalunya i a l'Estat espanyol. Al mateix temps, dona servei a explotacions ramaderes. Constantí, Ràdio, Noelia Silvero.
27: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisen és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
28: Una planta que donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
27: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
0: Al Vallès Oriental, al santuari de Puiggraciós, acomiada avui les monges benedictines després de 53 anys. Just avui, quan fa més de mig segle que van arribar al santuari, situat a cavall del Figaró, la Garriga i l'Ametlla del Vallès, és quan s'ha fet el comiat. Un acte que coincideix amb la vetlla de la Mare de Déu al voltant de la festivitat del 8 de setembre. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
2: El 7 de setembre del 1973 van arribar a Puiggraciós les monges de la comunitat benedictina de Sant Pere de les Puelles de Barcelona. I just avui es fan els actes de comiat oficial després que s'anunciés la seva marxa aquest estiu davant la manca d'un relleu generacional. Per aquesta raó, aquesta tarda, a partir de les 6, s'espera un gran nombre de persones dalt del santuari al peu dels cingles de Bertí. Un dels membres de l'Associació d'Amics de Puiggraciós, Víctor Rodríguez, apunta que és una jornada molt emotiva per tothom.
8: Avui doncs té lloc una vetlla amb els laics, amb molta gent que formen els diferents grups vinculats al santuari que s'han anat creant i que existeixen i seguiran existint, i de tota aquella gent doncs que estima Puiggraciós i les monges.
2: Després de vetlla, l'església del santuari es farà l'acte de comiat oficial, on hi serà present el bisbe de Terrassa, el vicari general, diversos preveres i els alcaldes del Figaró, la Garriga, Bigues i Reis del Fall i l'Ametlla del Vallès.
0: I abans de la informació cultural, us volem parlar de Lleida Televisió, que com moltes televisions i ràdios locals de Catalunya, estrena nova temporada. Però aquesta és ben especial, ja que enguany la Televisió de Lleida celebra el seu 25è aniversari. I ho fa amb diversos actes. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
9: Lleida Televisió arrenca la temporada dels 25 anys. Una temporada que, més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors, o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sònia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna, i on el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
10: Que els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat. Són els que estimen Lleida per sobre de tot, perquè són els que li posen passió en tot allò que fan. I això es nota. I ho noten els nostres telespectadors.
9: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, en novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
0: I ara sí, moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. En la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment que viu l'escena catalana, amb més de 115 milions d'euros de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles i van assistir 4.081.780 espectadors, amb una recaptació global de 115 milions d'euros i una ocupació del 67%. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va apropar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli i el Coliseum i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop al Victòria i el Fantasma de l'Òpera al Tívoli, i els petits serien Cort al Cable Rojo al Muntaner i Permagel al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
12: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre, i quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
11: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
0: Gràcies, David. I arriben els esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça i a més talla.
13: Bon dia, Marta. Sí, recital blaugrana. El partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine i Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
14: Això no ha canviat. Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
16: Also in the midfield, that Betis scored.
14: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc, fent servir els espais, esperant. Hem demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades, i això és bo.
13: L'Espanyol va acabar empatant ahir al minut 98 el seu partit davant el Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. I a la Lliga F tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel entre equips catalans se'l va acabar emportant el Badalona Wiman per 0-1 davant l'Espanyol. Ho valorava així Maria Llompart, jugadora del Badalona.
4: Tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana final treballem molt que durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu.
13: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4 a l'entrenador blaugrana, Pere Romeu, però no acabava d'estar satisfet.
5: Que no ha sigut un partit d'un nivell superalt cap al nostre, no ens hem acabat d'ocupar mig del camp. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip, avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora amb Caro.
13: I en waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Ituri.
6: L'etapa de Maica García, l'estralpó natació Sabadell, ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García amb el cor encongit, ha dit, a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i al 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, García ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 divisions d'honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
13: En bàsquet, primera derrota de pretemporada del Quitzenàs a Manresa, va cedir contra l'Ilern a Lleida per 99-103 al torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
15: L'equip lleidatà va aconseguir una màxima diferència d'11 punts a l'últim quart, però els manresans no van abaixar els braços i, liderats per l'anotació d'Allen i Pierre Oriola, tots dos amb 17 punts, van arribar als darrers segons amb opcions de victòria. Tanmateix, l'encert del conjunt del Segrià en les últimes possessions van acabar decantant el maig.
13: Doncs això és tot pel que fa als esports.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarret.
2: El curs escolar començarà demà amb reptes molt importants a les classes i amb convocatòria de vaga.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: El nou curs escolar engegarà demà amb una nova convocatòria de vaga de personal docent. El seguiment que tindrà és imprevisible a hores d'ara, però el que sí sabem és que la fotografia a les aules pel curs 26-27 serà homogènia. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat a Premià Mèdia que la inscripció educativa ha quedat repartida de manera molt similar entre tots els centres, la ràtio serà de 19 alumnes per aula i entre els nous reptes, Busquets ha destacat que cal fer un pas més amb la consolidació de coneixements que han de tenir els alumnes a l'acabar el curs. A més, també la intel·ligència artificial pot ser un altre repte de futur. Diu Busquets que ens en sortirem, però amb molta dedicació. Sobre la vaga, la regidora no critica que es faci, però creu que les decisions dels sindicats desestabilitzen el procés d'aprenentatge dels nens i nenes i de la vida familiar. Un curs escolar que començarà amb novetats evidents. La primera, la nova escola Bressol als Corriols, que és a punt i en condició.

0: que puguin anar sorgint i ha volgut deixar clar que no hi ha cap voluntat que les obres no comencessin, sinó que l'empresa que se n'encarrega ha engegat els treballs més tard del previst. En Cultura, demà hi ha una xerrada sobre la lluita pels drets de les dones a Catalunya. Una mirada de gènere del segle XX a càrrec de l'advocada Pilar Rebeque, cofundadora de la Comissió de la Dignitat. La conferència es farà a l'Espai L'Amistat i servirà per celebrar la Diada Nacional de Catalunya, tot plegat aquest dimarts a partir de les 7 de la tarda. I també expliquem l'èxit total del taller familiar per fer amulets romans. Ara mateix ja no hi ha reserves disponibles per fer aquest amulet màgic com el que duien a l'època romana. El taller es farà el proper diumenge 13 de setembre. I en esports, la secció de waterpolo del Club Natació Premià ha engegat ja els entrenaments de cara a preparar un nou curs esportiu que sigui el màxim de profitós. Pel que fa al primer equip, la lliga començarà el 3 d'octubre a casa contra l'Escarxa.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Bon dia, són 2:15.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista al 3CAT, Illa ha ofert mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
4: I demano en aquest sentit un parèntesi, demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, que és que tindrem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
2: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns, 7 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Carina Bellvé.
5: Sí, el líder popular Alberto Núñez Feijóo creu que el país de la UITA pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
6: Un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
7: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
2: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure's el de sobre, i és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passen d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37, 39, 40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre. Veure unes temperatures, ja diem, desfassades novament. Una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
2: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
5: Els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerectora d'aquesta universitat, Fàtima Sabenca, explica els propers passos a seguir.
9: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
2: En Cultura, Catalunya engega avui la temporada teatral amb molt bones xifres.
5: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona el tret de sortida d'aquesta nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
2: Els esports, Anna Freixa, el Barça goleja a Mestalla.
10: Tras i taula blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine i Fermín. El Barça acabava

0: guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Montcarvajal, bon dia.
3: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
4: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
3: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
4: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb contundència. I no només en àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
3: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
1: Esquerra i els comuns, socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president fets concrets, diàleg real i també un calendari clar per resoldre conflicte laboral en el món educatiu. Món.
3: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
5: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
3: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha parlat directament de fracàs.
6: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
3: Pissarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
1: Des de Junts critiquen que Illa demani un parèntesi als docents quan diuen no ha mogut ni un dit aquest estiu per solucionar la crisi. A més, demanen una remodelació de l'executiu. I des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
0: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, però defensa que aquesta aturada s'emmarca, diu, en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
7: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
1: De fet, ja estan tots els preparatius en marxa de cara a aquesta aturada per demà, primer dia de curs. Avui, per exemple, han presentat la protesta a la ciutat de Girona. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
8: La protesta arrencarà a 9:15 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:15, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
9: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
8: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
1: L'aturada, però, es preveu desigual al territori. A Torelló, a Osona, per exemple, tot apunta que tindrà una incidència molt baixa. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
10: Els centres educatius de Torelló afronten així el primer dia de curs pendents de l'impacte que pugui tenir la convocatòria, tot i que la previsió és que la majoria d'escoles i instituts funcionin amb normalitat. Núria Montanyà és la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torelló.
11: Els centres d'infantil i primària, la informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment, l'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
10: Més de 3.000 infants i joves de la Vall del Gès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgonyà, Vilaseca i Urís.
1: Doncs aquesta protesta és especialment moguda i se suma a la que ja és habitualment complicada en el cas de les escoles rurals. Per exemple, la de Vilanova de Segrià, integrada a la zona educativa rural de l'Alt Segrià, on cada any toca adaptar els grups i les metodologies a les necessitats de cada alumne. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
12: Petita, de poble i pública són les tres P's que defineixen l'escola rural. A l'escola de Vilanova de Segrià, els mestres ja treballen en la preparació del nou curs. Una feina que cada any és diferent perquè també canvien els grups, els alumnes i les seves necessitats. El centre forma part de la ZER al Segrià, juntament amb les escoles de la Portella i Torre-serona, i comparteix amb elles un mateix projecte educatiu. Ho explica la seva directora, la Úrsula.
13: Cada any és diferent, està clar, el que prepares per un any. Llavors, hem de tenir aquesta capacitat d'improvisació de tant de mestres com de metodologies, no? Però la peculiaritat de l'escola rural és posar al centre a l'alumne.
12: A Vilanova, a més, el nombre d'alumnes s'ha anat augmentant amb l'arribada de noves famílies i aquest curs s'acosta ja al centenar. Això fa que l'organització de les aules i la manera de treballar s'hagin d'anar adaptant. Una preparació que manté l'essència del mode rural. Proximitat, flexibilitat i una atenció personalitzada. Els mestres encaren així un nou curs amb el repte d'adaptar-se un any més a una escola que creix i que manté l'alumne al centre.
2: Notícies en xarxa.
1: Obrim plana política i ho fem un dia més amb la crisi migratòria de Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijóo que pretenia acabar amb algun tipus de cessió al país a la uita per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
14: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijóo.
15: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
14: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
16: La contundencia del Estado social y de derecho que es nuestra democracia no es incompatible con la dignidad humana y por tanto quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
14: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
1: Doncs justament Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè, diu, l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
14: A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
17: Jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
1: Un Una vuitantena de municipis estan avui sota risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Avui també s'esperen.
0: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
1: A Olot, fins i tot, l'Ajuntament no descarta fer canvis en la programació durant les festes d'altura per tal d'esquivar les hores de més calor. De fet, es mostrarien oberts a fer canvis en la programació i enguany amb unes temperatures que superen de llarg els 35 graus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
18: Les festes d'altura coincideixen en una època de l'any en què l'estiu comença a acomiadar-se i es va imposant els vespres i les nits més fresques. La realitat, però, fa plantejar a l'Ajuntament d'Olot començar a pensar possibles canvis de programació pensant en aquells anys que fa més calor. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, assegurava haver començat a pensar al voltant d'aquesta qüestió i l'actual equip de govern no veuria malament fer modificacions horàries per tal que la calor no fos tan present.
19: Aquí tenim un protocol que es pot canviar, evidentment, si hi ha acord polític al consistori, que marca, diguem, la tradició de les festes d'altura pel que fa a la faràndula, per exemple. Penso que són alguns dels actes més calorosos, perquè són al migdia, al Ball dels Gegants a plaça a les 12 del migdia. Això és un tema que ja s'ha començat a parlar amb la comissió de la faràndula i amb la faràndula. És delicat, perquè, diguem, que és d'aquestes tradicions que fa tantes dècades que es fa d'aquesta manera que sempre costa, però jo crec que potser hi ha d'haver l'alternativa d'en banys que potencialment no es pot fer molta calor, de poder proposar de fer-ho una mica abans.
18: Sigui com sigui, de moment aquestes festes d'altura fan patir més per la calor que no pas per la pluja.
2: Notícies en xarxa.
1: 3:45, aquest matí ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
0: I acaba així, doncs, l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les línies pel carrer, travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat el servei de la línia 9 del metro i també la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
1: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i la Vall d'Hebron.
0: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
20: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora en termes de reducció de les emissions.
0: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de 0 emissions.
1: 3 ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, en concret al campus situat al barri de Sant Pere i Sant Pau. Els fets han passat cap a 9:45 del matí durant la manipulació de productes químics, quan s'ha produït una deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
21: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, 2 persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots 3 estan estables i fora de perill. La vicerrectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots 3 treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
22: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
21: 7 dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
1: Encara el tarragonès, Constantí ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bover i es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca tant a Catalunya com a l'Estat espanyol. A més, al mateix temps dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
4: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisen és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
5: Una planta que ha de donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
4: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
1: Avui, 7 de setembre, és dia d'arrencada de temporada per a molts mitjans de comunicació català. És el cas d'aquesta casa, de la xarxa, però també de Lleida Televisió, que celebra enguany una temporada molt i molt especial, i és que celebren el seu 25è aniversari amb diversos actes. Anem fins allà. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
12: Lleida Televisió arrenca la temporada dels 25 anys. Una temporada que, més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors, o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sònia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna, i on el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
6: Perquè els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat. Són els que estimen Lleida per sobre de tot, perquè són els que li posen passió en tot allò que fan. I això es nota. I ho noten els nostres telespectadors.
12: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, a novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
1: I un apunt més en referència a aquesta casa, a la xarxa, perquè a les 4 de la tarda arrenca el nou programa Rambla 54, un espai de ràdio amb participació de les emissores locals i a càrrec d'Anna Morgades Valldosera i Ivan López.
0: Rambla 54, que deu el seu nom a les ràdios locals que hi aportaran els seus continguts, i té per objectiu explicar tot allò que passa en l'àmbit més proper amb entrevistes, reportatges i connexions.
1: I és moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. En la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment de l'escena catalana, amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria, i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo, al Muntaner, i Parmagel, al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
24: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre. I quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
23: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
1: El Baix Empordà, el Begú Comedy Film Festival, permetrà conèixer enguany la vinculació de Salvador Dalí amb el cinema. En aquesta edició s'emetrà el documental La vida secreta de Port Lligat, que permetrà redescobrir la vida de l'artista. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
25: La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begú Comedy Film Fest uneixen forces per primera vegada. El cicle de cinema begurenc inclou en la seva 12a edició el documental La vida secreta de Port Lligat. La peça parla de la història de Salvador Dalí i la seva vinculació amb el cinema. Des de l'organització consideren que és una oportunitat per conèixer una faceta poc coneguda de l'artista. Clara Dato és la directora del festival.
26: És una porta, no, que s'obre per arribar també a la gent jove i a molta gent que, no, que desconeix aquesta vessant cinematogràfica de Dalí.
25: La unió amb la Fundació Gala Dalí vol suposar un impuls per a l'atractiu cultural que hi ha a l'Empordà. Han deixat clar que aquesta és només la primera passa d'un cicle de propostes que han de permetre conèixer els diferents documentals de la Fundació. El Begú Comedy Film Festival començarà la seva 12a edició el divendres 2 d'octubre. Durant 10 dies s'emetran pel·lícules, documentals i curtmetratges complementats amb diferents tallers i sessions de debat.
1: I arriben els esports. Que avui ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça i a Mestalla.
3: Bon dia, Marta. Sí, un bon recital blaugrana a Mestalla. El partit va quedar encarrilat ja aviat amb gols de Lamine i Fermín. El Barça acabaria guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari en ple de victòries en 4 jornades. Ara està a 3 punts de Real Madrid i Betis i a 2 de l'Alavés. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
7: Això no ha canviat. Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
8: Also in the midfield, that Petri scored the goal.
7: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc, fent servir els espais, esperant. Hem demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades, i això és bo.
3: L'Espanyol va acabar empatant al minut 98 el seu partit davant el Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. A la Lliga F, tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel català entre el Badalona Women i l'Espanyol, la victòria se la va acabar emportant el Badalona Women per 0-1. Escoltem a Maria Llompar, jugadora del Badalona.
9: Tenia ganes de sentir-me important, de poder encarar la setmana final treballem molt que durant tots els entrenaments, que som feina que ningú veu.
3: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4. L'entrenador blaugrana Pere Romeu no acabava d'estar satisfet.
10: Que no ha sigut un partit d'un nivell superalt per nostre, no ens hem acabat de trobar ni per cap. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip, avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora encara.
3: I en waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
11: L'etapa de Maica García a l'Astralpul Natació Sabadell ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García, amb el cor encongit, ha dit, a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i el 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, García ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 divisions d'honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
3: I en handbol, el Barça ha guanyat aquest dissabte la Supercopa Ibèrica en imposar-se a la final a l'Sporting Portuguesa per 39-34.
1: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El curs escolar començarà demà amb reptes molt importants a les classes i amb convocatòria de vaga.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: El nou curs escolar engegarà demà amb una nova convocatòria de vaga de personal docent. El seguiment que tindrà és imprevisible a hores d'ara, però el que sí sabem és que la fotografia a les aules pel curs 26-27 serà homogènia. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat a Premià Mèdia que la inscripció educativa ha quedat repartida de manera molt similar entre tots els centres. La ràtio serà de 19 alumnes per aula i entre els nous reptes, Busquets ha destacat que cal fer un pas més amb la consolidació de coneixements que han de tenir els alumnes a l'acabar el curs. A més, també la intel·ligència artificial pot ser un altre repte de futur. Diu Busquets que ens en sortirem, però amb molta dedicació. Sobre la vaga, la regidora no critica que es faci, però creu que les decisions dels sindicats desestabilitzen el procés d'aprenentatge dels nens i nenes i de la vida familiar. Un curs escolar que començarà amb novetats evidents. La primera, la nova escola Bressol als Corriols, que és a punt i en condicions de començar el curs. Així ho ha assegurat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, que ha explicat a Premià Mèdia que l'obra està acabada, tot i que encara hi falten detalls. I l'altra novetat són les obres de la Mar Nova. S'esperava que els treballs engeguessin a l'estiu, però ho han fet avui mateix. La mateixa regidora entén que la direcció de l'escola i l'AFA puguin estar preocupades pel nou calendari de les obres, però diu que és important anar de la mà i ajudar en tot el que calgui. Per la seva banda, l'AFA està preocupada i indignada davant la situació en què es troba el centre a l'inici del curs, però Busquets ha afegit que es farà un seguiment de les obres per solventar els problemes que puguin anar sorgint i ha volgut deixar clar que no hi ha cap voluntat que les obres no comencessin, sinó que l'empresa que se n'encarrega ha engegat els treballs més tard del previst. En cultura, demà hi ha una xerrada sobre la lluita pels drets de les dones a Catalunya. Una mirada de gènere del segle XX a càrrec de l'advocada Pilar Rebeque, cofundadora de la Comissió de la Dignitat. La conferència es farà a l'Espai L'Amistat i servirà per celebrar la Diada Nacional de Catalunya, tot plegat aquest dimarts a partir de les 7 de la tarda. I també expliquem l'èxit total del taller familiar per fer amulets romans. Ara mateix ja no hi ha reserves disponibles per fer aquest amulet màgic com el que duien a l'època romana. El taller es farà el proper diumenge 13 de setembre. I en esports, la secció de waterpolo del Club Natació Premià ha engegat ja els entrenaments de cara a preparar un nou curs esportiu que sigui el màxim de profitós. Pel que fa al primer equip, la lliga començarà el 3 d'octubre a casa contra l'Escarxa.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva per les mobilitzacions apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista a 3Cat, el president ha ofert la mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
5: I demano en aquest sentit un parèntesi, demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi, que jo també demano, que discutim, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
4: El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc a l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El líder popular, Alberto Núñez Feijó, creu que el país de la UITA pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret. L'escoltem.
6: La contundència del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
4: I hem sabut que els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva que fa setmanes que preparen. Segons han explicat a 3CAT, l'advocada Carmen Pérez Pozo, que és advocada de la plataforma que agrupa la majoria d'afectats, la demanda es pot, és per reclamar danys materials, econòmics i morals. Ho faran sobre la base de culpa invigilando, que fa referència al fet que quan es controla una feina cal vigilar que es faci bé. A més, subratlla que reclamaran indemnitzacions econòmiques, però que ningú els traurà la por que han passat les darreres setmanes. Avui que una vuitantena de municipis tenen risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, que en algun cas han arribat a superar els 40 graus, ja que fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també se n'esperen avui, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, també temperatures sufocants que s'allargaran ben bé fins dimecres. Per cert, que Protecció Civil ha activat la prealerta al Pla Inuncat per pluges intenses. Demà, dimarts al vespre, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central i dimecres la previsió s'estén a gairebé tot el país amb focus també a la Catalunya central. Els xàfecs poden dur tempesta, calamarsa i fortes ratxes de vent, per tant caldrà estar atents.
7: Comença l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
7: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui, dilluns 7 de setembre de 2026, posem el focus en una sensació que aquests dies compartim molts, la de tornar a posar ordre al nostre dia a dia. Setembre ens convida a recuperar costums, reprendre activitats i tornar a omplir l'agenda després del parèntesi de l'estiu. Però també pot ser un bon moment per plantejar-nos com volem encarar aquest nou curs. Així que avui parlem de la tornada a la rutina.
2: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
7: I després d'uns dies o fins i tot de setmanes de vacances, toca recuperar horaris, obligacions i ritmes que havíem deixat aparcats, però podem passar de les vacances a la feina d'un dia per l'altre sense que ens passi factura? Segons els experts, l'ideal és que la tornada sigui progressiva. Si podem, és recomanable tornar a casa uns dies abans d'incorporar-nos a la feina i començar a recuperar a poc els horaris habituals. Ens ho explica el psicòleg Oriol Lugo.
8: Per a tornar també seria ideal que fos algo progressiu. Uh-huh. Hi ha gent, que conec persones, que tornen gairebé d'un vol o de viatge un diumenge i dius comencen la feina. Això és l'últim que haurien de fer. Haurien de plantejar també una reincorporació que fos progressiva, tornar uns dies abans, tornar a casa, agafar una mica de rutina, i llavors ja tornar a la feina.
7: I és que aquest període d'adaptació, de fet, té una explicació. Durant les vacances trenquem amb bona part de les nostres rutines i obligacions i de cop les hem de recuperar totes. Aquest canvi brusc pot ser una font d'estrès.
8: Quan passem d'un canvi tan brusc, d'una rutina que és de vacances, que no hi ha rutina, potser, a una situació que ja és el més habitual, clar, aquest impàs genera aquest tipus d'estrès. I a més també perquè ens anticipem. Uh-huh. Quan ja estem pensant en que tornem a la feina, potser ja estem fent aquest tipus d'anticipació que ens genera estrès, ens genera preocupació. Llavors, una forma també de que sigui més suau.
9: Molt bé.
7: Però potser la clau no és només com tornem de vacances, sinó també com les distribuïm durant l'any. Concentrar tots els dies de descans en un únic període no sempre és la millor opció. Espaiar-los ens permet tenir diferents moments de desconnexió al llarg de l'any.
8: Doncs es parla de que a partir de 2-3 setmanes ja comencen a fer un canvi mental.
9: Val.
8: Tot i també que hi ha persones que recomanen que no siguin tampoc vacances molt més llargues d'un mes, perquè llavors el contrast és massa gran. Llavors l'ideal seria això, de 2-3 setmanes, i que siguin també especials en el temps, al llarg de l'any. Hi ha gent que a vegades fa un mes de vacances, jo seria partidari que potser en lloc de fer un mes fessis 2 setmanes, una setmana potser al Nadal, una setmana potser Setmana Santa...
7: I un cop ja estem plenament incorporats a la rutina, tampoc hauríem d'esperar fins a les pròximes vacances per desconnectar. Sempre que sigui possible, podem aprofitar algun pont o allargar algun cap de setmana per tornar a carregar piles.
8: Aquí el truc seria aconseguir de fer cap de setmanes llargs, de 3-4 dies. En 3-4 dies ja la ment comença a relaxar-se. I també important de fer canvis d'entorns. A vegades hi ha gent que diu jo faig minivacances o descanso al mateix poble. Pot ser que sigui un recurs fàcil, però a vegades també el fet de sortir, encara que sigui al poble del costat o a una altra ciutat o un altre entorn, Això també t'ajuda que pugui haver-hi aquesta desconnexió.
7: Per tant, per tot plegat, la tornada a la rutina no hauria de ser un interruptor que encenem de cop. Adaptar-nos progressivament, repartir els descansos i reservar petits moments de desconnexió durant l'any ens pot ajudar a fer-la molt més suportable. I seguim parlant d'aquest tema del dia. Tornar a la rutina es pot fer millor si posem una estona d'activitat física, anar al gimnàs, sortir a córrer després a la feina o abans. Tot això ens pot ajudar a tenir un millor retorn al dia a dia laboral i familiar després de les vacances. Així que anem a Arenys de Mar per trobar-hi resposta. Oriol Leo, bona tarda.
9: Bona tarda, Gemma. Doncs bé, això que comentes, jo particularment no en tinc la resposta, la intueixo, però això qui ens ho pot explicar i fonamentar és Estela Rojas, del gimnàs Hanes, d'aquí, d'Arenys de Mar, que la tenim amb nosaltres aquí, la tenim doncs en connexió, la tenim per telèfon. Estela, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
9: Ara que estem tornant a la rutina, ens pot ajudar fer una mica d'esport, d'activitat física?
10: L'esport sempre va bé, vale? Durant tot l'any, sobretot, que és el que ens costa a tots, jo penso. El que sí que jo diria és que no vulguem ara fer tot el que no hem fet en tot l'estiu en una setmana.
9: Això és important.
10: Perquè això és el que veiem més al gimnàs, que ara la gent ve a tope, vinga, una setmana a tope i després ja està.
9: Clar.
10: Lo important és trobar una rutina que puguis seguir durant tot l'any, que no afecti els teus horaris. Al final, trobar espai per cuidar-te tu mateix. Llavors, no ara perquè s'ha acabat l'estiu, ja vinga tothom a fer esport. No, no, s'ha de mantenir tot l'any l'esport. Sigui el que sigui, sigui anar a caminar, sigui córrer, sigui anar al gimnàs. A veure, sempre jo dic que s'ha de fer un esport on la massa muscular la facis funcionar, vale? Per exemple, anar a caminar, òbviament, sí, està molt bé, però la massa muscular s'ha de crear. Així que per crear-la s'ha de fer una mica exercici de força, que és molt important. Així que sí, òbviament, s'ha de fer esport, tornar a la rutina, a cuidar-se, a menjar bé, però això, a ser conscients de que no per ara tot el mes de setembre està a tope, recuperarem el que hem perdut en 4 o 5 mesos.
9: Clar.
10: Poc a poc es fan les coses bé.
9: I tant, sens dubte. I per aquella gent que dius, mira, aquesta setmana, doncs ara tornen els nens a les escoles, demà mateix, que
10: sí.
9: Tornen els nens a les escoles, que molta gent doncs potser ja ha acabat vacances o les va acabar la setmana passada,
10: sí,
9: o les
10: sí,
9: acaba
10: sí.
9: Aquesta, tornen a la rutina, tornen als seus horaris habituals. Quan els hi recomanaria, o sigui, quanta estoneta els hi diries, mira, doncs trobeu un espai, un petit espai, per fer això, alguna activitat que trenqui la rutina de tornar a la rutina, no? Què els hi aconsellaries?
10: Mira, és que només que sigui mitja horeta de posar-te a fer 20 sentadetes, 20 flexions, 20 abdominals, fas 5 rondes, és que això, al mínim, ja seria algo. O sigui, el que puguis fer en mitja hora, 40 minuts, o anar-te a córrer, anar a caminar, algo que et faci, que faci activar el teu cos i dir, vinga, va, tornem a la rutina, a poc, ja està. Però això, en mitja del dia, 40 minuts... Un entreno així, ràpid, express, és perfecte ja per començar.
9: I ara pensava, aquest entrenament, que em dius de mitja horeta, sortir a caminar, sortir a córrer una mica, va bé físicament, que és el que estem parlant, però ara també imagino, doncs, per aquella gent que li costa tant, tornar a la feina, tornar a la rutina, tornar als hàbits de cada dia, mira, també és una estona que psicològicament també t'esvergeix fer esport.
10: És que al final l'esport psicològicament, per mi veure, crec que és més psicològic que físic. Sí, òbviament que el físic canvia i òbviament que el físic pues, és agraït i amb el pas del temps, doncs si estàs entrenant es nota. Però jo, ara per ara, entrenar per mi psicològicament és que no podria viure psicològicament sense entrenar. Perquè és la meva estona de no penses en res, estàs per tu, pel teu cos i ja està. És que si la gent ho provés realment de, hòstia, de fer esport i cuidar-te, és que es sentirien tan bé. Perquè és un rato de desconnexió, de sues, no sé... És com que tot l'estrès el treus entrenant.
9: I tant. I això ho pots fer tant en un gimnàs, Estela, com és el cas del vostre gimnàs, però també sortir a córrer per la natura, pel port, si teniu pobles en port, si no, muntanya... És a dir, fer esport no sempre l'has de fer en un gimnàs i anar de suar la cansalada. Es pot fer de moltes maneres.
10: No, no té per què. O sigui, tu, al final... També cadascú el seu esport i el que li agrada menys o menys. O sigui, això Per exemple, jo soc d'entrenar a gimnàs i a mi m'agrada entrenar amb pes i entrenar en un gimnàs, però també m'agrada sortir al carrer i anar a córrer, val? O sigui, és el que dic, que la base sempre hem d'intentar, que per exemple a molta gent li costa, és en treballar la força. Vale? Perquè a mesura també que ens fem grans, etc, la massa muscular és molt important. Al final protegeix la massa muscular.
9: Sí, sí.
10: Què passa? Que la gent, doncs... sí, al sortir a caminar està bé i et mous i al final si és el que, el que pots fer, doncs ho fas i ja està. Però mitja horeta al dia d'unes peses de casa que puguis fer el mínim, això, treballar amb el teu propi cos, unes flexions, unes sentadetes, serà molt millor que anar a caminar.
9: Mm-hmm.
10: Val? S'ha de combinar les dues cosetes.
9: Fantàstic. Doncs ja en tenim tota la informació per trencar aquesta rutina amb una mica d'estones per esbravar-nos, per desfogar-nos, i l'esport en això ens pot ajudar moltíssim. Estela Rojas, del gimnàs Janés d'aquí d'Arenys de Mar, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Bona tarda.
10: Bona tarda, gràcies a tu.
9: Oh. Ja ho veus, doncs, Gemma, no sé si trenques una mica la rutina de tornar a la rutina fent una mica d'esport, però ja ho diuen que tot l'any va bé, això de tenir aquests moments per fer una mica d'exercici, per cuidar-se i enganxar-se de nou de casa i de la feina.
7: Totalment, totalment. Oriol, moltes gràcies. Fins ara.
9: Fins ara.
2: Hora Maresme, cada tarda de 3 a 4 a la teva ràdio local.
7: I la tornada a la rutina també es nota als restaurants. L'estiu és una de les èpoques de més activitat per a molts establiments al Maresme, amb terrasses plenes, més afluència de visitants i horaris adaptats al ritme estiuenc. Amb l'arribada del setembre, però, el sector també recupera progressivament la normalitat, canvien els horaris, es reorganitzen els torns i, en alguns casos, també els dies d'obertura. Així que, per saber com afronten els restaurants aquest pas a la temporada d'estiu, a la d'hivern parlem amb en Salva Costa, propietari del restaurant Paquí Slow de Canet Dani, tot teu.
11: Doncs sí, aquí Canet és a l'octubre que arriben a la rutina, perquè és després de la Fira Modernista. Salva Costa, bona tarda, què tal?
12: Hola, bona tarda. Molt bé.
11: Salva, què, millor l'estiu o l'hivern?
12: Home, nosaltres és un cas una mica, diguem, no gaire extrapolable, perquè com que no comptem amb terrassa, doncs tenim un flux de feina bastant regular tot l'any. Ara bé, sí que notem que, per exemple, a l'estiu treballem molt més a la nit que al migdia i canviem l'horari i passem a fer el que anomenem horari d'estiu, que és obrir gairebé tots els vespres, tots excepte el dilluns, i només fem dinars el dissabte i el diumenge. Per contra, a partir de la Fira Modernista, reprenem l'horari habitual d'hivern, que vol dir que obrim més migdies i menys nits. Pobles com ara Canet, la nit de dimarts a l'hivern és un desert, pràcticament. I, en canvi, a l'estiu doncs, és una nit que es treballa molt bé. I aquesta és la realitat i això ens adaptem, no?
11: En aquest sentit, aneu més cansats ara a l'estiu o, diguéssim, cada època és diferent?
12: Cada època és diferent, correcte. El que sí és veritat que les calorades que es pateixen a les cuines a l'estiu doncs fan que anem tots una mica més traient la llengua. Has de pensar que les cuines generen molta calor i tot i que mirem de que tothom tingui unes condicions de treball adequades, és inevitable que es passi molta calor i es trobi la cancel·lada, que es diria. Però, bueno, ens adaptem a tot.
11: En aquest sentit, ara que ja esteu a la recta final, ja que vingui tot i es té ganes de canviar de rutines, de que vingui l'hivern, en Salva?
12: Sí, a veure, clar, cada cosa té el seu i a l'hivern és maco en el sentit de que recuperem molt la gent de cada dia. Nosaltres, al ser un poble més aviat petit, bueno, no és petit, Canet, però sí que acabes tenint una clientela que té molta recurrència i és, bueno, un tracte molt familiar. A l'estiu tenim molta més clientela de fora, bé sigui estrangers, bé sigui gent de la resta del país, i a l'hivern doncs, recuperem allò més l'esperit de poble, amb la clientela i fins i tot amb els proveïdors, i bueno, tot plegat.
11: Vosaltres sou un restaurant petit i diguéssim que sou pràcticament com una família i us veu tots vosaltres, però vull dir que en aquest sentit, alguna vegada t'has trobat amb problemes de personal de dir... Perquè, clar, l'estiu és un tema i a l'hivern és un altre horari. Diguéssim, has tingut algun problema de personal, de trobar personal qualificat per diguéssim...
12: Sempre és un problema l'hostaleria, el personal. Si més no, has de pensar que són horaris que no són gaire compatibles amb el lleure. S'acostuma a treballar el cap de setmana. A més, malauradament, tampoc podem oferir uns sous que compensin aquestes mancances. Els sous són, bueno, normals, però res extraordinari. I sí que costa trobar personal. Això seria un altre tema a parlar un altre dia, com hauríem de gestionar els negocis per poder tenir personal més content, i hauria de ser a base de trobar solucions bueno, d'un altre tipus, sí.
11: En aquest sentit, clar, és conscienciar-se que mentre vosaltres treballeu obriu, diguéssim, la sessió, que no sabeu quan acabareu o quina hora acabareu, la gent ve a gaudir, a disfrutar, no? És això.
12: Sí, sí, sí, això està molt bé, eh? I també està bé tenir en compte que actualment, jo crec que fa uns anys enrere, l'hostaleria la gent no es mirava tant les hores com ara, que es diu allò, contracte 40 hores i la gent vol que sigui respectat, i jo ho entenc, doncs igual que una sabateria a un banc o a qualsevol altre tipus de negoci. Sembla ser que l'hostaleria, com que ens dediquem més al lleure, no ha de venir mai de mitja hora. I això va en detriment del personal o de la propietat, que ha de pagar hores extres, perquè trobem tots a dient que si es treballen més hores se'n cobrin més. És això.
11: Evidentment. Diguéssim, a l'hivern, diguéssim, amb la rutina normal, amb els clients normals... potser es treballa més descansat perquè quan entra una persona per la porta ja saps que més o menys el que voldrà i diguéssim, i les rutines del bon rotllo amb els clients faciliten les coses, no? Per exemple.
12: Sempre, home, però també et diré que els clients que acostumem a tenir, com a mínim nosaltres, sempre és molt agraït el tracte, excepte un petit percentatge, com a tot arreu, però bé si estiu, bé si hivern...
11: Tenim bon feeling. Molt bé. Doncs, Salvador, que la rutina, diguéssim, torni a la normalitat i que, diguéssim, el Beguit Eslou continuï per molts anys a Canet fent bona hostaleria. Sobretot, diguéssim, coses amb sobrassada, amb patates, els ous aquells que feu, que són tremendos. Vinga, gràcies, Salva.
12: Perfecte,
11: fins demà.
12: Dani. Gràcies.
11: Adéu.
12: Adéu.
11: Adéu.
12: Adéu.
7: I seguim encara parlant d'aquesta qüestió del tema del dia, la tornada a la rutina. Hi ha molta gent que realment pateix, s'angoixa i entristeix pel fet de tornar a la feina després d'unes setmanes, i per això, si algú dels que ens escolta realment sent una depressió postvacacional, el nostre company Marc Treserres, des de Tordera, ens donarà uns consells per portar millor doncs, aquesta depressió postvacacional. Oi que sí, Marc?
13: Sí, Gemma, bona tarda.
7: Bona tarda, com ha anat aquestes vacances?
13: Bé, molt bé. Necessàries, la veritat. Ara estava escoltant tot el que estem comentant en aquest inici d'Hora Maresme i dic, és que és ben bé que és important poder fer desconnexions, però alhora doncs anar enganxant a poc la rutina perquè és que és necessari anar introduint doncs això, el que aniràs fent al llarg de moltes setmanes i mesos, perquè si no, sí que és veritat que es fa una mica bola.
7: Totalment. Jo també crec que el millor és adaptar-se de forma doncs, progressiva, no? Com bé hem explicat a l'inici, sempre que es pugui, no? Perquè a vegades potser no tenim suficients dies a vacances i just quan tornem a l'endemà hem de començar la feina. Jo, en el meu cas particularment, vaig intentar que fos molt progressiu. Vaig tornar i fins al cap d'uns dies no em vaig incorporar a la feina.
13: Doncs mira, has fet bé, tal com ens havien explicat els nostres companys abans en una de les altres seccions, i una miqueta el que explicaré jo ara, perquè, a veure, jo, evidentment, no sóc psicòleg, primer de tot, però sí que cal que la gent entengui que la depressió postvacacional, perquè m'he informat una miqueta, no és una malaltia clínica, sinó un desajustament passatger del nostre cap, el qual necessita uns dies o una o dues setmanes per poder readaptar-se, no?, el que vas fer tu, per exemple. I a les obligacions també, doncs, necessiten aquest petit període de descans. Per tant, existeix aquesta depressió postvacacional. Això sí, jo, ja ho hem parlat altres vegades, sóc optimista i positiu en general, i sí que és cert que al final tot és mirar-ho amb una mica de perspectiva, sempre que no tinguis, doncs, algun cap que sigui molt dolent i que es porti malament a tu, que t'activi o et paga tard, uns companys de feina que són insuportables, que no els pots evitar ni un sol dia, o que realment, per exemple, el que no ens passa a nosaltres, Gemma, que és no sentir cap motivació i passió per la feina, que per sort nosaltres ens agrada molt el tema de la ràdio.
7: Totalment. Marc, sí,
13: llavors,
7: digues.
13: Sí, sí. Llavors, clar, primer de tot, et podries plantejar buscar una altra feina si et passen tots aquests casos, perquè encara que no sigui amb el que somies ni sigui un sou amb cara i ulls, puguis estar com a mínim millor a nivell mental i evitar així, doncs, tots aquests sentiments que tu has comentat al principi, no? D'angoixa, d'estar trist, de patir realment anar a la feina. I llavors, el que farem ara és donar algun consell ja relacionat amb el que hem explicat abans, però algun de diferent que encara no havíem esmentat, sobre com portar-ho millor.
7: Val, doncs abans de donar consells, Marc, m'agradaria comentar una mica aquesta primera part que has explicat. Coincideixo total, o sigui que el fet de no tenir ganes de tornar a la feina ve molt condicionat per l'entorn, és a dir, pels companys amb qui compartim oficina o espai de treball a diari, i també per la passió que tens amb la feina que fas, perquè si la feina que fas no et motiva, doncs encara és molt pitjor aquesta tornada. Per tant, tema d'entorn i tema de motivació totalment hi tenen molt a veure amb la tornada a la feina. Ara bé, es parla molt, no?, de no voler tornar a la feina, de que es fa molt feixuga aquesta tornada, però hi ha moltes persones que són addictes a treballar i que sí, els hi passa el contrari, que fins i tot gent que, no sé, té 70 anys i encara treballa, no?
13: Sí, sí.
7: Que potser es jubilen i diuen, ara què? Perquè la meva vida era treballar. Per tant, potser hi ha extrems, no?
13: Sí, exacte, i cadascú és com és. I al final hi ha gent que porta molt bé el fet de no fer res durant dies i dies, i altra gent que en un dia ja en té prou i diu, vale, necessito organització, estar ocupat, mantenir la ment, sentir-me productiu. Això va molt en funció de cadascú. Llavors, a veure, anem a tocar
7: sí,
13: punts.
7: Consells.
13: Primer de tot. Sí, exacte. A veure, què tenim, dos minutets?
7: Sí, sí, tira, fins ahir, mira, fins ahir 28.
13: Doncs va, jo crec que els podrem anar tirant tots. A veure, primer de tot, normalitzar l'horari de manera progressiva, no? El que havíem comentat una miqueta abans. Quan estem de vacances, un dels plaers més grans és poder dormir més, òbviament, crec que tots, a mesura del que puguem, ho intentem fer i deixem estar les alarmes, i tornar a la feina, clar, implica complir uns horaris. Per això és aconsellable regular uns dies abans de tornar a treballar. No sé si tu, Gemma, al teu cas, has fet això també.
7: Mira,
13: no?
7: Això no. O sigui, tornar de vacances uns dies abans i no treballar durant uns dies estant a casa, no? I tal, incorporar-me sí, de forma a poc, sí que ho he fet. Però el tema del dormir, del descansar, allò de quedar-te veient la tele fins tard, això, el canvi d'horaris no l'he fet. Però vaja,
13: sí, sí,
7: tot és adaptar-se.
13: Tot és adaptar-se. Al final, mira, ja que parles d'adaptació, anem a pel següent, que és recuperar hàbits, ja no només de son, no?, sinó els alimentaris, o de l'exercici físic, que m'has explicat a l'última secció. I bàsicament és fer-ho com més aviat millor. I l'ideal, de fet, segons el psicòleg William James, es necessiten, això no sé si ho has escoltat, 21 dies per instal·lar un hàbit.
7: Sí, sí que ho he escoltat. I de fet, hi ha llibres que tracten sobre això. Home, té sentit, no? Perquè la ment s'ha d'acostumar, el cos també, i com més dies consecutius dus a terme una acció en concret, jo crec que s'instaura, no?
13: Exacte, i al final el cap és plasticitat totalment i es va adaptant. Vull dir, tenim una molt bona capacitat realment d'adaptació, encara que algunes vegades no ens ho sembli l'únic que necessitem temps. Llavors, un dels altres temes, per exemple, és planificar objectius realistes i començar per coses més petitetes, perquè sobrecarregar-te la tornada de feina planificant, ai, ara he de fer això, ara tinc una reunió, buf, ara tinc tota aquesta feina que m'ha fet un pal increïble a fer, doncs, vale, a poc, prioritza. Vale, avui, fins aquí. Això te'n feixuc, només faré aquesta part. Ja deixo la resta, és per la setmana que ve? No. Doncs ja la vas espaiant i recordar marcar objectius, però formulats de manera sempre en positiu, no? De dir, val, he arribat fins aquí, ho he complert, doncs ja està, tranquil, no hi ha més hores al dia, tampoc el que estiguis saturadíssim, no? Hem d'evitar aquesta angoixa i aquest traumàtic, fins i tot.
7: Per tant, anima a prioritzar. Més consells, Marc?
13: Doncs mira, regularitzar la teva agenda laboral, prioritzant el més immediat, que més o menys no m'allargaré, perquè és el que acabem de dir, que és això, aquestes tasques pendents, no? Anar-les anotant i fer-les a mesura que et sigui possible, però a poc a poc. I, per últim, també aprofitar i gaudir de qualsevol moment lliure que tinguem, per petit que sigui, que això ho hem esmentat també abans, de fer, intentar fer ponts llargs sempre que et sigui possible, que en dos dies a tots se'ns fa una mica curts, però si ja pots enganxar divendres a la tarda per desconnectar cadascú de la seva manera, tu, per exemple, Gemma, què fas quan acabes?
7: Per desconnectar?
13: Els divendres tarda, per exemple.
7: Uf, els divendres a la tarda. No me preguntes per un dilluns o per un dimarts.
13: Ah, doncs va, per un dilluns.
7: No,
13: per
7: és
13: un
7: broma,
13: dilluns,
7: no. Un divendres jo sempre intento fer alguna cosa que no tingui res a veure amb cap tipus de responsabilitat, no? Per exemple, l'esport no és una responsabilitat, però en certa manera sí que es complir amb la rutina, amb els objectius. No sempre ens ve de gust fer esport, ens fa sentir molt bé quan acabem, però vaja, és com aquestes activitats que formen part més del dia a dia, intento fer alguna cosa que no tingui res a veure. Per exemple, quedar amb una amiga o anar a prendre alguna cosa, saps?
13: Doncs mira, bàsicament és el que jo anava a explicar, que sobretot seria bo fer aquest primer pla de o trobar-te amb companys de feina que t'hi portis molt bé i desconnectar i parlar de coses que no siguin de feina, o evidentment d'altres cercles d'amistat, que sempre va bé, no? I poder conversar, llavors fer un cafè, prendre el sol, ara sobretot, no?, que fa bon temps, una mica massa de calor, però pots prendre el temps, qui tingui la platja a prop, com en Dani a Canet, doncs apropar-se a la platja o als d'Arenys, i estar en silenci, amb calma, amb tu mateix, llegir. Llavors,
7: totalment.
13: És això, cadascú amb els seus petits hobbies.
7: Marc, moltes gràcies per aquests consells. De ben segur que ens seran molt útils i nosaltres doncs, seguim avançant.

0: rutina si incorpores unes petites càpsules, pinzellades, dosis d'esport per doncs, aclarir una mica la ment.
1: Molt bé. Des de Canet de Mar, amb en Dani Grau, el vostre titular.
2: Ens hem d'enrutinar el més aviat possible.
1: Molt bé. I des de Tordera, amb en Marc Tresserres, Marc...
3: Doncs mira, el que comentàvem ara fa un moment, Gemma, desconnexions sovint per descansar, que és la millor opció justament per dur millor la rutina setmana rere setmana.
1: Molt bé, doncs companys, gràcies a tots. Donem per finalitzat aquesta primera meitat del programa i nosaltres seguim avançant, però abans anem a fer doncs, un cop d'ull al cel per conèixer la situació del temps d'avui dels pròxims dies amb en Quim Serra. Quim, bona tarda.
4: Hola, què tal? Bona tarda. Avui les màximes s'han tornat a enfilar força, no tant com ahir o dissabte, però altre cop hem tingut valors cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca i a prop de la costa hem fregat els 30. Per tant, temperatures que han baixat una mica, però continuen molt altes per l'època de l'any. De cara a demà s'espera que es mantingui aquesta estabilitat i aquestes temperatures que fins i tot encara podrien repuntar una mica mentre esperem un canvi de temps que de cara a dimecres ens portarà una clara baixada de temperatures, una normalització tèrmica, podríem dir, i també, en conseqüència, un augment de la inestabilitat amb xàfecs de caire tempestuós que de cara a dimecres podran afectar qualsevol punt de la comarca.
5: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local. La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: Passen pràcticament 4 minuts a 3:45 de la tarda d'aquest dilluns 7 de setembre de 2026. Comencem una nova temporada i un nou...

0: programa. Laura Maresma, ara és moment de conèixer què passa avui a les xarxes socials. Ho fem amb en Martí Capçada des de Sant Vicenç de Montalt. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma Palet, ben tornada. Com estem?
0: Molt bé, m'encanta quan la gent em diu pel nom complet. Bona tarda, Gemma Palet. No sé per què m'agrada molt.
1: Home, que aquests cognoms tan catalans i tan únics, et diria, els hem de donar una alta veu.
0: Totalment. Martí, explica'm, què és notícia avui al Maresme?
1: Doncs mira, Gemma, i és que s'han complert 5 anys de la fi dels peatges de la C32 al Maresme després de ni més ni menys de 52 anys de pagament. I és que des de llavors l'autopista ha absorbit bona part del trànsit que circulava per la N2, que en alguns trams va reduir-se entre un 30 i un 40%. Ara, avui en dia, la C32 afronta una nova etapa, i és que el conveni Maresme preveu 384 milions d'euros fins al 2032 per millorar la mobilitat amb nous accessos a l'autopista i també la transformació de la N2.
0: Doncs mira, precisament l'altre dia llegia una notícia, que no em preguntis a quina carretera es referia, però vaja, era d'aquí, de Catalunya, que s'estaven plantejant tornar a instaurar els peatges pel gran volum de cotxes que circulen, així que vaja, mentre uns llocs finalitzen, altres es volen tornar a fer-nos pagar.
1: Veurem, perquè el tema aquest dels peatges també és un d'aquests temes que estan sempre sobre la taula i que porten polèmica, eh? A veure com avança la cosa.
0: A veure, i en clau internacional, avui què podem destacar, si mirem més enllà de la comarca?
1: Més enllà de la comarca, però ens quedem a Catalunya, i és que el Club Esportiu Europa ha denunciat a les xarxes una presumpta actuació desproporcionada de la Policia Nacional contra un dels seus aficionats durant el partit contra l'Alcorcón. I és que, segons testimonis citats pel club, els agents haurien requisat una estelada al seguidor de l'Europa, l'haurien agafat pel coll i també colpejat, i fins i tot haurien intentat obligar-lo a dir en veu alta que era espanyol. Tant l'aficionat com un altre seguidor, que va demanar explicacions, van acabar sent expulsats del recinte, tot i que posteriorment van quedar en llibertat. L'Europa ha condemnat els fets i denuncia una vulneració de la llibertat d'expressió. El club també assegura que no seria el primer cas aquesta temporada relacionat amb aficionats catalans que portaven estelades.
0: I el tema curiós del dia, Martí?
1: Doncs bé, ara una història sorprenent, et diria, que malauradament ha acabat en tragèdia. I és que un turista britànic de 45 anys va morir ofegat després de saltar d'un ferri en marxa entre Cambrils i Salou. Segons les informacions publicades, ell i el seu germà volien arribar nedant fins a un xiringuito de platja de Ponent on els esperaven els seus pares. I us preguntareu quin és el motiu d'aquest salt que, per desgràcia, ha acabat amb la seva mort. Doncs és que el capità els haurien negat servir-los... és que ho estic llegint i és que... no puc evitar que em faci una mica de... que em sorprengui una mica, però... El capità es va negar a servir més cervesa. És a dir, ells volien més cervesa, no els hi va donar i van decidir saltar del barco i anar directes al xiringuito. I és que el germà petit sí que va aconseguir arribar a la costa, però l'home de 45 anys va morir ofegat. La Guàrdia Civil actualment està investigant els fets.
0: Déu-n'hi-do, eh? A vegades de situacions ben absurdes, no? Com, per exemple, una persona que li nega a un altre seguir bevent, no? En aquest turista, i mira com ha acabat tot plegat.
1: Sí, tota la raó. A vegades, mira, s'ha de ficar fre.
0: Sí. Molt bé, des d'aquí llancem una mica a mantenir el seny, no? I actuar amb dos dits de front. I vaja, lamentem també profundament aquesta tragèdia que ha succeït entre Cambrils i Salou, en ple mar. Martí, ja que et tinc aquí, aprofito i mira, anem a fer l'agenda setmanal que ens toca. No sé si estàs preparat, perquè vaja, hi ha una sintonia entremig, però vaja, aprofitem que et tenim i anem tirant.
1: Sí, home, sí, sempre aquí anem preparats.
0: Molt bé, doncs va, posem agenda sobre la taula, així que les comencem a omplir amb els plans que ens proposes.
1: Doncs sí, comencem l'agenda per no perdre la tradició. El que passa és que com que hem d'escurçar una miqueta la secció amb aquesta nova temporada, doncs simplement llançarem el recordatori de que la gent s'informi i s'animi a donar sang als llocs del municipi on normalment s'hi pot anar i que normalment citàvem. Ara, per no perdre més temps, animem a tothom que hi vagi, i si no, els hospitals, que sempre us rebran amb els braços oberts. Així que, dit aquest parèntesis, comencem amb l'agenda, i és que avui farem, o sigui, bàsicament la dedicarem a una de les festes majors, de les poques festes majors que queden, que moltes han sigut durant aquest mes d'agost o inclús el juliol, però Caldes d'Estrac segueixen de festa major. Va començar el dia 4 amb el pregó oficial que el van fer els geganters i grallers, ja que era el 45è aniversari dels gegants, i es van donar un seguit d'actes de DJ, concerts i també un bingo. El que passa és que ens centrarem en les activitats que venen ara, i és que demà 8 de setembre la festa major tindrà una repicada de campanes i la missa solemne a la parròquia de Santa Maria. I després es farà l'ofrena floral a la Mare de Déu del Remei i un vinet d'honor per acabar. Ens anem al dia 10, ara, i és que la música serà la protagonista d'aquest dia amb la trobada de Jazz Bis, que combinarà jazz, flamenc i una sessió de DJ per acabar el dia. Ara, el dia 11, el dia de la Diada Nacional de Catalunya, se celebrarà amb una ofrena institucional, i és que al vespre arribarà la Nit de Focs amb concentració de tambor, correfoc i un espectacle pirotècnic pels carrers del municipi. La nit acabarà amb música, en aquest cas a Can Muntanyà. Val a dir també que hem parlat amb els organitzadors del correfoc, ara no em surt el nom, però tenen una sorpresa.
0: Els Diables.
1: Els Diables, això, ai, Déu meu, estem espessos, el primer dia. Els Diables de Caldes d'Estrac tenen una sorpresa que no es pot perdre la gent, per aquest dia, així que
0: el
1: tothom
0: pendent. El dia 11,
1: pendent.
0: No?
1: Correcte, correcte, sí, amb aquest correfoc. Ens anem ara al dia 12, que estic obrint calendari, i és el dissabte. I és que la jornada oferirà música i gastronomia amb el concert i ball de gala de l'Orquestra Meravella, tapes al Mercat Municipal i la nit jove amb DJs. I ara sí que ja per acabar, el dia 13, diumenge, la festa major arribarà al final amb l'espectacle musical anomenat L'Alegria no té edat, a càrrec de Play Xurravins.
0: Molt bé, doncs avui l'agenda setmanal bàsicament ens has explicat sobretot les activitats que engloba la festa major de Caldes d'Estrac. Deixa'm dir també, Martí, potser avui no ho tractarem pas, però crec recordar que també ara al setembre és la festa major de Calella i recordo... Canet és la fira modernista, res. Molt bé, Martí, doncs tenim alguna cosa més o ho deixem aquí?
1: Bueno, tinc un parell de pinzellades més, però tu manes,
0: Emma. Doncs va, sí, digue-me-la.
1: Ah, veus que sí, bé? Sí. Vinga, doncs ens anem a Calella, amb unes jornades que són les 54enes jornades internacionals folklòriques de Catalunya. Això és una d'aquelles activitats que ens agraden perquè la podem gaudir durant tota la setmana. Uh-huh. Van començar ja el dia 4, però es poden gaudir fins al 13 de setembre, és a dir, fins aquest diumenge. Així que tothom qui li vagi el folklore i tot aquest món, doncs mira, que s'hi acosti, que obri l'acte de tot el que es pot anar trobant cada dia i segur que podrà disfrutar d'alguna coseta o altra.
0: Uh-huh. I Martí, també és la festa major de Palafolls, disculpa, que estan festa major.
1: Veus, en plena festa major. És que aquí no, sempre acabem fent lletjos, algú. O sigui,
0: sí.
1: No, la cosa no dona permès a nivell de temps, però bueno, des d'aquí desitjar una molt bona festa major a tothom de Palafolls i també doncs, recordar llavors que s'informin dels actes que hi hauran, que segur que estan a l'altura.
0: Totalment. Martí, moltes gràcies per l'agenda. Fins ara.
1: A tu, Gemma. Fins ara.
0: I ara és el torn de la secció de recomanacions culinàries amb la nostra coach alimentària i xef de menjar saludable, la Txell Rubio, i el nostre company de Tordera, en Marc Treserres. Bona tarda, companys.
2: Hola, bona tarda de nou. I hola, bona tarda i ben tornada. Txell, què tal?
3: Bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres.
2: Escolta, què? Com ha anat l'estiu? Ja l'has pogut gaudir, has pogut desconnectar. Cuinant segur, això no estem convençuts.
3: Ha sigut fantàstic i cuinant, sempre cuinant, perquè quan fas el que t'agrada i a més és necessari per menjar, doncs gaudint molt. Per mi
2: ara,
3: i pels meus.
2: És que eren... digues?
3: Per mi i pels meus, és molt important. Abans de cuidar els altres, ens hem de cuidar nosaltres.
2: Home, i tant, sens dubte. I de fet, d'això en parlàvem abans amb la gent. Una passió, i que t'agradi en aquest cas, si és la passió que és el menjar, que evidentment necessitem tots menjar, doncs evidentment ja va tot rodat. Txell, a veure, per avui, per aquests minuts que tenim de secció, estrenem temporada, i amb aquesta calor, quina recepta ens portes?
3: Doncs fa calor. Aprofitem, com sempre diem, aquesta secció nova temporada, que a poquet direm què farem, però com sempre, receptes de temporada. I avui què tenim? Un plat fresquet amb ingredients de temporada, repetim, molt importants, que aquí tenim el que seria l'albergínia. Farem un hummus d'albergínia, i per tant ja podeu prendre nota. Som-hi?
2: Som-hi, vinga, endavant.
3: Molt important, doncs, per fer aquest hummus, nosaltres necessitem cigrons. Cigrons, albergínia, en aquest cas està feta al forn, i quan està ja cuita, els cigrons podeu comprar-los, recordem, per una persona, uns 125 grams de cigrons, una albergínia, tamany normalet, per dir-ho, i oli d'oliva, de 2 a 3 culleradetes. Què més posarem? Sèsam, sal marina i una mica de pebre negre. Tot això, sobretot pelem aquesta albergínia, posem els cigrons també dintre del nostre pot i aprofitarem una miqueta de la cocció dels cigrons, aquesta aigua fava, a modo de líquid per poder triturar. Ens falta el comí, molt important, hem dit el sèsam i la sal, que és la tahina, i podeu posar opcional, per exemple, pebre vermell, si voleu, per decorar. Nosaltres avui hem posat pebre negre, tot trituradet, ben fresquet, i això entra, que és una meravella. I a més, què hem de dir a nivell nutricional? Doncs que és molt important. Per què? Perquè són proteïnes vegetals, molta fibra, que això ens ajudarà molt, perquè segurament aquest estiu hem menjat i hem begut potser una mica de més, i ara també toca cuidar-se. Oi? Tots, ha sigut fantàstic. Per això ara aquestes seccions comencem a cuidar. Menjant, també, a nivell d'esport, que també en parlarem, una companya, i a nivell també de salut emocional, que una altra companya també us en parlarà un altre dia. Per tant, jo crec que tenim aquesta recepta tan xula. Després, us ha agradat la foto?
2: Sí, jo ja me l'he mirat i jo, vaja, això m'ho hagués acabat jo en 2 minutets. A més, sempre ho decores tot bé. A la gent que pugui estar, perdona, Txell, a la gent que ho pugui veure per xarxes socials, descriu breument a què acompanya aquest hummus pel voltant.
3: Doncs olivetes, molt típiques de la nostra terra, i a més amb molts greixos també. Com sempre, tomàquets, que són també solanàcies, com el pebrot vermell i l'albergínia, que hem comentat, i una mica de ruca. Ruca, que per mi és un imprescindible pel tema dels ossos. Per tant, i la base. Aquí tenim una base que és unes estovalles rústic català. Què més volem per començar aquesta temporada? Menjar de temporada i unes estovalles precioses.
2: Home, i tant, que tu sempre ho has dit, que visualment, com es presenta un plat, també et donen ganes de menjar-lo de més o menys. El cervell amb això també hi està atent.
3: Correcte, això és aquesta neurogastronomia que sempre anem parlant, i com tu has dit, que això ho has vist i has dit que tu menjaries d'una revolada, això és el que importa. Poder fer plats bons, nutritius, fàcils de fer, i a més amb aquest plat no necessitem menjar proteïna animal en aquest àpat, Per tant, voleu complementar una miqueta més? Una cullerada de llevat nutricional quan poseu els cigrons i ja és fantàstic.
2: Molt bé. No sé si ens queda alguna coseta, algun detall a tenir en compte d'algun d'aquests aliments, què ens aporten. Ja has parlat de les proteïnes i la fibra, òbviament. No sé si abans de tancar tenim encara un minutet i escaig. Si falta alguna coseta per dir.
3: Doncs què diríem d'aquest plat? Hem parlat de la importància de menjar aliments de temporada. Com tu dius, encara som a l'estiu, hem d'aprofitar, fa molta calor. Totes aquestes solanàcies ens prepararan també perquè tinguem un hivern amb millor defenses. Recordeu, el pebrot vermell té moltes i moltes propietats, té molta vitamina C que ens anirà molt bé per l'hivern, per tant, recordeu ara menjar-lo. I també amb hummus, proveu fer el mateix amb el pebrot, proveu fer el mateix amb el tomàquet i ja tenim tres receptes. Hummus de tomàquet, hummus de pebrot i aquest que us hem presentat, hummus d'albergínia.
2: Molt bé, doncs, Txell, ja està. Mira, ja sobrem alternatives per fer aquest hummus. Com sempre, ens aportes moltíssim amb les recetes de cuina. Segur que des de casa ja hem pres nota i et tornem a escoltar el dilluns de la setmana que ve.
3: Gràcies, una abraçada. Fins dilluns vinent.
2: Fins dilluns.
3: Merci.
0: Com cada dilluns, moment de començar la nostra tertúlia esportiva. En Marc agafa les regnes i ens explica amb els nostres companys què ha passat aquestes últimes 48 hores en clau esportiva. Marc, a tota teva la secció.
2: Doncs vinga, ja agafem la recta final d'aquest programa d'avui, el d'estrena, i evidentment, mira, ja que comencem amb un dilluns, ja ens agrada i ho farem amb els nostres companys, amb en Sergi i també amb en Martí Capçada. Nois, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Bona tarda, companys. Com anem?
2: Quines ganes tenia d'escoltar-vos i fer la tertúlia, eh? Ja en tenia ganes, d'això.
4: Jo també,
1: home,
4: jo també.
1: Això sempre.
2: A veure, i a més, contents perquè el Barça està, comencem amb clau blaugrana, intractable, 0-5, ja més talla. L'equip ha començat la temporada volant.
4: Amb golejades, a més, sí, sí. Bé, bueno, i com l'any passat també va començar així, no tant amb golejades, però la veritat és que van superbé.
1: Sí, sí, a mi, nois, té pinta que m'haureu de parar els peus, aquest any, perquè porto un furor a sobre de barcelonisme màxim, que, bueno, sé que només portem res, ni un mes, però és sí. Que ja em veig capaç de tot, amb aquest equip, a veure com va.
2: Ui, capaç de tot, eh? Fins i tot amb aquest davanter centre que heu fitxat, Gabriel Jesús, ahir va debutar primers minuts, una mica de vidre, a veure si rendeix, però, perquè talent el té.
4: Sí, molt tímid, però bueno, mal, no? El primer partit ja va passar el mateix amb Gordon. Bé, tímid, però bueno, al final serà el suplent de Rafinha, queda claríssim, no? Que Rafinha és el nou del Barça, no sé què en penseu.
1: Sí, sí, jo estic d'acord amb tu, Sergi. Crec que s'està consolidant. A veure, en els partits amb rivals més exigents i també rendeix així. Però respecte a la pregunta del Marc amb Gabriel Jesús, bé, jo espero que sí que funcioni, però si no funciona com esperarem, al final són 10 milions i no podem esperar que totes les peces del trencaclosca rendeixin de 10 com està passant ara. Així que tampoc ho veuria un superproblema. Però bueno, veurem.
2: Sí, qualitat-preu, doncs, Martí, et sembla correcte, no, Gabriel Jesús?
1: Això de moment sí. Ara el problema serà les lesions, com tu bé has dit al principi, però si aguanta, perfecte.
2: Doncs a veure aquest Barça, que de moment és líder a la Lliga, amb 12 punts de 12 possibles, seguit del Madrid, el Betis i el sorprenent Alavés, que ahir també va aconseguir una autèntica golejada. Tots tres equips només han perdut un duel. De fet, el conjunt de José Mourinho va perdre contra el Betis divendres i ha començat amb la seva típica plorera general a totes les rodes de premsa. Això crec que també us està agradant, nois? Us agrada el suc?
4: I és que ni el miro, tio, perquè ja sé com és, ja l'hem viscut, almenys els que hem sigut de Messi, de Neymar, de Suárez i, bueno, anteriorment, que va estar al Madrid amb Mourinho, amb allò d'en Tito Vilanova, que encara li recordem. Jo passo de veure les rodes de premsa perquè és un personatge que em costa d'aguantar bastant a mi, eh?
1: Sí, jo estic d'acord amb en Sergi, però on vull ficar-li matís a la notícia és amb la roda de premsa que també ha sigut avui al matí de Kylian Mbappé, perquè no sé si companys, sí, heu tingut temps a veure, que ha sigut fa res, eh? Però bé, tenen un merder de caldeu allà a Madrid, perquè és que no sé si aquesta gent no té assessors o com va la cosa, però allà no es porta bé ningú amb ningú, sembla.
2: No, aquí tu, també, eh? És que Mbappé, la defensiva, no? Ha dit com que es pot fer el ximple i dir-te que aquell és qui marca més gols de tots els jugadors, comparant-se amb Dembélé, Rafinha... És que ja ha posat de tot pel mig, pel tema de la pilota d'or. No està centrat, Mbappé.
4: Vaques sagrades, és el problema del Madrid, no? Es diu molt, no?, que hi ha vaques sagrades allà dins, que amb l'Arbeloa ja va costar, amb en Xavi Alonso també, veurem Mourinho, però ja et dic, pinta malament.
1: Jo pensava que precisament defensava el fitxatge de Mourinho pel Madrid, la gent qüestionava el seu nivell, però jo precisament pensava... De fet, el que necessita el Madrid és una persona que... posi els jugadors a ratlla, precisament per lo que acaba de dir en Sergi, i creia que aquesta era la prioritat que tenien com a equip. El que passa és que, clar, ara ja la primera de canvi, que els hi ha anat malament un partit, ja comencen a sortir actituds de l'estil, em fa plantejar si serà capaç Mourinho, en aquest cas, de dirigir-ho com mana.
2: Sí, totalment. A veure com se n'en surt el tècnic lusità d'aquest Madrid, que vaja, no ha començat malament. Veurem el debut a Champions dels dos equips. De fet, el Madrid demà té un partit dificilíssim contra l'Inter de Milà i el Barça jugarà dimecres contra el Feyenoord. Nois, aposteu per la victòria en el primer duel de Champions?
4: Sí, jo crec que sí. Venim de com venim, d'aquestes golejades, sent el Feyenoord, a veure, no és equip fàcil, però jo sempre ho dic, eh? Aquests equips que juguen a lligues, com lliga holandesa, com és el Feyenoord, seria l'Ajax, tot i que no està en un bon moment, o el PSV. Quan parlem d'equips d'aquestes lligues, si jugues a fora, sempre costa, a casa
2: Sergi,
4: ja no, però jo sí crec.
2: Sergi, hem de deixar-ho. Porra ràpida.
0: Ui. Ràpids, va, ràpids.
4: 7-0.
1: Vinga, 3-0, jo.
2: Mare de Déu. Gemma, aquesta gent té molt clar que el Barça guanyarà tot aquest
0: any. I tant. Companys, gràcies a tots. Demà tornem amb un nou tema del dia i també amb noves històries per explicar-vos què passa a la comarca al Maresme. Adéu, fins demà.
5: Hora Maresme. Adéu. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Esquerra i els comuns, socis d'investidura del govern, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president Salvador Illa fets concrets, diàleg real i calendari clar per resoldre el conflicte laboral en l'educació. Escoltem la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello.
2: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
3: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
1: Més qüestions. La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, s'ha declarat competent per investigar l'entrada massiva irregular a Ceuta des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol. La magistrada considera que els fets poden constituir un delicte que compromet la pau o la independència de l'Estat, delictes contra els drets dels ciutadans estrangers en connexió amb homicidis imprudents i d'organització criminal. Justifica la competència de l'audiència argumentant que es tracta d'una conducta presumptament comesa a l'estranger que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. Parlem de calor perquè una vuitantena de municipis tenen risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures. En algun cas, ens hem adonat, més de 40 graus, que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també s'esperen avui, sobretot pendents a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé, això sí, fins dimecres, que podria arribar, estem molt pendents, una primera refrescada. Tant és així que a Olot l'Ajuntament no descarta fer canvis de programació durant les festes d'atura per esquivar les hores de més calor, que han superat els 35 graus. De fet, ahir, diumenge, gegants, nans i cavallets van fer un ball a l'hospici per als usuaris de les residències olotines. I acabem parlant i fent referència a aquesta casa perquè ara, tot just a les 4 de la tarda, arrenca un nou programa, Rambla 54, un espai amb la participació de 54 emissores locals a càrrec d'Anna Morgades i Ivan López. Rambla 54 deu el seu nom a les ràdios locals que hi aportaran els seus continguts i té per objectiu explicar tot allò que passa en l'àmbit més proper amb entrevistes, reportatges i connexions. Per tant, us convidem a quedar-vos i escoltar-lo.
4: Ara mateix em fas una mica de mania.
5: Et faig una mica de mania, vol dir una mica de ràbia?
4: Sí.
5: Per què? Perquè estic molt guapo, perquè estic molt jove?
4: Doncs mira, perquè acabo de veure la sèrie aquesta que has fet, bueno, que heu fet entre molts de rebelejar,
5: ah, sí,
4: que el personatge aquest del Cristóbal és com molt odiós.
5: Ah, bueno, sí, per això és el que volia el Pol. Bueno, el Pol és el que l'ha escrit i el que s'ha inspirat de fets reals. Vull dir que, no, jo m'ho vaig passar bomba fent aquest paio tan fastigós. Sí, sí.
4: Suposo que el fet de que el públic haguem percebut aquest personatge com una cosa, com dius tu, molt fastigosa, vol dir que has fet bé la teva feina.
5: Bueno, ja et dic, sobretot que és un objecte audiovisual, això de rebelejar, del que estem molt orgullosos i molt contents, i sobretot pel Pol, per la seva família, per la seva història, pel seu recorregut cinematogràfic, també. Però sí, estem tots molt contents. Trobo que la pel·li, la sèrie, està plena de personatges diferents, rics. Bueno, hi ha una paleta molt xula i a mi em toca fer un cop més, em toca una mena de bombó, també, perquè a mi el fet que sigui dolent o bo, això moralment qüestionable, de fet és un personatge molt xulo, molt divertit de fer.
4: I en tot aquest equip, Sergi, la clau perquè sigueu tots, no només tu, vull dir, jo tirava la floreta a tu, però és veritat que tots esteu increïbles, sí, sí. Enric Auqué, la Maria Rodríguez Soto i tal. Sí. La clau quina és? Que el guió sigui bo, que els actors us ho correu i us ho treballeu i ho porteu ben entrenat, que el director ho faci bé...
5: No, els actors sempre fem, i les actrius fem el que podem, però nosaltres al final som uns intermediaris. Jo, és important que hi hagi un guió, tot va junt, saps? Però que hi hagi un guió i que hi hagi algú darrere que té un punt de vista i que després que aquest punt de vista sigui interessant, que això és una cosa bastant difícil d'explicar, però en aquest cas és molt evident, no? És una pel·li que, parlant del Raval i d'un cas concret, d'un restaurant concret, acaba parlant molt del món d'avui, de la gentrificació i d'aquest món carregat de contradiccions que compartim, no?
4: Escolta'm, hi ha un moixonet que m'ha dit que tu això del coquet de la direcció el tens allà.
5: El moixonet, ai, els moixonets. Bueno, jo, diguem-ne, amb direcció, amb escriure, amb teatre, sempre el que he fet amb teatre ha sigut sempre de creació, amb el Jorge Pico, amb l'Helena Plaza, amb gent diferent, no? Sempre hem fet coses de creació. I ara el que ja fa molt de temps que em voltava pel cap, si un dia escriuríem un guió o intentaríem escriure alguna cosa per fer una pel·li, i, bueno, aquesta curiositat s'ha anat acumulant i ara sembla que, bueno, amb el Lluís Carrizo, amb un amic meu d'aquí a Vilanova, que és un cinèfil empedernit i molt amic meu, doncs ens estem posant al cap de sí, d'intentar explicar alguna història perquè sigui rodada. Estem amb això, una mica. A veure com va.
4: A veure què surt.
5: A veure què surt, a veure què surt.
4: Mira, Sergi, jo he vingut aquí, estem a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú,
5: sí.
4: A la Carpeta Moderna, sí, que és un lloc icònic on és fàcil trobar-te tu, no?
5: Sí, un lloc icònic, sí, hi ha gent que diu que és el meu despatx. Sí. sí.
4: Doncs he vingut perquè m'han encarregat un programa de ràdio.
5: Ah.
4: No és que el faci jo, perquè el fem entre 54 ràdios de la xarxa.
5: Ah.
4: I he pensat, amb tot això que hem parlat, del guió, els actors, la direcció, que potser em podries ajudar, perquè la premissa és, ens han encarregat un programa que no és d'actualitat, és d'explicar històries. I tu d'explicar històries en saps, si més no, de transmetre-les. Llavors, he pensat, igual el Sergi té algun consell per nosaltres. Per explicar històries i que les expliquem bé i que siguin creïbles i que siguin com el Cristóbal, que facin ràbia o que generin amor o que...
5: No ho sé, al final explicar històries, a vegades tenim la impressió que és una cosa, no sé, com externa, com que passa fora, però jo cada cop estic més convençut que per explicar històries, per actuar també, hi ha una mirada cap a dins, hi ha una cosa que... seguir la teva intuïció, seguir la teva pulsió, saps? Al final tinc la sensació que cada individu, cada persona en el món explicarà una història diferent, amb un color diferent. Jo penso que es tracta de mirar les teves obsessions, els teus fantasmes, de mirar la teva part fosca també i no sé, burxar per allà i trobar un fil. I saps, és molt curiós com els mateixos fils no inspiren a tothom. Vull dir que hi ha històries que diuen, he pensat en això, i a mi hi ha una idea que a mi no m'interpel·la, no em diu res, i en canvi per una altra és la seva vida, no? Vull dir, trobar el teu fil i bueno, i això és tirar el fil sense complexes, atrevir-te a inventar. Jo penso que també estem en un món, també un moment que tot està molt formatejat, que hi ha molts codis per explicar si això serà romàntic, si serà... Saps? Però vull dir que trobo que hi ha molta, molta cosa per inventar, per trencar, per atrevir-se a explicar històries de maneres diferents.
4: És a dir, intentar trencar i explicar històries diferents. Sí. Em quedo amb aquest concepte sí. I això és el que retransmetré o transmetré a la redacció.
5: Transmeto.
4: Doncs, escolta'm, també he vingut aquí perquè el nostre contingut, com que el fan les ràdios locals, doncs seran històries locals. I conec poca gent que faci més proselitisme del seu origen, vilanovisme en aquest cas, que el Sergi López.
5: Ja. Sí, hasta jo a vegades em faig ràbia. Vull dir, em faig ràbia perquè a mi Vilanova em sembla un poble de mala mort com qualsevol altre, saps?
4: Ningú diria.
5: Sí, però al mateix temps és el meu. Vull dir que no trobo que Vilanova sigui ni més maco, ni més lleig, ni més gros, ni més petit, ni el mar sigui més blau, ni, saps? Però és el lloc on soc i tinc una arrel bastant forta aquí, bueno, i és on te tinc ma mare, mon germà, els meus fills i la gent, molta gent que m'estimo. Bueno, tinc una arrel, la plaça de Vila la conec, de petit jo jugava per aquí, els meus fills també. Sí, però no sé, també a vegades em sento que sembla que faci promoció de la ciutat i, de fet, trobo que ja hi ha prou gent, saps?
4: Bueno, t'hem vist portar una caixa de gambes de Vilanova fins a Madrid. Explica'ns sí. Això, com va anar, perquè sí. Va sorprendre molt, allò. Poses bueno, el Broncano i veus el Sergi amb una caixa de gambes de Vilanova.
5: Bueno, se'm va tenir aquesta idea de dir, hòstia, aquest paio, una entrevista amb el Broncano, és bo que tothom li fa un regal. Dic, però és obligatori fer un regal? És molt raro fer un regal per obligació, no? Sí, tothom ho porta. Dic, hòstia, ara què li porto amb aquest paio? I això se'm va acudir, dic, home, ja que vinc d'aquí li portaré una gamba, un quilet de gamba de Vilanova, que això, tant si t'agrada com si no, es menja sense gana. Vull dir que sí, se'm va acudir així.
4: I li portaré, vol dir que vas agafar les gambes d'aquí del mercat?
5: Sí, vaig trucar amb algun amic meu que tinc, que treballa per allà baix, el peix, això, que escolta, gamba, com ho tenim? I vaig aconseguir 2 quilos de gamba, els vaig comprar i me'n vaig quedar un jo i l'altre li vaig portar amb ell.
4: I li vas portar tu? O sigui, vas pujar a l'AVE?
5: Sí, vaig pujar a l'AVE amb una caixa de Port Expand i gel a dins, no sé què, les gambes cap allà, esperant que no fessin massa pudor. Les vaig congelar el dia abans, perquè també està millor congelar-les per l'arissac i aquell, això. Bueno, això ho vaig congelar i l'endemà vaig prendre congelat cap a Madrid i va arribar allà en perfectes condicions.
4: Jo no t'he portat una caixa de gambes, però bueno, el fet de que haguem vingut aquí i de que estiguem encetant aquest programa aquí, sí, crec que també em dona punts, en el carnet de vilanovisme.
5: Bueno, també ets una friqui, tu, del Vilanovisme, no? També ets una referència.
4: I tindrem, entre les moltes ràdios que participaran en aquest programa, tindrem a Canal Blau Ràdio. No sé si hi ha alguna cosa que tu pensis que hauríem d'explicar de Vilanova a la gent de Girona, Montblanc o Torrefarrera, que seran alguns dels punts on ens escoltaran. Què t'agradaria a tu que aquesta gent sapigués de Vilanova? A banda de la carpa Juanita, que és lo típic.
5: Sí, no ho sé. No ho sé, que Vilanova... Bueno, però ja ho deuen saber, que jo penso que el gran capital de Vilanova és la gent. No sé si aquesta teoria de que ha sigut el carnaval l'origen de tot, no? Però aquesta cosa de que la gent, jo des de que sóc jovenet i tinc uns de roba, veus que la gent està constituïda en societats de carnaval, en associacions, en grupúsculs de gent que s'inventen coses. I això fa que té una societat civil bastant activa i espero que, jo crec que en pensament crític, bueno, és un lloc on venia a participar. Però l'altra cosa és si hi ha prou lloc perquè vingui més gent, perquè ja Déu-n'hi-do de la gent que hi ha, però bueno, això jo diria que és el que jo em quedaria per definir la ciutat una mica.
4: Sí, sí, perquè ara mateix estem aquí a la plaça de la Vila i això està ple de gom a gom. Sí. A més, avui fan això de les botigues dels Forestocs. Jo no recordava que hi hagués tanta gent en aquesta vila.
5: Sí, sí, hi ha molta gent. I el diumenge, quan surt la Rambla, molta gent que no sap d'on surten, sí, sí.
4: Una altra cosa, Sergi, que t'explicaré, ja que estem aquí, és el nom del programa.
5: Sí?
4: Clar.
5: El nom del programa.
4: El nom del programa. Quan ens van fer l'encàrrec, un programa per explicar històries entre 54 ràdios locals que són superdiferents, des de Sant Joan de les Abadesses fins a Deltebre, a Lleida i Premià de Mar. Vam pensar, ostres, què tenen en comú tota aquesta gent? I llavors primer vam pensar, mira, anem a mirar el nomenclàtor, quin és el carrer més comú als pobles de Catalunya? I ens van trobar Carrer Major.
5: Carrer Major, clar.
4: Això ho vam haver de descartar perquè els companys de Tarragona ja fan un programa entre ells que es diu Carrer Major i ens semblava una mica prendre'ls-hi la cartera. I llavors, donant voltes en aquest sentit, al final vam dir, i el concepte de la Rambla... I al final el concepte va quallar i sí que és cert que hi ha molts municipis petits que de Rambla no en tenen, però vam pensar que ramblejar una mica ho fa tothom, no? Tothom té un carrer per on passeja, on hi ha un bar, van a fer el cafè, hi ha la carpeta moderna del poble que sigui i tal. I al final hem optat per Rambla 54. No sé si com ho veus, tu.
5: Està bé. Fa pensar això, amb més central, no? Amb columna vertebral del poble, com, sí, l'eix de cada poble, sí, és interessant.
4: A més, un altre exercici de vilanovisme. Nosaltres som un poble, jo dic poble carinyosament, sí, sí, som una ciutat amb 7 rambles, que són moltes.
5: 7 rambles en tenim? Tantes?
4: 7 rambles, sí.
5: Això,
4: no les vaig contar jo, les va contar el Joan Ignasi Gómez de Canal Blau. Sí, em va dir, n'hi han 7, i em va passar els noms i tal. Només ens guanya Vic, que en tenen 8. Són xulos.
5: Però, bueno, nosaltres tenim platja.
4: Exacte. doncs els hi direm. Li hem posat la Rambla, I volem que aquesta Rambla 54, li hem posat 54 per reflectir també el número de ràdios, també perquè és el número de minuts que dura cada programa, cada dia estarem 54 està minuts en antena. I llavors la volem omplir de gent que volem com una mica atorgar títols de ramblers, i tu series el primer. Accepta ser el nostre primer rambler?
5: Què implica això? Què implica ser rambler?
4: No,
5: em comprometo?
4: No demanem subscripcions, no som una plataforma online d'aquestes que et demana ingressos ni pagaments. Implica que passegis amb nosaltres, que si un dia cuines alguna cosa que t'agrada, o si un dia vas per Vilanova i veus una cosa que et crida l'atenció, o estàs a França i acabes de també viure o veure alguna cosa que t'agrada, ens envies una nota de veu i nosaltres la compartirem amb tota la gent que vulguin formar part de la nostra Rambla.
5: Vale, hòstia, me n'hauré de recordar, però, eh?
4: Bueno, no passa res, ja tu.
5: Veure coses, com que sóc un tio molt curiós, estic tot el rato veient coses que em semblen excepcionals. O sigui, a vegades són escarbats o formigues, eh? Vull dir, però ja haig de pensar, sí.
4: Bueno,
5: sí,
4: per què no? Per què no? Quan hi pensis, jo de tant en tant et diré, ei, Sergi...
5: Què has vist d'interessant?
4: Has vist alguna cosa interessant? Ens vols explicar alguna cosa?
5: Vale.
4: Doncs quedes nomenat primer Rambler...
5: És un honor.
4: ...del nostre programa.
5: Vale.
4: Ara ja només ens faltaria que el Quimi Portet ens deixi la seva sintonia de la Rambla, no?
5: Ah, sí?
4: No sé.
5: Sí, us la deixarà o no?
4: Ah, ho podem provar. Tu el coneixes?
5: Jo sí, el conec, sí. No puc dir que sigui un amic meu íntim, però sí, el conec. A més, un tio, bueno, sap... M'agrada molt.
4: A mi m'agrada molt el que fa. M'agrada ell molt. I m'agrada l'última de la fila, també.
5: Sí, el seu to, la seva intel·ligència, sí. Com s'explica a si mateix. És un tio molt divertit, molt.
4: Doncs li demanarem, si et sembla.
5: Demaneu-li de part meva, que no sé si us farà cas.
4: Igual li podem... Igual li podem enviar un WhatsApp, tu i jo,
5: a veure si
4: respon.
5: Pica, a veure si pica.
4: Vinga, doncs, Sergi, moltíssimes gràcies pel teu temps.
5: Anna.
4: Un plaer tornar al poble. Jo ara estic instal·lada més a Barcelona que a Vilanova, però com tu, o sigui, ni millor ni pitjor, però és el meu.
5: Molt bé.
4: Vinga, salut, moltes gràcies.
5: Salut, petons, vagi bé.
4: Adéu.
5: Vagi bé.
4: Ei, Quimi, mira, estic amb el Sergi a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
5: Hola, Portet, sóc el López.
4: Escolta'm, que estem parlant d'aquest programa de ràdio que comencem el dilluns 7 de setembre
5: sí.
4: I estem... Bé, volíem demanar-te si tu ens deixaries la sintonia de la teva cançó de la Rambla, que ens agrada molt i molaria molt, no?
5: Va, el programa es diu Rambla 54 i diem, calla, el Portet potser ens pot tirar un cable aquí.
4: Vinga, doncs, ens dius alguna cosa?
5: Salut, nano! Va, anima't, home.
4: Vinga, una abraçada.
0: Hola. A veure, ara.
6: A veure, hola.
0: Hola.
6: Hola. Molt bé, doncs jo crec que això... Va, pugem al màxim i segur que se sent bé.
0: Rambla 54 és inspiració.
6: Ui, s'ha acoplat algo?
0: S'ha acoplat una mica.
6: Al micro.
7: Com et dius?
8: Em dic Quim.
7: I què veus?
8: Ara mateix, aigua sola.
7: Per això és tan transparent.
8: No pot ser ginebra amb cola.
7: Et presento l'Ivan López, que és el tècnic de so. Si la Ludwig Van han convertit el seu en una estrella del rock, nosaltres no serem menys. Li hem posat un micro a l'estudi i, com el Xavier, ens anirà dient tot el que hem de fer. Ivan, de moment, què tal ho portem, això?
9: Hola, bona tarda. Doncs jo crec que ho tenim bastant ben preparat, tot enllestit. A veure què tal. Anem a fer una mica el programa. Molt il·lusionat, molt...
7: Engrescat.
9: Expectant, a veure què tal. Bueno, tot bé.
7: Doncs tens el micro aquí, quan vulguis, tu mateix l'obres i estàs a casa teva.
9: Gràcies.
7: Ara, uns consells no publicitaris i tornem.

0: Hola, Ivan. Aquí Mia Font. Què tal? Escolta'm, que davant d'aquesta nova aposta que fas de ser el tècnic de so del programa i, a més, posar-te davant del micro, et vull tranquil·litzar. Pensa que és boníssim que facis això, perquè per fi, com a tècnic de so, et podràs defensar quan el conductor o conductora del programa digui allò de que ho sentim molt, però per problemes tècnics, per fi podràs dir, bueno, problemes tècnics, és un tall de corrent, l'ordinador s'ha penjat, jo no tinc la culpa, jo no m'he equivocat de tecla, jo estic aquí i faig les coses bé. Fins ara no ho podies fer. Prou ja d'aquest ningunejament que ens fan els tècnics de so. Pensa que quan jo vaig saltar de tècnic de so al terrat i em vaig convertir en el president del Nadie Sabe Nada, honorífic, això sí, el Nadie Sabe Nada d'Andreu Buenafuente i Berto Romero, i em donen veu, a mi m'ha canviat la vida. Cobro el mateix, això sí. Sí que és veritat que tampoc em donen taula als restaurants com a ells quan arriben i està tot ple, però la gent es fa selfies amb mi. I jo crec que tu arribaràs a això, a que la gent et pari i et digui, Ivan, fes-te un selfie amb mi, vés al tant tu amb el que dius, no et vulguis fer ara el listillo, no, que no se't pugin els fums, perquè l'oient això ho nota i queda malament. Tu, paciència, i sobretot, tranquil·litat. Doncs ja està, només et volia dir això, que sort a tot l'equip, ara sí, en sèrio, amb aquest nou projecte, enhorabona a tots i abraçades i petons per tothom. Adéu!
1: El 7 de setembre de 2026, un escamot de bons professionals de la xarxa ha estat enviat al programa Rambla 54. Tenen la missió que els guions estiguin a punt i les connexions també. A partir d'avui, seran cada tarda darrere el vidre de l'estudi durant una hora. Si estàs escoltant això o ets company d'una ràdio, els has de tenir localitzats. Són la resta de l'equip de Barcelona. Arnau Vidal, superredactor, sempre fa bona cara i és capaç de crear 10 documents en un temps rècord. El seu pare té la meva edat. Benvingut, Arnau.
2: Moltes gràcies, Anna. I també deixa'm afegir que m'encanta la música country, les festes de Nadal i que els plans sempre surtin bé.
1: Gisela Puntí, productora i artista. Te la pots trobar en format Conxita o fent altres mil personatges. Aquí és la jefa del telèfon. Gisela, ho portem tot bé?
3: Tot bé, tot bé. I amb ganes que em donguis reptes per buscar gent com avui. Començar d'aquesta manera, Sergi López. Déu-n'hi-duret, eh?
1: Laia Micó, productora i geni. És la més llesta de tots nosaltres i també serà jefa del telèfon. Això quan torni de vacances, és clar. Laia, t'esperem al 54 de la Rambla.

0: El primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54.
2: Ja.
1: I què he de dir?
0: Rambla
1: 54. Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecte.

0: Rambla 54 és un projecte que neix avui, dilluns 7 de setembre, i estem intentant posar-te en context amb tot el nostre univers. El nostre títol, com dèiem amb el Sergi López, fa al·lusió a un tipus de via que és molt freqüent a municipis, pobles i ciutats de Catalunya. O això pensem nosaltres, vaja. Maria, això és així?
1: Sí, Anna, de fet, això t'anava a dir. Perquè, bé, avui precisament vinc a respondre aquesta pregunta, però també a parlar de carrers, passejos, avingudes i a parlar-te bàsicament d'onomàstica.
0: Maria, doncs primer de tot deixa'm que et presenti. Oient, aquesta és la Maria Gateu de Ràdio Rosselló. Maria, ens fas 5 cèntims de l'emissora de Ràdio Rosselló i de tu, si us plau.
1: I tant. Mira, Ràdio Rosselló porta 40 anys en actiu i aquesta temporada estrenem nous estudis. La gent del Segrià Nord i alguns barris de Lleida ens poden sentir pel 107.5 de la FM i, si no, a tot el món per la nostra web, que és radiorosselló.cat. I jo soc periodista cultural, però a les ràdios locals, de fet, com ja sabem tots els companys, fem de tot i molt, eh? A banda d'això, em flipa la música i hi ha qui em diu poeta, perquè també escric i he publicat un poemari titulat Malva.
0: Ei, doncs d'això n'haurem de parlar un dia d'aquests, no? Va bé?
1: Doncs sí, i tant. De poesia, cap problema, Anna. Però onomàstica, no tant, eh? Per això la meva estrena la faig acompanyada d'un company periodista que investiga aquestes coses de l'onomàstica. De fet, el presentem ja, eh? És l'Ismael Chiva. Benvingut, Isma.
2: Hola, bona tarda, Maria. Gràcies.
1: A tu. Bé, de fet, comencem pel principi, si et sembla. Com s'anomenen les vies d'un municipi? Segons tinc entès, hi ha com una part genèrica i una part específica.
2: Sí, al cap i a la fi, els noms de lloc, els topònims, existeixen perquè ens són útils. Ens són útils per a designar els llocs que compartim amb altres persones de la nostra comunitat. I tots ells, normalment, tenen una part genèrica i una part específica. La part genèrica seria un carrer, una plaça, una avinguda. N'hi ha molts carrers a una ciutat, a un poble, moltes avingudes, moltes places. Però entre totes elles n'hi ha una d'específica, que és aquí on entra la part, diguem-ne, específica o denotativa. El carrer Major, la plaça de la Vila, el carrer de Dalt, el carrer de Baix... I este és el que seria la estructura normal o habitual dels topònims. Hi ha excepcions que ara de seguida veurem, però això seria, a grans trets, el que normalment succeís amb la formació dels topònims.
0: Ismael, jo t'anava a preguntar això, per les excepcions en aquesta manera de fer o d'anomenar les vies. Com aniria això?
2: Doncs bé, per exemple, un topònim, un nom de lloc que ens sona a tothom. Collserola, diem Collserola, no diem Serra de Collserola. Ens mengem la part genèrica, que ja la sabem tots que Collserola és una serra, i diem només la part específica. També tenim casos d'aglutinació. Per exemple, aquí a la comarca de l'Urgell tenim Vilagrassa, que surt de Vila Grassa, o Montserrat, o Puigcerdà, són exemples. I finalment, tenim un exemple molt escaient al nom del programa, que és el de la toponimització del genèric, quan la part genèrica és tan important, tan rellevant, que es converteix en la part específica, com ocorre, per exemple, amb la Rambla de Barcelona, que tothom li diu la Rambla, ni Rambla dels Caputxins, ni Rambla de Canaletes, ni Rambla de les Flors, sinó la Rambla.
1: I escoltarà que abans de parlar de Barcelona, el cas de les Rambles, definim primer de tot, no?, què és una Rambla. Uh-huh. I quina diferència té aquesta via, no?, de l'altres?
2: Bé, una Rambla en origen és una paraula que la nostra llengua és una llengua neolatina que ve del llatí, però que ha rebut aportacions d'altres idiomes. Un d'ells és l'àrab. I la paraula Rambla ve de l'àrab Rambla, que significa areny, sorral, un lloc que ha estat cobert per arena i per restes de sediments durant pluges torrencials, durant grans avingudes d'aigua. I això és el que vol dir en essència. D'ahir, quan les rambles van començar a urbanitzar-se, també se va estendre el significat d'aquesta paraula rambla a passejos urbans, passejos que no necessàriament, però sovint, ocupen llits d'antigues rambles.
0: Uh-huh. Ens deies que a Barcelona tenim un cas molt especial, és veritat, és la Rambla de Barcelona en singular, però en realitat és una Rambla de Rambles, no? Ens ho pots explicar una mica més, això?
2: Sí, la veritat que com deia, la Rambla de Barcelona són diverses rambles, no? Dividides per trams, la Rambla de Canaletes, la Rambla de les Flors, com que són denominacions oficials que va posar en el seu dia l'Ajuntament de Barcelona, són separacions arbitràries, ja que tothom tenim en el cap la Rambla de Barcelona, és una única via que va de plaça Catalunya fins a les Drassanes, fins a la mar. Llavors, bueno, per això lo del plural. El que ha passat amb la Rambla de Barcelona és una cosa curiosa, no? Al llarg del temps se va especular que la Rambla de Barcelona era l'antic llit d'una riera, que es deia la Riera de Malla. Però Pau Vila, que ja fa molt de temps va investigar sobre aquesta qüestió, i després Joan Coromines, un dels filòlegs més importants del nostre idioma, van arribar a la conclusió que la Riera de Malla no passava per allí, però sí que és veritat que la Rambla era un desaigüe, un antic desaigüe de les aigües que baixaven de Collserola al Pla de Barcelona i sortien cap a la mar. Per exemple, un diluvi que va haver, se li va dir el diluvi, el 14 de setembre del 1862, va inundar completament la Rambla i esta via pública ja urbanitzada aleshores va recuperar la seva funció.

0: És una diferència molt subtil, no? Moltes vegades li posem boulevard a un carrer perquè, mira, ens sona com més elevat, com és una paraula que m'agafa del francès, doncs mira, quedarà més bonic, no? O li posem passeig o li fiquem Rambla moltes vegades per la influència de la Rambla de Barcelona, no? Que al final ha irradiat a altres municipis que me ve a mi al cap ara mateix a la Rambla Ferran aquí a Lleida o la Rambla del Ferrocarril de Rubí, la Rambla Nova de Figueres, que s'han convertit també en rambles, segurament en la part específica per influència de la Rambla de Barcelona.
1: I les Rambles, Ismael, són molt típiques de Catalunya, no? Perquè, a més, el País Valencià, la teva terra, per exemple, no són tan freqüents com aquí.
0: Sí, ja m'ho enganxa que sóc valencià, la veritat que dic dues paraules i se'm nota de seguida, no? Però sí, al País Valencià una Rambla normalment definís la part específica dels noms de lloc de lo que aquí diríem riera o torrent, no? No són tan freqüents en l'àmbit urbà. Sí que hi ha alguns exemples, els ha pogut buscar perquè jo no en coneixia cap, la Rambla de Méndez Núñez, que és un dels principals carrers d'Alacant, o la Rambla de la Independència a Silla, que és una localitat que està a prop de València, però no abunden, és algo que és un específic molt concret d'aquí de Catalunya.
2: I escolta, Isma, que com se'ns està acabant el temps ja, no volia tampoc deixar aquesta entrevista no sense preguntar-te per una qüestió més personal. És a dir, d'on te surt a tu aquest cuquet per l'onomàstica?
0: Bueno, va ser arran de la pràctica del senderisme, no? De voler identificar tots aquests llocs per on passava, camins, muntanyes, barrancs. Moltes vegades a internet, quan consultava blogs o rutes gravades per altra gent a Wikiloc, no trobava una explicació satisfactòria dels noms de lloc, no? I una cosa va portar a l'altra, vaig començar a aficionar-me al senderisme i del senderisme vaig passar a l'onomàstica, i la veritat que és un camp que m'apassiona i jo crec que me continuarà apassionant durant molt de temps més, ja que és inabastable el que tenim en els nostres pobles de noms de lloc, clar.
1: Nois, doncs, moltes gràcies a tots dos i ens veiem a la Rambla.
0: Molt bé, gràcies. Adeu.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Ei, hola, sóc el Joan Ignasi Gómez, de Canal Blau, conegut ja en aquest programa com el comptador de Rambles. Estem a punt d'inaugurar una Rambla nova ja per superar a Vic, en tot cas. Bé, estem encantats d'entomar el repte del Sergi i buscar aquestes entrevistes, aquests personatges que fan Vilanova i la Geltrú, que és això també, la ciutat són la seva gent, no? I Vilanova, doncs, de gent, imagina't, hi ha gent com nosaltres. Per tant, sí, sí, entomem el repte.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.

0: Doncs ara que ja ho saps tot de les Rambles i d'altres vies, aprofitem el nomenclàtor per descobrir un dels carrers més marcianos que hem trobat. És el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines. I per què dic que és extraterrestre? Bé, no és que ho digui jo, m'ho ha explicat la Laia de Déu, dona codinenca. Laia, benvinguda a la Rambla.
1: Moltíssimes gràcies, Anna. Un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Abans de sortir a l'espai amb aquest carrer marcianívol, com que tots som nous avui amb això de la Rambla, ens pots explicar alguna cosa sobre Ona Codinenca i sobre tu?
1: Doncs mira, d'Ona Codinenca us diré que és la ràdio municipal de Sant Feliu de Codines, que es va crear fa 21 anys, el 2005 concretament, i es gestiona doncs, a través d'una associació. Aquí hi ha programes de tota mena, podreu trobar des de tema de vincles, tema de menjar, esportius, informatius sobretot, també, i molt d'entreteniment també. I sobre mi, doncs, que spoiler, no sóc comunicadora ni periodista com a tal, em queda molt poc, però sí que sóc integradora social des de fa més de 10 anys i he treballat amb col·lectius molt diversos des de sense sostre, drogodependent, salut mental durant molt de temps i, a part, toco en una orquestra a Sabadell

0: I soc saxofonista i pianista. Crec que no em deixo res. I cul inquiet.
1: Laia, tot això ens ho has d'explicar, eh? Vull dir, anem fent Arnau, anem fent llocs a l'escaleta, Laia saxofonista, Laia integradora social, tot això, anem de conèixer més coses. De moment, avui volem saber qui és el personatge del teu passatge, aquest Antoni Rivera.
0: És que Antoni Rivera va ser moltes coses, també. Era una mica versàtil o polifacètic. Va destacar per ser, doncs, escriptor, traductor, submarinista, però lo important aquí és que va ser ufòleg. Això de l'ufologia és lo del món dels ovnis.
1: Sí, sí. Com es va introduir en aquest món?
0: Doncs, mira, es va introduir als vols del 47, però clar, vull dir, tot va ser perquè en aquella època van començar a sortir a la premsa espanyola notícies sobre plats voladors i li va cridar, doncs, l'atenció. A partir d'aquí, doncs, va escriure llibres, va fer moltíssimes coses, sobretot, doncs, això, escriure llibres, perdoneu, i se'l considera el pare de l'ufologia aquí a Espanya. De fet.
1: I més enllà, perquè la seva fama va travessar fronteres, no?
0: Doncs sí, de fet, el van convidar a moltíssims congressos internacionals, des d'Europa fins a Amèrica. Però sí que és veritat que una cosa molt important que va fer és que el 1979 va ser convidat a la cambra dels Lords britànica, dins del marc de la UFO Study Group, sent el primer conferenciant no anglosaxó en dissertar, doncs, sobre els ovnis, sobre els plats voladors, en aquesta cambra. Un detall bastant curiós.
1: Doncs hem conegut avui aquest passatge Antoni Rivera de Sant Feliu de Codines, de la mà de la Laia, que la tornarem a trucar perquè ja hem dit que és moltes coses i ens les ha d'explicar, si vol, no, Laia?
0: I tant, i tant. Jo us explico el que necessiteu i el que vulgueu. Jo encantada.
1: Vinga, doncs benvinguda a la Rambla.
0: Merci.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 és, has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de coses així, molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
3: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: escolteu Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs més benvingudes, Carme Reverte. Benvinguda a la Rambla.
2: Què tal, Anna? Molt bona tarda.
1: Igualment. Ja hem conegut a la Maria Gateu, de Ràdio Rosselló, a la Laia de Déu, dona Codinenc, que totes dues tenen feina ja, de la Carme Reverte i de Ràdio Sant Cugat. Què ens n'has de dir? Què ens en pots dir?
2: Doncs mira, jo crec que ho podem resumir amb una paraula, esports. I t'explico per què. Resulta que Ràdio Sant Cugat va néixer un any de Mundial, el 82, el del Naranjito. I justament la primera emissió va tenir a veure amb la inauguració, perquè hi actuava l'Esbart Sant Cugat al Camp Nou. Una servidora, doncs, que és una de les veteranes de la casa, també va començar fent esports. I és més, et diré que de totes les pràctiques esportives que he fet, ara mateix, puc definir-me com a jugadora de petanca. Què et sembla?
1: Molt bé, doncs ens ho apuntem. Arnau, apunta, Carme Reverte juga a la petanca, qualsevol dia la truquem perquè ens expliqui com funciona el joc de la petanca, que jo encara no estic introduïda en el tema, però vaig cap allà, vaig cap allà. Sí, sóc de platja, sí, sóc de platja. He vist molta gent jugant a la petanca, però no m'hi he animat mai. A veure si un dia d'aquests mantenim una conversa i em dones allò, una empenta.
2: Clar que sí.
1: Carme, tu t'estrenes a la Rambla amb uns insectes petits, però que fan una gran feina, realment molt gran, i són les abelles. Tenen una funció importantíssima en el nostre ecosistema. Sense elles no hi ha una Rambla ni hi ha res. Les abelles pol·linitzen, ens ajuden a mantenir la biodiversitat i també ens parlen de la salut del nostre entorn. I a Collserola, abans ho mencionàvem, hi ha un projecte que treballa precisament per cuidar-les, repoblar els nostres espais rurals i apropar aquest món a la ciutadania. Quin és aquest projecte, Carme?
2: Doncs sí, senyora, es diu Melvida i avui en parlem amb el seu responsable, que és l'Eric Barberó, que es troba aquí al meu costat als estudis de Ràdio Sant Cugat. Eric, què tal, com estàs?
3: Bona tarda, Carme. Bona tarda, Anna.
2: Doncs escolta, explica'ns a Melvida aquest projecte que neix a Collserola. Per què neix?
3: Bueno, Melvida és un projecte familiar, de proximitat i, sobretot, responsable. Per què em refereixo a responsable? Canvio responsable per sostenible. M'agrada canviar-ho. A veure, és un projecte que el que volem és sumar al bosc de Collserola. Intentar sumar, no? Diguem que l'origen de tot, per mi, és l'aigua, després les flors, i qui, Carme, qui va primer a visitar les flors?
2: Les abelles.
3: Les abelles, els insectes. I, bueno, pues és per això que vam decidir, ja fa aproximadament 7 o 8 anys, pues començar aquesta aventura, sumar-nos a la iniciativa de recuperació del marc agroforestal de Collserola i d'aquesta forma també apropar-nos a totes les activitats de pagesia i de ramaderia que es fa aquí a la Serra de Collserola.
1: Eric, i quan parlem d'apicultura sostenible i de repoblar abelles, exactament, la gent que no en sabem, què ens hem d'imaginar?
3: Bueno, Anna, jo amb la presentació que has fet ja veig que sap bastant, d'abelles, que has dit coses molt interessants. Però, a veure, responsable, sostenible, són conceptes o són termes que estan molt, entre cometes, de moda actualment, però les utilitzem per dir que no tot. Jo el que no vull des de Melvida, i sempre mai ho he volgut, és que relacionin directament mel amb abelles, o abelles amb mel. Està clar, nosaltres cuidem, tenim cura, i elles de nosaltres, les abelles de nosaltres també, de l'abella negra o l'abella autòctona, d'aquí l'abella negra, l'abella de la mel. I sí que molts cops ho relacionem, però també hem de pensar que a part d'aquesta mel, també tenen una funció molt important al nostre ecosistema. I és per això que utilitzem el joc de la paraula sostenibilitat o responsabilitat, perquè, com sabem, les abelles són un bioindicador essencial de com està l'ecosistema, de com està la fauna, de com està la flora dels nostres estimats boscos, no?, que formen el Parc de Collserola. I és per això que des d'una visió d'un avellaire que té cura d'aquestes abelles, sempre ho hem de fer des d'un cànon de responsabilitat, des d'un cànon de sostenibilitat.
2: Així, mira, acaba de dir una paraula clau. Ell es defineix, Anna, com a avellaire, no com a apicultor.
1: Ho he sentit.
2: Quina diferència?
1: Sí.
3: Bueno, com us comento, Anna i Carme, a mi, bueno, ja fa uns anys em va sortir aquesta paraula, em va sortir de l'ànima, em va sortir, no, ostres, Eric, tu ets apicultor. No, jo sóc avellaire. Per què? A veure, hi ha apicultors i apicultors, hi ha abellaires i abellaires, val? Però, per mi, el concepte d'abellaire és molt més proper i és, intento que sigui una relació directa entre una persona que té cura de les seves abelles, que no vull dir que els apicultors no ho tinguin, però no només de les abelles. O sigui, una abellaire, per tenir cura al 100% del seu ramat, que en aquest cas són abelles, també ha de tenir cura de quines són les floracions de Collserola, si hi ha estrès hídric o no, si hi ha unes temperatures molt altes o no, si hi ha pressió d'insectes com poden ser la vespa asiàtica, de depredadors. Llavors, és la figura d'una abellaire és com algo que ha d'estar una miqueta ficat en tot.
1: Vindria a ser un pastor d'abelles, no, Eric?
3: Pot ser, sí, sí.
1: Escolta'm, què pot arribar a passar als nostres ecosistemes? Jo no sé si en som prou conscients, si les poblacions d'abella continuen disminuint. Perquè a hores d'ara fa molt de temps que se sent aquesta brama de cada vegada n'hi ha menys, cada vegada estan més amenaçades. Què ens diu avui la situació de les abelles sobre la salut del nostre entorn?
3: A veure, hem de partir, Anna, de el fet que és real i és objectiu i científic de que les abelles, i no només les abelles, i no només les nostres, les que cuidem des de Melvida, val? També hem de pensar que hi ha altres abelles solitàries d'altres espècies a Collserola que també fan la seva funció de polinització igual o inclús més específicament en certs matolls o certes flors, d'acord? Però sí que està demostrat científicament que 7 de cada 10 aliments que avui dia mengem intervé en algun dels moments, en aquest procés, intervé un insecte, ja sigui una abella negra, ja sigui una abella osmia cornuta, o sigui, algun tipus d'abella solitària, o algun altre tipus d'insecte. Llavors, és per això que tu ho has dit molt bé al principi de tot. Avui parlarem d'uns insectes petits. I jo hagués afegit petits i valents.
2: Eric, un dels pilars de Melvida és la divulgació. També esteu per divulgar la importància de l'existència d'aquests éssers diminuts. Porteu escoles, porteu famílies, grups, els apiaris. Explica'ns una mica com percep la gent, com encaixa aquesta informació, tot el que acaben descobrint quan venen a veure-us.
3: Mira, Carme, justament, la relació que he fet justament a l'inici d'abelles i mel, nosaltres l'hem donat una petita volta. Hem utilitzat la mel com a eina, val? Com a eina per atreure aquesta ciutadania, per crear aquesta, humilment parlant, educació ambiental, no? I conscienciació, fent aquestes apivisites. En aquestes apivisites venen escoles de totes les edats, des d'I3 a adults, a primària, inclús, i després els caps de setmana venen famílies. També ara hem obert un nou nicho, que és, comencem a fer team buildings. Hi ha empreses que s'estan interessant en venir a aprendre el funcionament de les abelles per incorporar-ho als seus sistemes,
2: la manera de funcionar,
3: empresarials. Mm-hmm. I això, bueno, pues ens encanta. La gent com s'ho pren? Bueno, has estat algun cop visitant taurons?
2: No.
3: Bueno.
2: No encara.
3: És una mescla entre curiositat, és una mescla entre por, però por sana, perquè sempre les visites les fem molt progressives des d'un inici, sempre amb molt de respecte i amb molt de carinyo, i òbviament amb totes les mesures de seguretat i amb professionals.
1: Mm-hmm. Eric, doncs escolta, enhorabona per aquesta feina i gràcies a tots dos, a tu i a la Carme, per haver estat aquí amb nosaltres en aquesta estrena del Rambla 54. Ens veiem aviat.
3: Moltes
2: gràcies. Adéu, bona tarda.

0: Hola, Anna, sóc l'Enric, de Ràdio Televisió de Cardedeu. Escolta'm, com van anar les vacances? Estic convençut que has estat donant voltes i voltes i voltes a com dormen a les abelles. És que vas quedar frapada, d'aquella història que vaig penjar de l'abella dormint al nenúfar. Així que res, he pensat, escolta'm, per què no comencem a Rambla parlant d'això? Així que per dimecres tinc una entrevista preparada amb un especialista.
1: Quedem a la Rambla. Quedem a la Rambla. La Rambla 54.
2: Tornem a començar i fas una parada perquè no quedin enganxades.
1: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
2: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
1: Sí.
2: Vinga, ja està.
3: Su.
4: Ei, Anna, sóc l'Albert de Tordera. Ara surto de la ràdio. Acabo d'estar parlant amb el convidat, amb el Ramblero. I molt bé, ja veuràs. Per cert, el programa d'avui molt bé, eh? Vinga, va, seguim. Adéu.
5: Anna, una cosa. Que ens acaba d'entrar un altre WhatsApp. Te'l voldria tirar.
6: Me'l passes en directe, sí, sabem de qui és?
5: No, jo no tinc aquest...
6: Ostres, això és una mica perillós, Ivan. No sé, vull dir... Vols dir?
5: Home, és per tu i jo... Confio que sí.
6: Vinga, va.
7: Hola, Anna, hola, Sergi. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Aprofito l'ocasió per enviar una forta abraçada a tots els vilanovins i vilanovines i a vosaltres dos en especial. Salut i per molts anys.
6: Doncs ja tenim sintonia, Ivan.
5: Sí, ha estat una sorpresa.
6: T'agrada?
5: Molt, ja ho saps que sí. A mi el que m'encanta, és un crac. Si no

0: Arnau, què tal? Com ho has vist, això?
1: Ostres, molt xulo, no? Vull dir, ha sigut un passeig per la Rambla, no sé, molt interessant, la veritat.
0: T'ho imaginaves així?
1: Des de dins l'estudi o des de fora?
0: O des dels 15 dies que fa que anem bojos tancant temes i trucant a les ràdios.
1: No, ha quedat molt xulo, jo crec. Vull dir, la idea la teníem i jo crec que l'hem materialitzat molt bé, no? No sé què penses tu, també, ara.
0: Sí, no, jo estic bastant contenta. Gisela, tu com ho has escoltat, això?
2: Jo crec que ha quedat molt bé i perdoneu, però Rambla, tenir la Rambla del Quimi, això és...
0: Això és una passada,
2: Déu, no?
0: Això és una passada.
1: Luxe,
0: gràcies, Quimi Portet, des d'aquí.

0: A més, hem conegut la història de la Rambla de Barcelona, d'aquestes Rambles que són una única Rambla. Avui ha estat un programa una mica diferent. Hem agafat molta protagonisme nosaltres, potser una mica massa, perdoneu-nos si ha estat així. Aquest és un programa que pretén ser molt coral, on hi hauran 54 emissores explicant històries. Arnau, no sé si t'has apuntat tot allò que deia.
1: M'ho he apuntat tot.
0: Perquè això tenim com a mínim 4 entrevistes ja tancades només amb els nostres redactors que fan...
1: Un munt de hobbies. O sigui...
0: Sí. No,
1: una... I molt interessants tots, eh?
0: Pues sí, molt interessants. Demà obrirem el micro a altres redactors, a veure què ens expliquen, i mica en mica anirem ampliant aquestes aficions, perquè hi ha entrevistes que ja estem agendant, poetessa, una saxofonista... No sé, tenim una redacció que és una passada.
1: Una petanca, també.
0: Una petanca.
1: De la Carme de Sant Cugat.
0: Sí, la Carme de Sant Cugat m'ha d'explicar com es juga a la petanca. A
2: veure. Reivindico la petanca, jo, eh?
0: Tu jugues a la petanca?
2: He jugat 2 o 3 cops i m'ha encantat, realment. Em pensava que era, no sé, un esport avorrit, que no hi havia sentit, i realment... T'enganxa.
0: Sí,
2: t'enganxa.
0: Ostres, doncs farem una... Mira, apunta-ho. Ja al costat de la Carme Reverte, la Gisela entrarà a l'estudi. Ja
2: amb... Farem una petanca.
0: I farem entre tots una petanca, que m'ha preguntat si hi haurà de poble de platja i a Sant Cugat, amb carinyo, una mica xulos, però ells de platja no en tenen. Com diu el Sergi López, de platja, Vilanova i la Geltrú. Que potser avui també ens hem passat una mica de vilanovisme, com ho veieu, això?
2: Home, no. Som molt fans de Sergi López. Sí. Ha sent meravellós. Conèixer-lo una mica més i entrar una mica més a dins i fer-ho així d'una forma distesa i propera.
0: A casa seva, t'he de dir. Si mai aneu a Vilanova, la Carpeta Moderna, la plaça de la Vila, és l'oficina, efectivament, del Sergi López, a banda d'un lloc entranyable, perquè tenim, mal m'està dir-ho, una plaça de la Vila de les més boniques de Catalunya.
2: Això fa Rambla, això fa poble.
0: Això fa poble, exacte. Volem passejar i esperem que en aquest primer passeig us ho hagueu passat bé amb nosaltres. I bé, demà més, no hem desvetllat res, hem tingut l'Albert de Tordera, que diu que demà ens porta un nou rambler, una persona d'aquestes que anirà explicant-nos la seva vida al llarg d'aquest programa, i l'escoltarem, no? I moltes més sorpreses.
2: Sí. Moltes sorpreses, i jo no sé si aquest programa al final és d'una hora, però potser la cosa queda curta, perquè hi ha moltes propostes, hi ha diferents ràdios que tenen ganes de participar.
0: No donis idees, que la Tercera Planta ens estan escoltant i diran...
1: La Gisela vol més.
0: Pel mateix preu, una hora més.

Doncs, oient, nosaltres avui ho deixem aquí. Espero que t'hagi agradat aquesta presentació i que vulguis tornar demà a passejar pel Rambla 54 amb nosaltres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: El curs escolar començarà demà amb reptes molt importants a les classes i amb convocatòria de vaga.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: El nou curs escolar engegarà demà amb una nova convocatòria de vaga de personal docent. El seguiment que tindrà és imprevisible a hores d'ara, però el que sí sabem és que la fotografia a les aules pel curs 26-27 serà homogènia. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat a Premià Mèdia que la inscripció educativa ha quedat repartida de manera molt similar entre tots els centres, la ràtio serà de 19 alumnes per aula i entre els nous reptes, Busquets ha destacat que cal fer un pas més amb la consolidació de coneixements que han de tenir els alumnes a l'acabar el curs. A més, també la intel·ligència artificial pot ser un altre repte de futur. Diu Busquets que ens en sortirem, però amb molta dedicació. Sobre la vaga, la regidora no critica que es faci, però creu que les decisions dels sindicats desestabilitzen el procés d'aprenentatge dels nens i nenes i de la vida familiar. Un curs escolar que començarà amb novetats evidents. La primera, la nova escola Bressol als Corriols, que és a punt i en condicions de començar el curs. Així ho ha assegurat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, que ha explicat a Premià Mèdia que l'obra està acabada, tot i que encara hi falten detalls. I l'altra novetat són les obres de la Mar Nova. S'esperava que els treballs engeguessin a l'estiu, però ho han fet avui mateix. La mateixa regidora entén que la direcció de l'escola i l'AFA puguin estar preocupades pel nou calendari de les obres, però diu que és important anar de la mà i ajudar en tot el que calgui. Per la seva banda, l'AFA està preocupada i indignada davant la situació en què es troba el centre a l'inici del curs, però Busquets ha afegit que es farà un seguiment de les obres per solventar els problemes que puguin anar sorgint i ha volgut deixar clar que no hi ha cap voluntat que les obres no comencessin, sinó que l'empresa que se n'encarrega ha engegat els treballs més tard del previst. En cultura, demà hi ha una xerrada sobre la lluita pels drets de les dones a Catalunya. Una mirada de gènere del segle XX a càrrec de l'advocada Pilar Rebeque, cofundadora de la Comissió de la Dignitat. La conferència es farà a l'Espai L'Amistat i servirà per celebrar la Diada Nacional de Catalunya, tot plegat aquest dimarts a partir de les 7 de la tarda. I també expliquem l'èxit total del taller familiar per fer amulets romans. Ara mateix ja no hi ha reserves disponibles per fer aquest amulet màgic com el que duien a l'època romana. El taller es farà el proper diumenge 13 de setembre. I en esports, la secció de waterpolo del Club Natació Premià ha engegat ja els entrenaments de cara a preparar un nou curs esportiu que sigui el màxim de profitós. Pel que fa al primer equip, la lliga començarà el 3 d'octubre a casa contra l'Escarxa.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
4: Funky Drugs Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Sento haver perdut la guerra, orgullós de resistir durant tants anys. Sento deixar les batalles

0: El curs escolar començarà demà amb reptes molt importants a les classes i amb convocatòria de vaga.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: El nou curs escolar engegarà demà amb una nova convocatòria de vaga de personal docent. El seguiment que tindrà és imprevisible a hores d'ara, però el que sí sabem és que la fotografia a les aules pel curs 26-27 serà homogènia. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat a Premià Mèdia que la inscripció educativa ha quedat repartida de manera molt similar entre tots els centres, la ràtio serà de 19 alumnes per aula i entre els nous reptes, Busquets ha destacat que cal fer un pas més amb la consolidació de coneixements que han de tenir els alumnes a l'acabar el curs. A més, també la intel·ligència artificial pot ser un altre repte de futur. Diu Busquets que ens en sortirem, però amb molta dedicació. Sobre la vaga, la regidora no critica que es faci, però creu que les decisions dels sindicats desestabilitzen el procés d'aprenentatge dels nens i nenes i de la vida familiar. Un curs escolar que començarà amb novetats evidents. La primera, la nova escola Bressol als Corriols, que és a punt i en condicions de començar el curs. Així ho ha assegurat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, que ha explicat a Premià Mèdia que l'obra està acabada, tot i que encara hi falten detalls. I l'altra novetat són les obres de la Mar Nova. S'esperava que els treballs engeguessin a l'estiu, però ho han fet avui mateix. La mateixa regidora entén que la direcció de l'escola i l'AFA puguin estar preocupades pel nou calendari de les obres, però diu que és important anar de la mà i ajudar en tot el que calgui. Per la seva banda, l'AFA està preocupada i indignada davant la situació en què es troba el centre a l'inici del curs, però Busquets ha afegit que es farà un seguiment de les obres per solventar els problemes que puguin anar sorgint i ha volgut deixar clar que no hi ha cap voluntat que les obres no comencessin, sinó que l'empresa que se n'encarrega ha engegat els treballs més tard del previst. En cultura, demà hi ha una xerrada sobre la lluita pels drets de les dones a Catalunya. Una mirada de gènere del segle XX a càrrec de l'advocada Pilar Rebeque, cofundadora de la Comissió de la Dignitat. La conferència es farà a l'Espai l'Amistat i servirà per celebrar la Diada Nacional de Catalunya, tot plegat aquest dimarts a partir de les 7 de la tarda. I també expliquem l'èxit total del taller familiar per fer amulets romans. Ara mateix ja no hi ha reserves disponibles per fer aquest amulet màgic com el que duien a l'època romana. El taller es farà el proper diumenge 13 de setembre. I en esports, la secció de waterpolo del Club Natació Premià ha engegat ja els entrenaments de cara a preparar un nou curs esportiu que sigui el màxim de profitós. Pel que fa al primer equip, la lliga començarà el 3 d'octubre a casa contra l'Escarxa.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
4: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
5: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
2: Caem a la Rambla, 54.
3: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
2: Alegria.
3: Vinga, va, som-hi.
2: Dai, dai, gico.
4: Què podem dir més?
5: És que no sé de què se tracta.
4: Xules, és un programa de coses xules.
2: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
6: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
3: Estupendo.
8: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. We're gonna win.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El Palau de la Generalitat ha acollit aquesta tarda l'acte que dona el tret de sortida a l'any Josep Tarradellas, la commemoració dels 50 anys del retorn del president de l'exili i del restabliment de la Generalitat amb Salvador Illa i tot el govern. En Pau Pasqual ho ha anat seguint. Bona tarda, tot just acaba ara, oi, l'acte?
2: Bona tarda, així és. Ara està iniciant el discurs de cloenda del president de la Generalitat, Salvador Illa, i més enllà de tots els discursos que s'han pronunciat aquesta tarda, el més impactant avui ha sigut la imatge del Saló Sant Jordi amb tota la primera plana política present, com deies, tot el govern, també el president del Parlament, Josep Rull, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i els expresidents aragonès Mas, Montilla i Pujol. També hi era el net de Tarradellas i la seva secretària, Montserrat Catalana. Entre els discursos, Junqueras ha subratllat la dignitat amb què va defensar el president la Generalitat des de l'exili i la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, s'ha quedat amb la lliçó de no competir entre institucions, sinó col·laborar. I convé precisar-ho, i ho has dit, Mercè, avui no es compleix l'efemèride, sinó que avui s'obre. Aquest setembre arrenca l'any commemoratiu que s'allargarà durant tot el 2027 i es preveu tancar el 23 d'octubre, quan sí que farà 50 anys que Tarradellas va arribar a Barcelona i va dir des d'aquest balcó, ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
1: Moltíssimes gràcies, Pau. Doncs ja ho sentien. Comença aquest any a Tarradellas, hi haurà més actes per commemorar-ho. Més qüestions. El Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra han informat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que no existeix cap document sobre la infiltració de dues mosses en una assemblea docent al curs escolar passat. En un informe breu de l'intendent en cap de la Comissaria General d'Informació, Carles Hernández, avançat pel diari Oponés, s'assegura que no es disposa i, per tant, no es pot aportar cap documentació relativa a les ordres de serveis o de planificació, valoració en informes d'intervenció ni, en definitiva, cap expedient. També assegura que la reunió dels professors no va ser gravada ni amb missatge ni amb so per part, amb imatge volem dir, ni amb so per part de les agents infiltrades. I l'Ajuntament del Vendrell ha anunciat una reestructuració del servei d'acollida selectiva de residus després de les deficiències que s'han detectat els últims mesos. Un dels canvis més rellevants és el contenidor de rebuig, que ara només es pot obrir dos dies a la setmana. Es podrà fer servir cada dia sempre, això sí, però amb targeta. Però més alerten que des de l'entrada en funcionament de l'ordenança de convivència s'han posat 60 multes per deixar brossa fora dels contenidors i avisant que els canvis s'acompanyen d'una persecució més gran de l'incivisme.
3: El curs escolar començarà demà amb reptes molt importants a les classes i amb convocatòria de vaga.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: El nou curs escolar engegarà demà amb una nova convocatòria de vaga de personal docent. El seguiment que tindrà és imprevisible a hores d'ara, però el que sí sabem és que la fotografia a les aules pel curs 26-27 serà homogènia. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat a Premià Mèdia que la inscripció educativa ha quedat repartida de manera molt similar entre tots els centres, la ràtio serà de 19 alumnes per aula i entre els nous reptes, Busquets ha destacat que cal fer un pas més amb la consolidació de coneixements que han de tenir els alumnes a l'acabar el curs. A més, també la intel·ligència artificial pot ser un altre repte de futur. Diu Busquets que ens en sortirem, però amb molta dedicació. Sobre la vaga, la regidora no critica que es faci, però creu que les decisions dels sindicats desestabilitzen el procés d'aprenentatge dels nens i nenes i de la vida familiar. Un curs escolar que començarà amb novetats evidents. La primera, la nova escola Bressol als Corriols, que és a punt i en condicions de començar el curs. Així ho ha assegurat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, que ha explicat a Premià Mèdia que l'obra està acabada, tot i que encara hi falten detalls. I l'altra novetat són les obres de la Mar Nova. S'esperava que els treballs engeguessin a l'estiu, però ho han fet avui mateix. La mateixa regidora entén que la direcció de l'escola i l'AFA puguin estar preocupades pel nou calendari de les obres, però diu que és important anar de la mà i ajudar en tot el que calgui. Per la seva banda, l'AFA està preocupada i indignada davant la situació en què es troba el centre a l'inici del curs, però Busquets ha afegit que es farà un seguiment de les obres per solventar els problemes que puguin anar sorgint i ha volgut deixar clar que no hi ha cap voluntat que les obres no comencessin, sinó que l'empresa que se n'encarrega ha engegat els treballs més tard del previst. En cultura, demà hi ha una xerrada sobre la lluita pels drets de les dones a Catalunya. Una mirada de gènere del segle XX a càrrec de l'advocada Pilar Rebeque, cofundadora de la Comissió de la Dignitat. La conferència es farà a l'Espai l'Amistat i servirà per celebrar la Diada Nacional de Catalunya, tot plegat aquest dimarts a partir de les 7 de la tarda. I també expliquem l'èxit total del taller familiar per fer amulets romans. Ara mateix ja no hi ha reserves disponibles per fer aquest amulet màgic com el que duien a l'època romana. El taller es farà el proper diumenge 13 de setembre. I en esports, la secció de waterpolo del Club Natació Premià ha engegat ja els entrenaments de cara a preparar un nou curs esportiu que sigui el màxim de profitós. Pel que fa al primer equip, la lliga començarà el 3 d'octubre a casa contra l'Escarxa.
4: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa. Premià Media. Informació.
3: Un curs escolar que començarà amb novetats evidents. La primera, la nova escola Bressol als Corriols, que és a punt i en condicions de començar el curs. Així ho ha assegurat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, que ha explicat a Premià Media que l'obra està acabada, tot i que encara hi falten detalls. I l'altra novetat són les obres de la Mar Nova. S'esperava que els treballs engeguessin a l'estiu, però ho han fet avui mateix. La mateixa regidora entén que la direcció de l'escola i l'AFA puguin estar preocupades pel nou calendari de les obres, però diu que és important anar de la mà i ajudar en tot el que calgui. Per la seva banda, l'AFA està preocupada i indignada davant la situació en què es troba el centre a l'inici del curs, però Busquets ha afegit que es farà un seguiment de les obres per solventar els problemes que puguin anar sorgint i ha volgut deixar clar que no hi ha cap voluntat que les obres no comencessin, sinó que l'empresa que se n'encarrega ha engegat els treballs més tard del previst.
4: Premià Media. Informació.
0: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
5: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
6: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari. I això és millor que en el teatre.
5: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
6: Anem al teatre.
7: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
8: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
9: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Media.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Bon dia. Avui portem a tema un tema desconegut per molts, però essencial a la vida d'altres i, sobretot, molt interessant de conèixer. Es tracta de la teràpia holística. És una mena de tractament que contempla la salut de la persona en la seva totalitat, en el seu cos, la seva ment i el seu esperit. I per poder fer-ho, es centra en l'origen de la dolència. Per entendre una mica més, parlem amb la Montse Andinyac. Ella és terapeuta holística i creadora de la metodologia Kinescens Transpersonal. Molt bon dia, encantats de tenir-te a la ràdio, Montse.
2: Molt bon dia, encantada de donar-me aquesta oportunitat.
1: A tu per venir. Bé, explica'ns una mica d'on ve aquest interès i aquest endinsament en el tema de la teràpia holística.
2: Bueno, jo fa 30 anys vaig començar en el món de la perruqueria de l'estètica. I, bueno, mica en mica, amb la meva evolució personal, en aquell moment estava passant per un mal moment i, bueno, em va portar primerament a tractar-me jo. I llavors, mica en mica, com que vaig veure el canvi i tot el que m'estava portant positivament, pues em va anar a dur a anar-me formant, mica en mica, amb diverses teràpies. Llavors, arrel d'això, pues, vaig anar veient que eren unes eines molt importants per a la persona i que podia ajudar a molta gent, no? I, bueno, llavors em va anar a formar en diverses teràpies.
1: Molt bé, és a dir, que tot això neix d'una necessitat personal.
2: Sí.
1: O sigui, que ho pots dir molt de primera mà, de què tracta i com pot ajudar els altres.
2: Sí.
1: Explica'ns una mica això, què és això de la teràpia holística.
2: Bueno, la teràpia holística pues, són una sèrie de teràpies que es treballen molt les emocions. Llavors, bueno, el cos moltes vegades ens està parlant i a millor pues, igual no som conscients. I bueno, en tot moment, quan tenim un dolor... Tot això són com unes senyals que el cos t'està avisant que alguna cosa passa. Llavors, lo important d'això és, a través d'aquestes emocions o aquest dolor, és buscar l'origen, que és el més important, d'on ve tot aquest dolor o qualsevol bloqueig que la persona pugui tenir.
1: Molt bé. I com és una sessió? Quines tècniques està aplicant per poder arribar a conèixer aquest origen de la dolència?
2: Mira, jo, a mesura que em vaig anar formant, vaig formar-me en diverses teràpies, llavors jo vaig veure que amb tota la formació que vaig fer de totes les teràpies, aquí vaig crear la meva pròpia teràpia, que és la que li he posat Kinescens Transpersonal. Llavors, de totes les teràpies, he creat la meva teràpia, que llavors jo ara explicaré... quin mètode faig servir des de que entra la persona. La persona pot venir amb un dolor físic o una enfermedad o simplement un bloqueig que té la persona que no sap, se sent perduda o algo que la persona no sap què li està passant en aquell moment, no? Llavors, pues, bueno, primer parlo, en primer lloc es fa una entrevista, parlo amb la persona t'explica pues, realment què és el que li passa. I llavors, a través de la kinesiologia, que és una teràpia que a través dels braços, tu vas tastant i li vas fent preguntes per trobar de tot el que t'explica, què és prioritari treballar en aquell moment. Llavors el cos et respon i vas a buscar el motiu de consulta que és prioritari treballar en aquell moment de la persona. Llavors, amb el que et surt, vas a buscar a l'origen, a través d'un protocol que jo faig servir. Pot venir, per exemple, del transgeneracional, que et pot venir pues, de la família, del ventre matern, que potser pues, alguna emoció que potser va poder passar a la teva mare i se t'ha quedat com aquesta emoció amb tu, no? O pot ser un dol, no resol. Llavors, pues, bueno, es va buscar aquest origen per desbloquejar-lo. Llavors, a través d'uns exercicis i, o meditacions, depèn del que et surti, perquè tot això jo ho testo a través de la quinesiologia. I llavors es va treballar en això, en la persona. I bueno, sempre doncs, al final també està el tema de les ferides de l'ànima, que llavors també es pot buscar, doncs, si és una ferida d'abandó, de ratxàs, tot això, també ho faig a través d'un mètode amb uns cascos i amb música, que llavors vaig fent com una inducció, com una espècie de meditació per ajudar a acompanyar la persona perquè pugui alliberar tot el que tingui aquí de bloqueig, no? Llavors, al final, bueno, també li dono... Es testa també en tot moment si la persona necessita pues, prendre alguna flor de Bach en algun moment o algun oli essencial que li pugui ajudar a portar el procés millor. I ho acabo amb una mica de Reiki per ajudar a desbloquejar els punts energètics i passo als cuencos tibetanos, també. Llavors, bueno, i finalment s'acaba amb un missatge que li dones a la persona acompanyada d'un oràcul que ha fet servir. I bueno, la veritat que és una teràpia molt potent i molt positiva per la persona.
1: Molt bé, molt interessant. Ara parlarem més d'això del Reiki, el cuenco tibetano i l'oràcul, perquè m'ha causat molta intriga, però m'agradaria saber d'on ve el nom aquest de Kinesens.
2: Pues mira, Kinesens transpersonal ve de kine, ve de kinesiologia, que és la eina amb la que jo faig servir tot, perquè jo ho testo tot. És això. Essence ve de l'essència, perquè jo trobo que és molt important anar a l'origen. I transpersonal és una transformació que l'ajudes a la persona a fer aquest canvi que necessita. I per això vaig crear aquest nom.
1: Doncs molt ben escollit. I això que comentàvem abans, són tipus de sessions? O què és exactament? Com funciona el tema del Reiki i de tot això?
2: Bueno, això és una sessió que jo faig que són 2 hores, aproximadament. Llavors, clar, en funció del que vulgui treballar una persona, doncs necessitarà més sessions o menys, clar. Si, per exemple, és una enfermedad que és més greu, doncs, lògicament, tindrà que portar doncs, un tractament que més o menys se sol fer entre 3-4 setmanes. Perquè quan es fa una teràpia, es mouen moltes coses emocionalment i la persona també necessita pues, un temps de gestionar tot aquest moviment.
1: Clar, o sigui, perquè ho entenem bé, la teràpia holística a dins inclou tot el que hem comentat i segons les necessitats del pacient s'imparteixen unes coses unes altres, correcte?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Sí, perquè a vegades, a veure, clar, no és el mateix... una enfermedad que potser és més greu i s'ha d'anar buscant l'origen i seguir un tractament, que potser, doncs, per exemple, és una persona que se sent que potser està bloquejada perquè no troba feina, no troba... Llavors, potser, tractant només que aquell bloqueig perquè no troba feina, que potser pot ser, per exemple, un dol que no està resolt i només simplement treballar aquest dol... Pues ja han hagut persones que potser la setmana m'han trucat, ostres, pues he trobat feina, saps? M'han trucat i ja tinc feina. I clar, això, pues la veritat que és molt, molt agraït, no? De quan et truca la gent i dius, pues ha funcionat, no?
1: Sí, sí, molt enriquidor, suposo, també.
2: Sí,
1: i
2: sí.
1: Quins són els seus beneficis comparat, per exemple, amb un psicòleg normal?
2: Bueno, els beneficis, jo trobo que... És tot un viatge que la persona fa. Amb un psicòleg vas, parles, s'ho tracten, però d'aquesta manera és com que la persona pot anar més a l'origen, pot viure aquestes emocions, aquestes sensacions que la fan portar a aquest origen, es fa conscient de lo que passa realment, i és una de les maneres de desbloquejar més ràpid que pugui alliberar aquest bloqueig que té la persona.
1: Clar, d'aquesta manera solucionar el problema més profundament i també suposo que doneu eines per després cadascú a casa seva poder fer aquesta reflexió i si té com una crisi, per dir-ho d'alguna manera, poder estar, si és més estable.
2: Bueno, sempre, a veure, eines per casa, bueno, poden fer, hi ha unes induccions, unes meditacions, que la persona pues, pot escoltar-les per trobar la calma, si en algun moment pues, té algun moment d'ansietat o així, no? Però on realment fan la teràpia és anar a la sessió, que ja és quan alliberen, quan fan realment el treball, és a la sessió.
1: Quan desfan el nus, diríem.
2: Sí.
1: I si algú està interessat en assistir en una teràpia holística, com podem assistir o on hi podem assistir?
2: Bueno, pues jo li diria que si necessiten alguna teràpia, pues jo ofereixo les teràpies aquí al meu centre, és l'Eixample 74, a Andinyac. I, bueno, jo tinc la perruqueria i al costat el centre d'estètica i aquí és on faig les teràpies. I, bueno, i en l'Instagram em poden trobar teràpies Andinyac.
1: Molt bé. I sí, aquí Premià de Mar,
2: A Premià de Mar, sí. Sí, sí.
1: I per fer una darrera pregunta, i crec que això és molt interessant, què els diries a aquella gent que rebutgen la teràpia holística simplement per falta d'informació, que són més reacis a creure-hi? Què els diries?
2: Bueno, jo... A veure, jo sé que hi ha gent que és una mica més reaci a aquestes coses, però, bueno, jo els diria que simplement és provar-ho, perquè és una teràpia que fins que no es prova no pots veure realment els resultats. I jo, bueno, el convidaria i animar-lo a que ho provés, perquè realment quan vens a la sessió la gent realment és quan veu els resultats.
1: Clar, i suposo que tothom surt molt content de la sessió.
2: Sí, sí.
1: I ben satisfet.
2: Sí. És una teràpia, la veritat, molt, molt potent i que realment es veuen resultats.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Montse. M'ha semblat molt interessant. Espero que a moltíssima gent li hagi pogut causar el mateix interès i el mateix coneixement que no teníem abans d'aquesta sessió amb la Montse, d'aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: I bueno, espero que molta gent s'animi a provar la teràpia holística i gràcies per venir.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'associació poliesportiva Mares Més ha organitzat un torneig de voli platja mixta 4x4 per majors de 16 anys. 32 equips fins a un màxim de 6 integrants competiran per veure qui s'emporta el primer, segon i tercer premi. El torneig se celebra diumenge 20 de setembre a les instal·lacions municipals de la platja del Llevant. Les inscripcions ja estan obertes per a tothom fins al 13 de setembre. Podeu trobar l'enllaç d'inscripció a la compte oficial d'Instagram de Mares Més.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol del nostre podcast, podcast a Premià Mèdia, sobre salut i benestar a través del ioga. Atenció, perquè en el capítol anterior parlàvem de la força i avui parlarem d'un concepte que no és menys important ni menys interessant. Avui parlarem de la flexibilitat, que és, com dèiem, igual d'important, perquè tenir uns músculs sants doncs no és suficient amb la força, no? També els hem de treballar i hem de tenir músculs que tinguin doncs força i també flexibilitat. Avui en parlem, com sempre, amb els nostres experts del taller de ioga. Són l'Àlex i la Mònica, que ja els tenim a l'estudi. Què tal? Benvinguts.
1: Hola.
2: Molt bé.
0: Com esteu? Heu vingut flexibles avui?
1: Avui hem vingut amb la ment oberta i molt flexibles.
2: I us proposem uns quants exercicis que, tranquils, si no arribeu, perquè hi haurà adaptacions.
0: Vinga, va. Comencem pel principi, la primera, que és molt fàcil. Què entenem per flexibilitat? Què entraria, què englobaria la flexibilitat, Àlex?
2: Parlem de flexibilitat en el cos i, doncs, parlem dels músculs, que són els principals elements flexibles. És la capacitat d'estirar-se, d'allargar-se un múscul. Els músculs són fibres llargues i que es poden contraure, que això és quan el múscul es tensa, fa força, o es poden estirar i allargar quan els estirem, quan els flexibilitzem. Però compte que també hi ha el que s'anomena articulació, que l'articulació és el conjunt que formen dos ossos en moviment, dos ossos que s'articulen. I aquí hi ha una sèrie d'elements, de cartílags, de tendons, de lligaments, de membranes, de líquid, que també intervé en la flexibilitat. Diríem que la flexibilitat articular és la capacitat de guanyar moviment. Com la força i com tota capacitat, tot allò que s'exerceix millora. Tot allò que es deixa de fer empitjora. I sí, la força, ara últimament es parla molt, ja ho vam parlar l'altre dia, de que és important per la salut del cos i també de l'organisme en general, del cor, dels pulmons, de tot el sistema metabòlic. Però la flexibilitat també és igual d'important. De fet, si un múscul no arriba a la seva capacitat, el moviment és més limitat. I aquest múscul s'acostuma, i aquesta articulació s'acostuma. Inclús arriben a calcificar-se els teixits i enganxar-se per la falta d'ús.
0: I els hem de dir, vinga, va, espavila, mou-te, no? Desencarcara't i treballem la flexibilitat, no?
2: La bona notícia és que, encara que haguem perdut, si fem un treball intel·ligent, aquest cos es pot anar recuperant l'articulació i el múscul.
0: Molt bé, l'Àlex ens ha fet una gran explicació del que és la flexibilitat. Què entenem, Mònica, de flexibilitat en el ioga, concretament?
1: Normalment el ioga la gent el coneix pels estiraments, no? És a dir, vinga a fer estiraments, ioga. Bueno, cada postura de ioga inclou una part de força i una part de flexibilitat. De fet, quan un múscul es contrau, hi ha altres que s'estiren i el cos treballa de manera sinèrgica. Llavors, com estirem en ioga? I això és molt important. No és tirar. Si jo tinc un múscul contracturat i el tiro, és a dir, poc flexible, el puc trencar, puc fer microrotures. Llavors, en lloc de tirar de manera bèstia, com diria la paraula estiraments, no, es tracta d'estovar el múscul, relaxar-lo, i llavors l'allargo. Però l'allargo des de, i és el que caracteritza el ioga, d'una escolta molt profunda, des de sentir aquest múscul i aquests tendons fins a on poden arribar. Sempre que estiro hi ha una part fixa, vale? I una altra part que allarga, tira. Però tirem molt a poc, és a dir, el ioga es caracteritza per fer aquests estiraments de manera lenta. Aquesta lentitud et dona la seguretat de que no et faràs mal ni trencaràs cap fibra. Llavors, anem sentint, anem escoltant i arribem al límit. Al límit ha d'haver una sensació intensa de

0: estirament, és a dir, sento com tota la fibra s'està allargant, hi ha una mica d'esforç, vale? Però no hi ha dolor físic. Cada vegada ens costa distingir la sensació d'estirament al dolor. El dolor, quan em faig mal, és una cosa punxant, llavors he de desfer la postura molt a poc a poc. Uh-huh. És aquesta lentitud, és aquesta consciència que ens permet allargar al màxim, ens estem un temps en aquest màxim i, de manera màgica, a vegades, després d'estar-nos una estoneta, el múscul recupera i pots avançar una miqueta més, l'articulació s'obre una miqueta més i pots avançar en la flexibilitat. Molt Llavors, bé. Com treballem? Amb paciència.
1: Vol mimo, vol carinyo.
0: Vol mimo, vol carinyo, vol consciència.
2: I vol dies, perquè vol sí que en una sessió ja pot haver un avenç, però també és a base de dia rere dia. No, diríem que no hem de guanyar un moviment que l'hem perdut durant anys, no pretendrem guanyar-lo durant en 4 dies, no? Uh-huh. I això és...
0: En segons quins moviments, és a dir, hi ha articulacions on avances molt ràpid i segons quins músculs avances molt ràpid i hi ha altres que són anys. Llavors, depèn. En general, el que el ioga vol és molta acceptació i no voler canviar de manera brusca el que està passant en el moment present. És a dir, quan jo estic en una postura i és intensa d'estirament, el que fem és, inspirant, estem en la postura, sentim l'estirament, sentim la intensitat i ens acostumem a dialogar amb la intensitat, sentim el límit, sentim què ens passa a nosaltres en el límit, i en l'exhalació és molt important deixar anar, deixar aquest esforç, afluixar, estovar. I és en aquest estovar que tot s'obre. Llavors, sempre hi ha el mite de voler anar molt ràpid a l'estirament, de fer força amb l'estirament. Veus a vegades la gent que està apretant i tirant de mala manera, i no es tracta d'això. És a dir, els estiraments s'han de fer sense violència.
1: Mm-hmm. La respiració és important, també?
2: Sí. Fonamental, sobretot, l'exhalar, el deixar anar. És, bueno, la Mònica també ja ho has dit una mica, no? Que és la invitació a deixar anar la tensió. I inclús deixar anar el volum dels pulmons plens dona un volum que al desinflar-se permeten, en certa manera, una mica més de moviment. Dir també que el ioga, de vegades, si veiem vídeos i llibres, veiem postures increïbles i un pot pensar, jo no m'apunto ioga, perquè això no ho puc fer.
1: Estàs però... començant al nivell 100, no? Clar, si veus, has de començar pel teu nivell.
2: Sí,
1: nivell
2: imagina't una noia ballarina o que ha fet gimnàstica artística, es posa a fer ioga i pot arribar fàcilment a fer coses que altres gent no farà. Hi ha gent que no ha fet mai ballet ni gimnàstica artística i també té aquesta capacitat. Però, sobretot, el ioga s'ha d'adaptar a cadascú. Però això no treu de que si tu pots arribar fins aquí, mira...
0: Arriba.
2: O inclús, mira que també pots arribar fins aquí encara més lluny, si et senta bé, perquè al final el cos té una capacitat increïble de moure's.
1: És molt bo perquè al final també estàs millorant a tu mateix. És a dir, tampoc no t'has de comparar amb ningú, no? I jo he vingut amb aquest nivell de flexibilitat i a mida d'anar avançant i treballant-ho, en tindré un altre.
2: És molt maco. És molt maco veure quan la gent diu, ostres, és que jo encara me'n recordo d'això que no podia fer i ara com ho faig sense cap mena de... I això és molt gratificant.
0: I sents al final que el teu cos és més flexible, té més capacitat, guanyes en capacitat de relaxar-te, guanyes també en capacitat d'adaptació i quan el teu cos és lliure i ampli de moviments és com que et mous millor per la vida. És a dir, un cos rígid porta a una rigidesa mental. Un cos flexible convida a tenir una ment més lliure. I al final, el que volem també és practicar aquesta flexibilitat mental.
1: Que també és important, eh? No només la física, la mental també és fonamental.
0: Sí, és important, perquè al final el ioga el que vol és que el nostre patiment a la vida disminueixi. Patim menys després d'una pràctica constant, intel·ligent de ioga. És a dir, allò que ens feia patir, bueno, ens ho prenem d'una altra manera. I és perquè hem desenvolupat la capacitat, primer, de respirar la intensitat de la vida, de no voler canviar allò que no podem canviar, sinó agafar molta paciència, observar-lo, respirar-lo, deixar-lo anar. I un cop deixem anar les coses, ep, la percepció és diferent. M'explico? És a dir, al final hi ha una adaptabilitat mental i una flexibilitat mental i entenem que les coses no són d'una manera rígida, sinó que són com són i a partir d'aquí podem col·locar-nos amb paciència, amb constància, amb consciència, d'una manera menys violenta, perquè aprenem això en cada postura. I això és lo bonic. Dius, fent estiraments canvia el caràcter? Sí.
1: Que bo. Sí. Vinga, va, doncs anem a la pràctica. Aquestes propostes, aquestes figures, aquesta pràctica que ens proposen en cada capítol l'Àlex i la Mònica, què ens proposeu avui per millorar aquesta flexibilitat?
2: Bé, recordar que hi ha més de 600 músculs per moure el cos.
1: 600 músculs?
2: I això voldria dir que si volem estirar tots aquests músculs hauríem de dedicar 600 postures. En farem dos. Tot i que, a veure, cada exercici involucra diverses parts, eh? Però Trikonasana, la postura del triangle. Trikona. Triangle. I és una postura dreta que, per començar, ens col·loquem al davant de l'estora, amb els peus junts, inspires amb el peu esquerre endavant, expires amb el peu dret endarrere, fent una passa llarga. Després, hi ha diferents formes d'entrar a la postura. Proposo baixar les mans cap a la mà, cap al peu esquerre. Un cop estan aquí, el cap ja queda ben situat sobre el peu, obres el braç dret. Obres el braç dret fins a la vertical. I aquí intentes allargar tots els segments. El braç de sota també es vol estirar. El genoll de davant, que és el gran repte, el vols tirar enrere, el vols allargar. I vols estirar també les cames i el tronc. Cames triangulades, braços verticals i tronc horitzontal. T'estàs així una estoneta i a mesura que vas practicant vas veient que pots estirar més el genoll o potser fins i tot baixar més la mà. Per tornar, ho hem de fer amb molta cura, baixes primer el braç i un cop has baixat les dues mans al costat del peu, porta-les al genoll, flexiona el genoll bé i puja el cap amunt. Un cop estàs a dalt, llences la cama de darrere endavant i ja estem.
1: Molt bé, aquesta és la primera, la postura del triangle. Mm-hmm. Quina és la segona,
0: Mònica? La segona és una postura de flexibilitat de la pelvis i de malucs, flexibilitat de caderes. És assegudes al terra, obrim les cames, tot el que podem. Llavors, primer de tot, relaxem una miqueta el tronc, anem a un costat, anem a l'altre. I quan ja ens preparem mentalment, amb les cames ben obertes, estirant bé la columna, el que fem és portar la pelvis endavant, com si el melic volgués anar al terra, i anar baixant tot el que puguem. És una postura difícil, ja us ho dic ara mateix. És a dir, no a tothom li surt, perquè la flexibilitat és una flexibilitat que implica l'articulació. No és només el múscul, sinó que és tota la pelvis i els malucs. Llavors, jo tinc aquí un truc, que és això que us deia abans. Inspirant, acceptem, sentim, entrem en el cos, en aquell límit de, ostres, no puc més, doncs aquí ho respiro, em paro i ho respiro. I exhalant, ho deixo anar. Inspiro, sento l'estirament, exhalo, deixo anar. I a poc a poc, molt a poc, sempre escoltant el permís del cos, perquè aquí és bonic, perquè el cos et va parlant, les sensacions van canviant. I quan tu sents que s'obre, avances. I vas avançant, i vas avançant, i vas avançant, fins que tornes a trobar amb el límit i tornes a trobar que no pots avançar. És una postura molt intensa, és una postura que es fa, aquí l'he explicat crec que en 30 segons, però és una postura que es fa en 5-10 minuts. Uh-huh. És a dir, la cosa és quedar-te baix, respirar-la durant una bona estona i quan ja en tens prou, és a dir, ja comences a estar més crispat, doncs surts. Important, quan més has baixat, més a poc has de pujar. És a dir, la sortida dels estiraments és important, s'ha de cuidar. S'ha de cuidar com entro, com mantinc i com surto tot el procés. I després fer algun moviment que em demani el cos. En aquest cas, normalment, ens demana tancar les cames, sí? Perquè tota la zona dels els adductors s'ha estirat molt, doncs ens demana tancar i tensar-los una miqueta més, fem el que el cos ens demana i com nous.
1: Molt bé. Anem també a la part de la respiració, que dèiem que té un paper fonamental també a l'hora de treballar la flexibilitat. Què ens proposeu, Àlex?
2: Molt bé, interessant. Us proposo que em seguiu ara mateix, Marc, i
1: vinga, som-hi,
2: qui vulgui.
1: Anem-hi.
2: Allargar l'exhalació, allargar el moment de treure l'aire, però de forma progressiva, com ho faríem també a l'hora de treballar els músculs. Per exemple, 4-4. Inspira en 4, expira en 4. Seria l'inici. Això podem fer-ho ara. Inspires, 2, 3, 4, i expires, 2, 3, 4. Inspirar sempre farem en 4, però expirant anirem sumant. 4, exhala, amb 5. 2, 3, 4, 5. Inspires en 4, sempre. 2, 3, 4, expira amb 6. 3, 4, 5, 6. Fins on podries arribar? Potser fins a 8, 10 o inclús més. És aquesta tècnica. Anar augmentant l'exhalació, però no fer-la de cop. Si vull arribar a 10 de primeres, patiré. I la gent s'ofegarà i no li agradarà. Si comencem des de 0, i això podem fer-ho gradualment, provem-ho. I a la sensació que parlàvem de la flexibilitat mental ens porta també com a una sensació de relax.
1: De benestar, no?
2: Justament. La flexibilitat és sinònim, gairebé, es podríem dir, de relax, de calma, al igual que la força té més d'intensitat, d'esforç. Doncs provem-ho.
0: De fet, estirar els músculs també estires els tendons. I hi ha una cosa que és l'aparell tendinós de Golgi, jo quan vaig sentir aquest nom em vaig emocionar, que és quan s'estira, té un efecte neurosedant sobre el cervell. És a dir, estirat relaxa, t'ajuda a deixar anar tensions, t'ajuda a trobar una mica més de calma. Aquí fem diverses coses, eh? Primera, tornar al cos. Quan torno al cos, els problemes de fora desapareixen, perquè estic en el meu cos. Llavors, estiro, trobo calma, pacificació. De fet, la gent quan surt de sessions d'estiraments, no cal que sigui només ioga, i les sessions de ioga, trobes una gran calma mental, un gran silenci intern, treballant des del cos. I això és que hem ajuntat l'exhalació i hem ajuntat una manera d'estar. Llavors, podem portar aquesta manera d'estar a la vida. Quan ho dèiem abans, quan tinc una cosa molt gruixuda, bueno, en lloc d'intentar reaccionar, posar-me tens, tensar-ho tot i posar-me a la defensiva en la meva actitud, afluixo, accepto el que està passant, respiro el que està passant, no reacciono, em dono un temps, i a partir d'aquí deixo anar, exhalo, afluixo i em col·loco. I això és una actitud que ens ajuda moltíssim, primer, a prendre decisions més correctes, perquè tota decisió des de l'impuls i des de la reacció té números d'acabar malament. Et dona més serenor, més claretat. El ioga busca molta claretat mental i això al final et porta menys problemes a la vida i una sensació de fluïdesa amb la vida, just el que volem.
1: Doncs ho heu explicat clarament i fantàsticament bé, així que avui hem après sobre aquesta flexibilitat i per acomiadar-nos, un parell de frases inspiradores. Què us ve al cap, Àlex?
2: Mira, per exemple, hi ha un proverbi japonès que ens diu: sigues com el bambú, es doblega amb el vent, però no es trenca.
1: Sigues flexible.
2: Sí.
1: I a tu, Mònica?
0: Una d'Einstein, tot i que jo no sóc gaire fan d'Einstein, però la mesura de la intel·ligència és la capacitat de canviar.
1: Canviar, adaptar-se, i tant que sí.
0: Adaptar-se, sí.
1: A mi em ve aquella del Charles Darwin, no? Que diu que no és l'espècie més forta la que sobreviu, sinó aquella que té la capacitat d'adaptar-se, que seria una mica també el que m'ha explicat avui de flexibilitat. Ha sigut un molt bon capítol. Gràcies una vegada més per ser avui a Premià Mèdia amb nosaltres, Àlex, Mònica, i ens veiem a la propera, que vagi molt bé.
0: Fins a la propera.
2: A reveure.
3: Antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El nou curs escolar engegarà demà amb una nova convocatòria de vaga de personal docent. El seguiment que tindrà és imprevisible a hores d'ara, però el que sí sabem és que la fotografia a les aules pel curs 26-27 serà homogènia. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat a Premià Mèdia que la inscripció educativa ha quedat repartida de manera molt similar entre tots els centres, la ràtio serà de 19 alumnes per aula i entre els nous reptes Busquets ha destacat que cal fer un pas més amb la consolidació de coneixements que han de tenir els alumnes a l'acabar el curs. A més, també la intel·ligència artificial pot ser un altre repte de futur. Diu Busquets que ens en sortirem, però amb molta dedicació. Sobre la vaga, la regidora no critica que es faci, però creu que les decisions dels sindicats desestabilitzen el procés d'aprenentatge dels nens i nenes i de la vida familiar.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: El curs escolar començarà demà amb reptes molt importants a les classes i amb convocatòria de vaga.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: El nou curs escolar engegarà demà amb una nova convocatòria de vaga de personal docent. El seguiment que tindrà és imprevisible a hores d'ara, però el que sí sabem és que la fotografia a les aules pel curs 26-27 serà homogènia. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat a Premià Mèdia que la inscripció educativa ha quedat repartida de manera molt similar entre tots els centres, la ràtio serà de 19 alumnes per aula i entre els nous reptes, Busquets ha destacat que cal fer un pas més amb la consolidació de coneixements que han de tenir els alumnes a l'acabar el curs. A més, també la intel·ligència artificial pot ser un altre repte de futur. Diu Busquets que ens en sortirem, però amb molta dedicació. Sobre la vaga, la regidora no critica que es faci, però creu que les decisions dels sindicats desestabilitzen el procés d'aprenentatge dels nens i nenes i de la vida familiar. Un curs escolar que començarà amb novetats evidents. La primera, la nova escola Bressol als Corriols, que és a punt i en condicions de començar el curs. Així ho ha assegurat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, que ha explicat a Premià Mèdia que l'obra està acabada, tot i que encara hi falten detalls. I l'altra novetat són les obres de la Mar Nova. S'esperava que els treballs engeguessin a l'estiu, però ho han fet avui mateix. La mateixa regidora entén que la direcció de l'escola i l'AFA puguin estar preocupades pel nou calendari de les obres, però diu que és important anar de la mà i ajudar en tot el que calgui. Per la seva banda, l'AFA està preocupada i indignada davant la situació en què es troba el centre a l'inici del curs, però Busquets ha afegit que es farà un seguiment de les obres per solventar els problemes que puguin anar sorgint i ha volgut deixar clar que no hi ha cap voluntat que les obres no comencessin, sinó que l'empresa que se n'encarrega ha engegat els treballs més tard del previst. En cultura, demà hi ha una xerrada sobre la lluita pels drets de les dones a Catalunya. Una mirada de gènere del segle XX a càrrec de l'advocada Pilar Rebeque, cofundadora de la Comissió de la Dignitat. La conferència es farà a l'Espai L'Amistat i servirà per celebrar la Diada Nacional de Catalunya, tot plegat aquest dimarts a partir de les 7 de la tarda. I també expliquem l'èxit total del taller familiar per fer amulets romans. Ara mateix ja no hi ha reserves disponibles per fer aquest amulet màgic com el que duien a l'època romana. El taller es farà el proper diumenge 13 de setembre. I en esports, la secció de waterpolo del Club Natació Premià ha engegat ja els entrenaments de cara a preparar un nou curs esportiu que sigui el màxim de profitós. Pel que fa al primer equip, la lliga començarà el 3 d'octubre a casa contra l'Escarxa.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa. Premià Mèdia, informació.
0: Premià de Mar celebrarà la Diada Nacional de Catalunya amb actes habituals i també amb novetats. El mateix dia 11, acte institucional i ofrena floral al Memorial 1714 amb la cantada de cançons de la Coral d'Amistat i també la lectura de manifestos. A més, també hi haurà ballada de sardanes amb la Copla Xaloc al Porxo de l'Alió. I pel mateix dia 11, portes obertes al Museu Romà durant tot el dia. I també al migdia, estampació de senyeres al Museu de l'Estampació. I entre els actes, una conferència de l'advocada Pilar Rebeque per parlar de la lluita dels drets de les dones a Catalunya. Serà el dimarts 8 de setembre, a partir de les 7, a l'Espai L'Amistat.
1: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
2: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Comencem un nou programa.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
3: Ni idea.
1: Xules, és un programa de coses xules.
3: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
3: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
0: Rambla 54, de dilluns a divendres. De 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
4: Estàs escoltant?

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Altes temperatures, onades de calor, pot el color d'una coberta ajudar a reduir la temperatura d'un edifici? Avui en trobem resposta amb l'arquitecte tècnic Andreu Villagrasa. Acompanya'ns.
2: El nostre convidat, com deies, l'Andreu Villagrasa, ell és arquitecte tècnic, auditor del CATEP i expert també en eficiència energètica. I avui ens acompanya aquí, Andreu. Volíem parlar justament amb tu sobre aquesta prova pilot que s'està fent a Barcelona per reduir doncs, la temperatura dels edificis a través dels terrats. Explica'ns una mica en què consisteix aquesta prova pilot i si realment funciona així. És a dir, que el color o els colors que es fan servir per l'edificació poden servir per reduir la temperatura de casa.
3: Hola, molt bon dia. Doncs sí, sí, és una actuació que funciona i verdaderament funciona molt bé. O sigui, una coberta fosca absorbeix molta calor i aquesta calor al final es transmet cap a dintre de l'edifici produint un sobreescalfament de l'ambient interior, no? I quan utilitzem cobertes blanques o amb pigments, aquestes tenen unes propietats que favoreixen la reflectivitat d'aquesta incidència solar que es transmet tradueix en una menys temperatura superficial, un flux menor de calor cap a l'interior de l'edifici.
2: Mm-hmm. És important dir una cosa perquè qui ens estigui escoltant ara diu, espera, em sembla que em va sobrar una mica de pintura blanca que vaig pintar a l'habitació del nen, anem a pintar la teulada. Això, Andreu, no és ben bé així perquè ha de ser una pintura específica, no? És a dir, suposo que darrere d'això que ens expliques avui no és només pintar de color blanc doncs les teulades i les parets, hi ha alguna cosa que ho avala.
3: Exacte. A veure, el principi físic és molt senzill, però no qualsevol pintura és aplicable. Tenim que corroborar aquestes prestacions, que la pintura tingui unes prestacions conegudes, la seva compatibilitat amb la impermeabilització de la coberta, tenim que tindre en compte la resistència a la pluja, a la brutícia, i també les cobertes són zones que tenen que mantindre's, i llavors el trànsit de manteniment, que aquesta pintura tinga una bona durada.
2: Mm-hmm. Núria, com ho estàs veient, això?
4: Bé, ho estic veient. I escolta, no sé si una pregunta seria... és que, clar, també s'acumula moltíssima calor a les teulades, no només per l'impacte del sol, sinó també perquè a vegades s'acostumen a posar allà els aparells d'aire condicionat. I això la pintura no ho arregla, no?
3: Els aires condicionats és... no del tot. La pintura, al final, el que treballa és la reflexió del sol, no? Que és la principal propietat d'aquests pigments o la pintura blanca. Uh-huh. Llavors, els aires condicionats, al final, estan soltant calor cap a l'exterior. Però, bueno, el tema d'aquesta millora en les cobertes és directament per aquesta incidència de la radiació solar.
2: Uh-huh. Andreu, de fet, parlàvem del color blanc o de colors clars. També s'està aplicant la terracota. Es pot combinar o caçar bé doncs l'estètica d'un edifici amb aquesta eficiència energètica o a vegades hem de reduir potser una mica l'estètica doncs per fer més eficient a casa nostra?
3: Aquesta és molt bona pregunta perquè quasi totes les nostres cobertes tenen el color terracota. És possible fer una combinació. O sigui, el més important és que aquestes pintures que afegim tinguin uns pigments, que és aquesta propietat que afavorís la reflectància del sol. Llavors reduirà el sobreescalfament i llavors podrem aprofitar totes aquestes cobertes color terracota sense transformar totes les cobertes de color blanc. Llavors, és veritat que potser no funcioni com la millor pintura blanca, però és una molt bona solució amb un balanç positiu entre l'arquitectura, l'entorn urbà i l'eficiència energètica i l'estètica.
2: Mm-hmm. Amb tot això, i qui ho estigui escoltant a casa i dirà, escolta, doncs vull fer aquest pas de doncs això que casa meva sigui de color més clar o que el teulat de casa meva sigui de color blanc, en què podem notar aquesta eficiència o aquest canvi en el dia a dia de casa nostra?
3: Principalment caldria diferenciar entre dues opcions. O sigui, l'opció, segurament, en les dues opcions és millorar l'ambient interior, però tenim que diferenciar entre habitatges que tenen aire condicionat i habitatges que no tenen aire condicionat. L'actuació sí o sí millorarà també en edificis que no tenen proteccions solars o no tenen un molt bon aïllament. En el cas d'habitatges sense aire condicionat, millorarà la temperatura màxima interior i també millorarà el flux de calor que va des de la coberta cap a l'ambient interior. I en habitatges climatitzats, on sembla que la temperatura interior és la mateixa perquè està controlada per un termostat, reduirà el consum de l'equip, ja que aquest equip tindrà que treballar menys, mm-hmm. perquè aquesta coberta estarà reflectint molta part de la incidència del sol. Llavors, depenent del tipus, pues, sempre millorarà l'ambient interior.
4: Jo m'imagino que això afectarà més els blocs si parlem de blocs de pisos, no? Els pisos que estan més superiors, més a prop de la teulada, seria així?
3: Exactament. Sí. Aquesta situació principalment afavoreix els habitatges, en els blocs d'habitatges que siguin d'àtics, sobreàtics, plantes superiors, sobretot a superfícies extenses de coberta. Un edifici on tenim superfícies extenses, com ja sigui aquest ajuntament on estem ara, un col·legi, una nau industrial. Llavors, amb la envolupant tèrmica, aquesta coberta pues, té molta incidència, molta afectació sobre el confort interior.
4: Escolta, i muntar un jardí al terrat.
3: També és molt bona opció. Els jardins
4: grans
3: són més cars. O sigui, l'actuació a què estem parlant a dia d'avui és una actuació econòmicament molt viable, però els jardins verds és una solució alternativa. Econòmicament és més alta, però és també molt bona opció, també.
2: Clar, de fet, Núria, jo estava pensant, i li deia fora de micro a l'Andreu, que en això és veritat que, per exemple, a Andalusia, en moltes coses els guanyem, però en aquest cas Andalusia i alguns pobles també de Menorca porten una mica la capdavantera perquè ja tenen edificis que són tots de color blanc, inclús pobles que són tots de color blanc. No sé si només per estètica o també per això que ens expliques avui.
3: No, principalment quan viatgem per Andalusia vegem que moltes ciutats, pobles, pues, estan tots pintats de blanc. A Lanzarote també tenim una llei urbanística que regula. I quan viatgem per al nord d'Europa, pues, vegem que aquest canvia, no? Aquestes tonalitats són més fosques, perquè les tonalitats fosques absorbeixen més energia de la incidència solar. Llavors això en el nord d'Europa volen més incidència, volen més transferència de calor cap a l'interior, i nosaltres en aquesta situació de cada volta més zones de calor, canvi climàtic, pues estem en la part oposada, no? Necessitem superfícies més reflectants que produeixen menys sobrecalfament dels nostres edificis. Mm.
2: De fet, Núria, els nostres oients, en això que ens deia ara l'Andreu, que hi ha illes doncs, que tenen tota una normativa que demanen que siguin de color blanc els edificis. No diré barques per fer publicitat, però certament he anat a municipis de Lanzarote o pobles de Lanzarote i que tot és de color blanc, és a dir, un Burger King és de color blanc i un Mercadona és de color blanc, és a dir, allà no mana res més que la llei, és a dir, que potser Andreu per aquí també hi ha una part important, que és el tema de com es legisla, no?, aquest canvi, si realment ens hi posem de debò.
3: Exacte. A mi, fer-ho tot de blanc, a mi no és la solució, perquè aquest estudi que estem parlant el dia d'avui pues, està estudiant diverses opcions, no? I l'opció d'utilitzar pigments és una molt bona opció. La millor no és igual que la millor pintura blanca, però és una molt bona opció de pintar els nostres cobertes de color terracota en pintures en pigments, amb prestacions conegudes.
2: Molt bé. Per acabar gairebé, jo tinc una pregunta i que és aquella que us fem a tots els arquitectes tècnics en aquests mesos de juliol i agost. Què podem fer o petites coses que podem fer nosaltres des de l'ús domèstic doncs per reduir la temperatura de casa i fer una mica més passable aquestes onades de calor tan fortes que estem passant?
3: Molt bona pregunta, perquè estem sofrint una calor. Sí. El més important és aturar el calor abans de que entri en l'edifici. Per tant, el tema més important són intentar que el calor no entri. Uh-huh. Llavors tindre aquestes proteccions solars per la cara exterior de l'edifici, no per la interior. Per l'exterior funciona molt millor. Llavors, si aturem el calor, aconseguim que no entri. Llavors, durant les hores més caloroses del dia, el que tenim que tractar és de tancar finestres i tindre les proteccions solars exteriors ben ficades. I llavors, durant la nit o la primera hora del matí, fer una bona ventilació creuada. Quan l'ambient exterior és més fresc, llavors aprofitar aquest ambient exterior més fresc i pues, tratar de refrescar la casa. No? Uh-huh. Una opció també molt bona i de baix consum són els ventiladors de sostre. I i en una rehabilitació energètica pues, tenim que tenir en compte sempre pues, el tema de la coberta, el que estem parlant el dia d'avui, aquesta reflectància de la incidència solar, l'aïllament del que disposa i, com ja he dit, les proteccions solars, que al final són el més important.
2: Molt bé. Doncs, Andreu, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances i ja ho heu escoltat, Núria, per evitar passar aquesta calor, important ser previsors, aprofitar doncs, les hores que passa la fresqueta per recollir aquest airet i quan fa calor, doncs, protegir-nos, lògicament, no com nosaltres, Andreu, que estem patint molta calor aquí dalt, aquestes alçades de Premià. Gràcies, Andreu.
3: Moltes gràcies.
5: A l'antena els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Horrorland ha obert el procés de selecció de personal per a la nova temporada del Parc de Terror amb oportunitats tant per a perfils artístics com per a personal d'atenció al públic. En el cas del càsting artístic, la convocatòria busca persones majors de 18 anys per treballar com espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. El parc assegura que es valoraran especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. També s'ofereixen llocs de treball per a majors de 18 anys en les àrees de restauració, botiga, jocs, fotografia i neteja. La convocatòria ha estat compartida també per l'Ajuntament de Premià de Mar a través dels seus perfils oficials a les xarxes socials, fent arribar l'oferta laboral als veïns i veïnes del municipi. Les persones interessades poden inscriure's a través del formulari disponible al web d'Horrorland o des de l'enllaç de la biografia dels seus perfils a les xarxes socials. El termini per presentar-s'hi finalitza el dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir les portes aquesta tardor a l'Illa Fantasia, a Vilassar de Dalt.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Poques hores perquè arribi l'eclipsi solar. Nosaltres avui ens preguntem, hi ha algun ritual, hi ha alguna cosa que hem de fer durant aquest eclipsi? Avui sortirem d'aquests dubtes i ens donaran moltes respostes l'Helena Guitart.
2: Helena, com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia, l'Anel.
2: Escolta'm, primera cosa de tot, per què doncs això desperta en la gent, en les persones, doncs aquesta expectativa en la tarda o la nit d'avui?
3: Bueno, de cop i volta marxarà el sol, es farà fosc, segons el lloc on estiguis, i això crea incertidumbre. Ara nosaltres sabem que és un fenomen meteorològic, però fa milers d'anys la gent de cop i volta se li tornava fosc Bueno, es tornava fosc i no sabien per què era, no? Llavors era una maledicció, era que passava alguna cosa, que s'acabava el món. I clar, això ha anat baixant, ha arribat al nostre temps i bueno, crea aquesta inquietud.
2: Molt bé. Ara li preguntarem a l'Helena què podem fer o què es recomana avui o en els dies posteriors, però per fer una mica de context, Helena, explica'ns una mica què fas tu, quina és la teva feina, perquè a més avui ens has fet aquí una petita mostra de tot, anem a explicar-li també als nostres oients a l'Obert per vacances.
4: Volem foto,
2: sí,
4: també.
2: Sí, passarem foto, no us preocupeu que en tindreu foto, Helena. A què et dediques tu especialment i quins són els elements que t'acompanyen avui?
3: Bueno, jo treballo la cera d'abella i aquí podeu veure pues, la matèria prima. Cera d'abella, plantes i minerals. La conjunció pues, crea energies, potència una mica pues, el que vulguis demanar i crea un estat de, diguéssim, pau, tranquil·litat, bueno, connexió.
2: Estem veient elements, per exemple, com el sol i la lluna, no? Estem veient també aquest gat, no sé si és un gat de color negre i aquestes espelmes de mel. Per què són aquests elements o per què els has escollit?
3: Bueno, el sol i la lluna, avui és el dia, no? El dia en què la lluna es menja el sol durant un rato i, bueno, pues bé, he escollit pues, que veieu una mica el que faig i, igual que l'eclipse, pues és la natura, és la vida, és el cicle i és el que passa al nostre voltant. Tot natural, sense por, sense res, però ja et dic, una meravella.
4: M'ha fet gràcia l'expressió aquesta que deia, no? De el sol es menja la lluna. És que, clar, me l'he imaginat amb la boca oberta i allò... M'agrada, m'agrada.
2: Sí. Escolta'm, per explicar a Helena avui, què podem fer o què es recomana que fem? Hem de fer alguna cosa, no hem de fer res? Què hauríem de fer durant l'eclipsi?
3: Energèticament, res. Res és res. Gaudir-lo, disfrutar-lo i les energies les deixem que l'univers sigui qui les mogui. Nosaltres, res. A xarxes es veuen molts rituals de què fer, què potenciar, què demanar. Avui és un dia de no tocar res.
2: Per què això, Helena? Per què avui es recomana que no toquem absolutament res i que ens quedem tal qual estem?
3: Pues l'univers requereix molta energia per fer el trànsit aquest que hi haurà aquesta tarda-nit, i ja et dic, energèticament, en el món espiritual, és un moment de recolliment i silenci, no tocar res.
2: I si algú diu, home, i passat l'eclipsi podem fer alguna cosa, què podem fer passat el dia d'avui?
3: Jo demà no faria res i ja dia 14, pues, una espelmeta de ruda, una espelma de mel, si no tens, rodejada amb sal, per fer una mini neteja d'aquesta energia que pugui haver quedat residual. Però, en principi, sense demanar res.
2: Molt bé, perquè realment ja hi haurà molts moviments naturals, dèiem, no? Per tant, nosaltres no cal que potenciem res, ni per bé ni per malament.
3: No, que es quedi com està i ja tindrem la resta de l'any per fer rituals i per demanar i per moure energies.
2: Hi ha algun altre moment de l'any que és més bo que aquest eclipsi d'avui, doncs, per fer algun tipus de ritual o algun tipus de moviment?
3: Bueno, sempre els solsticis, tant el d'estiu com el d'hivern, Sant Joan i Nadal. Aquest és un bon moment, a part de l'època en què està, que tens nous propòsits i vos, pues això, fer una mica mirar què és el que deixes enrere i què és el que vols potenciar. Aquests dos són molt bons moments per fer coses.
2: Núria, ara si vols fer-li una pregunta, però abans parlàvem d'aquestes espècies

0: concepte, em quedo amb molts conceptes que ens ha dit l'Helena. Això de, escolta, no cal que quan hi hagi una cosa, un fenomen especial, demanem el... No, podem agrair. I això també és una acció que al final te connecta.
1: I avui és un dia...
0: Clar que sí.
1: Sí, és que és això, o sigui, no sempre demanar. A vegades el simple fet d'encendre una espelma, que no és avui el cas, doncs ja crees una energia que arriba on té que arribar.
0: L'11 i el 22.
2: Helena, per tancar. Exacte, l'11 i el 22. Per tancar, Helena, avui hem fet aquesta connexió, però qui vulgui trobar-te a les xarxes, on et poden trobar? Perquè allà també vas penjar moltes cosetes i molts secretets.
1: Sí, faig fires i a l'Instagram, Belania Ritual, podeu trobar on estaré el cap de setmana i la web i el que faig una mica, conèixer.
2: Molt bé, doncs Helena, moltes gràcies, bon eclipsi i ens quedem amb aquests bons consells. Núria, avui les coses, gaudim de l'espectacle, bàsicament, del que ens dona la natura i ja hi haurà temps doncs, per invocar i per potenciar coses.
0: Ens ho apuntem, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Una abraçada, company, moltes, moltes gràcies i a disfrutar.
2: Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies, Helena.
1: Gràcies a tu.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El mestre i estudiós de la literatura catalana, Llorenç Soldevila, és l'homenatjat aquests dies a la Biblioteca Martí Rosselló. Si en voleu conèixer la seva obra i la seva vida, podeu visitar l'exposició que posa en valor la seva figura. La mostra subratlla també el seu compromís amb la preservació i la difusió de la cultura catalana i la seva visió d'una geografia cultural arrelada a la literatura.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'Associació Cultural Centre l'Amistat de Premià de Mar ja prepara el nou curs 2026-2027 amb una oferta de propostes formatives per a totes les edats. Entre les activitats programades hi ha cursos de fotografia amb mòbil, classes de swing i lindy hop i formació en escacs. El curs de fotografia amb mòbil que començarà a l'octubre constarà de 7 sessions i tindrà un preu de 25 euros. La proposta ofereix també la possibilitat de continuar amb una segona edició. D'altra banda, el Centre l'Amistat proposa classes de swing i lindy hop els divendres de 7 a 8 amb una quota mensual de 17 euros. El curs començarà amb una classe oberta el 18 de setembre. També hi haurà novetats en l'àmbit dels escacs. Coincidint amb el 88è aniversari del club, s'ha programat un nou curs adreçat a nois i noies d'entre 5 i 16 anys. Les classes començaran el 28 de setembre i les places estan limitades a 14 participants. Les persones interessades poden demanar més informació o formalitzar la inscripció escrivint al correu electrònic centreamistat@centreamistat.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
4: Si has tenido que pensar, si me lo dabas al llegar, ese beso nació muerto.

0: El curs escolar començarà demà amb reptes molt importants a les classes i amb convocatòria de vaga.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: El nou curs escolar engegarà demà amb una nova convocatòria de vaga de personal docent. El seguiment que tindrà és imprevisible a hores d'ara, però el que sí sabem és que la fotografia a les aules pel curs 26-27 serà homogènia. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat a Premià Mèdia que la inscripció educativa ha quedat repartida de manera molt similar entre tots els centres. La ràtio serà de 19 alumnes per aula i entre els nous reptes, Busquets ha destacat que cal fer un pas més amb la consolidació de coneixements que han de tenir els alumnes a l'acabar el curs. A més, també la intel·ligència artificial pot ser un altre repte de futur. Diu Busquets que ens en sortirem, però amb molta dedicació. Sobre la vaga, la regidora no critica que es faci, però creu que les decisions dels sindicats desestabilitzen el procés d'aprenentatge dels nens i nenes i de la vida familiar. Un curs escolar que començarà amb novetats evidents. La primera, la nova escola Bressol als Corriols, que és a punt i en condicions de començar el curs. Així ho ha assegurat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, que ha explicat a Premià Mèdia que l'obra està acabada, tot i que encara hi falten detalls. I l'altra novetat són les obres de la Mar Nova. S'esperava que els treballs engeguessin a l'estiu, però ho han fet avui mateix. La mateixa regidora entén que la direcció de l'escola i l'AFA puguin estar preocupades pel nou calendari de les obres, però diu que és important anar de la mà i ajudar en tot el que calgui. Per la seva banda, l'AFA està preocupada i indignada davant la situació en què es troba el centre a l'inici del curs, però Busquets ha afegit que es farà un seguiment de les obres per solventar els problemes que puguin anar sorgint i ha volgut deixar clar que no hi ha cap voluntat que les obres no comencessin, sinó que l'empresa que se n'encarrega ha engegat els treballs més tard del previst. En cultura, demà hi ha una xerrada sobre la lluita pels drets de les dones a Catalunya. Una mirada de gènere del segle XX a càrrec de l'advocada Pilar Rebeque, cofundadora de la Comissió de la Dignitat. La conferència es farà a l'Espai l'Amistat i servirà per celebrar la Diada Nacional de Catalunya, tot plegat aquest dimarts a partir de les 7 de la tarda. I també expliquem l'èxit total del taller familiar per fer amulets romans. Ara mateix ja no hi ha reserves disponibles per fer aquest amulet màgic com el que duien a l'època romana. El taller es farà el proper diumenge 13 de setembre. I en esports, la secció de waterpolo del Club Natació Premià ha engegat ja els entrenaments de cara a preparar un nou curs esportiu que sigui el màxim de profitós. Pel que fa al primer equip, la lliga començarà el 3 d'octubre a casa contra l'Escarxa.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Comencem programa, però acabem temporada. A Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I perquè aquest comiat tingui tota la seva pompa i circumstància, ho farem recordant que el jazz és una música minoritària, que només interessa a quatre intel·lectuals i persones de gustos peculiars. Per exemple, la cançó What a Wonderful World, de Louis Armstrong, només té 814 milions de reproduccions a Spotify. Però va, tampoc cal abusar. Per poder tenir a Armstrong i a Ella Fitzgerald en una mateixa cançó, aquí teniu Dream, A Little Dream of Me, que només en té 418 milions. Així que minoritaris, eh?

Louis Armstrong i Ella Fitzgerald, una parella artística irrepetible. Irrepetible? Sí, perquè eren home i dona. Si voleu dos homes, us podem proposar a Frank Sinatra i a Count Basie, però això sí, amb tota l'orquestra i amb una altra clàssica, Fly Me to the Moon, 862 milions de reproduccions.

You. Frank Sinatra, amb l'acompanyament de l'orquestra de Count Basie, va gravar tres discos, dos en estudi, un l'any 1962 i l'altre el 1964, i el tercer és el que es titula Sinatra de Sants, que es va gravar en directe l'any 1966. Sinatra era un ídol de masses en aquell moment, com a cantant i també com a actor, i la de Count Basie era l'orquestra amb més swing de la història i havia assolit la categoria de clàssica intemporal. Però atenció, perquè ens falta Duke Ellington, el gran director i especialment compositor. I us el portem en format petit, un quartet, i a més amb un músic que no seria precisament ni de la seva generació ni del seu estil, John Coltrane. Però aquesta barreja, amb tots els seus contrastos, va funcionar a la perfecció i la seva versió de In a Sentimental Mood, una de les balades més conegudes de Duke Ellington, ja té 223 milions de reproduccions.

0: Hi, this is Eddie Henderson. You're listening to Jazz Hit Radio. It's always a pleasure for me to be in Barcelona with such an attentive, receptive audience. Can't wait to come back again. Tell all your friends.
1: Seguim endavant a Jazz Hit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. El jazz és música per a minories, però deuen ser minories molt ben organitzades, perquè només així s'explica l'èxit d'algunes cançons. Entrem en territori jazz modern i comencem amb un pianista que, efectivament, va dirigir els seus esforços cap a un públic, en el seu moment, jove i amb un nivell cultural alt. Va tocar molt en universitats a l'inici de la seva carrera. És Dave Brubeck. Però quan el seu saxofonista Paul Desmond va compondre la melodia de Take Five, una cançó que va tenir un èxit tan gran com inesperat, van poder tocar en teatres de tota mena i de tot el món. Take Five, aquí la teniu, 328 milions de reproduccions.

Era el quartet de Dave Brubeck i la inoblidable Take Five. Agafen 5, en referència al seu compàs, que és un compàs de 5x4. El següent protagonista d'aquest hit parell jazzístic que estem fent avui és Miles Davis, autor del disc de jazz considerat el més venut de la història, Kind of Blue. Un disc que s'obre amb la cèlebre So What, però com que avui anem a fets consumats i a reproduccions de Spotify, us posem la cançó número 3 d'aquest disc. Es titula Blue in Green, és una balada i, segons la plataforma, té 202 milions de reproduccions, una mica més que So What.

Blue in Green, Miles Davis, de qui hem celebrat el centenari del naixement, aquest any 2026. Temps ara per Thelonious Monk, un dels músics més polèmics de la història del jazz, genial com a compositor, però sorprenent com a intèrpret, perquè tenia una tècnica, podríem dir que una mica rudimentària. Hi ha qui diu que no era tècnica rudimentària, sinó estil poc convencional. Sigui com sigui, la seva melodia Round Midnight és una de les peces lentes més famoses que hi ha. Aquí teniu la versió que va gravar per a Blue Note el novembre de 1947 amb George Tate a la trompeta, Sahib Shihab en el saxual i Art Blakey a la bateria. Round Midnight, 50 milions de reproduccions.

0: Soc el Jordi Rossi i envio una abraçada molt forta a tots els fans de Yàcid per escoltar la música i per gaudir de la música, que és el que ens uneix a tots.
1: Yàcid, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. A continuació, recuperem el bateria de la gravació anterior, Art Blakey, el músic que va dirigir durant 35 anys aproximadament el grup Jazz Messengers. Aquest grup va ser una escola de grans figures de jazz, una mena de Masia del Barça, però per a músics joves que destacaven i que al costat d'Art Blakey es feien famosos.

Art Blakey i els seus Jazz Messengers ens han portat Moanin. Un altre autor que va signar diferents composicions que es van fer famoses és Herbie Hancock. A més, al llarg de la seva carrera, i a mesura que evolucionava i explorava sonoritats diferents, Herbie va recuperar els seus èxits per recrear-los i presentar-los en àmbits musicals diferents. Podem citar Cantaloupe Island, Watermelon Man i Chameleon com les tres cançons més conegudes. I ens hem decantat, ja us ho podeu imaginar, per la primera, una cançó, Cantaloupe Island, que ja ha tingut 103 milions d'escoltes.

Acabem d'escoltar a Herbie Hancock amb Cantaloupe Island, la versió original, inoblidable i, per tant, immortal. I arribem a un personatge que el podríem posar com a exemple del que es coneix com a sonoritat Blue Note dels anys 60, el trompetista Lee Morgan. També va tenir un èxit que va sorprendre a tothom, començant per ell mateix i seguint pels directius de la discogràfica, de Blue Note. És la cançó The Sidewinder, que es podria considerar una de les que van donar forma al hard bop o al soul jazz, que encara no ens hem acabat de posar d'acord en si són dues tendències diferents o si són la mateixa. La qüestió és que aquesta cançó es va gravar a finals de 1963 i es va editar el 1964, moment en què Morgan va ingressar per segona vegada a la seva vida en els Jazz Messengers d'Art Blakey. Diuen algunes biografies que ho va fer buscant l'estabilitat i la disciplina que li permetessin sortir de la drogoaddicció que patia. The Sidewinder, 25 milions de reproduccions.

0: This is Wallace Roney Jr., and please tune in to Jazz It.
1: Arribem a la recta final del Jazz It d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I com us hem dit al començament, també arribem al final de la temporada 2025-2026. Recordeu que podeu recuperar els programes de l'any anant al cercador Google i posant-hi algo així com Jazz It, programa de ràdio. Acabarem sense moure'ns de l'estil hard bop, i això ho diem de manera indiscutible. Primer us portem Work Song, una composició del trompetista Nat Adderley, que era el germà del saxofonista Cannonball Adderley, i era també membre del seu grup. Nat va gravar aquesta cançó per primera vegada el gener de 1960 per a un disc a nom propi i un disc homònim. Però just dos mesos més tard la van tornar a gravar amb el quintet de Cannonball i va ser la cançó d'obertura del disc Them Dirty Blues. Aquesta versió només té 3 milions de reproduccions, però hauríem de sumar-hi les de les diferents versions fetes pels dos germans per saber l'abast real d'aquesta cançó. I després, si tenim temps, escoltarem ni que sigui un fragment de Song for My Father, cançó pel meu pare, del pianista Horace Silver, que va ser també fundador dels Jazz Messengers, juntament amb Art Blakey, però que, un temps després, va preferir seguir com a líder d'un grup a nom seu, un grup que també va ser una escola i va formar a molts músics joves. Amb Song for My Father i els seus 48 milions de reproduccions, us direm adeu l'equip habitual de Jazz It. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Entre tots tres no arribem al milió de reproduccions, però ho intentem. Fins al proper setembre, bon estiu i bon jazz.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Demà els centres escolars tornaran a obrir portes per iniciar el curs 2026-2027, però ho faran amb la incògnita de si seran tots els docents i personal, ja que USTEC, CGT, la Intersindical i COS han convocat una vaga pel primer dia de curs. Pel que fa a les xifres d'aquest curs, la previsió és de gairebé 1.605.000 alumnes, comptant tots els ensenyaments i règims. Avui, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho ha fet a menys de 24 hores de l'arrencada d'aquest curs atípic amb aquesta vaga convocada. En una entrevista al 3CAT, Illa ha apel·lat al dret d'educació i ha ofert mà estesa als sindicats.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi. Demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi, que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
1: I el Consell de Ministres aprovarà demà dimarts la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva dimecres al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. Amb la desclassificació, l'executiu fa efectiu l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va afegir que l'Estat no tenia cap informe que anticipés ni l'escala ni la possibilitat de l'assalt a Ceuta. Sánchez va destacar que no hi ha proves que permetin concloure que l'entrada a la ciutat autònoma va ser dissenyada pel Marroc. Temperatura màxima d'avui i dilluns ha tornat a ser molt alta per l'època, més de 35 graus a l'interior i fins a 38 i 39 graus a sectors de Ponent. De totes maneres, no ha pujat tant com ahir, que es va registrar el 21,2 a Cercasan, a 2.398 metres. Protecció Civil, per ser activat en prealerta al Pla Inuncat per pluges intenses. Demà al vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central, i dimecres la previsió és que s'estengui a tot el país, amb focus també a la Catalunya central. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa i de fortes ratxes de vent. Per tant, hem d'anar amb precaució. I més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada en la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es fa aquesta nit al Liceu. S'han fet públiques les dades que mostren el bon moment que viu l'escena catalana, amb més de 115 milions de recaptació.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: m'agrada. Qui us parla, Lluís Armengol, us presenta una nova edició de La Xefla, Havaneres i Cant de Taverna.
1: I cantar fins a l'albada serà el teu remei, compadre.
0: Escolteu-lo cada diumenge a Mataró Ràdio, els dilluns a Ràdio Premià de Mar i els dimarts a Ona Mediterrània, Mallorca.
1: Cantant havaneres, cançons marineres.
0: La Xefla, un programa de Lluís Armengol.
1: Boleros, balades i aquelles tonades dels avantpassats.
0: Comencem. Quan es...

perderen tots la paciència de tant i tant ensejar. No pot ser d'altra manera, hem de fer-ho malament.

0: El curs escolar començarà demà amb reptes molt importants a les classes i amb convocatòria de vaga.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: El nou curs escolar engegarà demà amb una nova convocatòria de vaga de personal docent. El seguiment que tindrà és imprevisible a hores d'ara, però el que sí sabem és que la fotografia a les aules pel curs 26-27 serà homogènia. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat a Premià Mèdia que la inscripció educativa ha quedat repartida de manera molt similar entre tots els centres. La ràtio serà de 19 alumnes per aula i entre els nous reptes, Busquets ha destacat que cal fer un pas més amb la consolidació de coneixements que han de tenir els alumnes a l'acabar el curs. A més, també la intel·ligència artificial pot ser un altre repte de futur. Diu Busquets que ens en sortirem, però amb molta dedicació. Sobre la vaga, la regidora no critica que es faci, però creu que les decisions dels sindicats desestabilitzen el procés d'aprenentatge dels nens i nenes i de la vida familiar. Un curs escolar que començarà amb novetats evidents. La primera, la nova escola Bressol als Corriols, que és a punt i en condicions de començar el curs. Així ho ha assegurat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, que ha explicat a Premià Mèdia que l'obra està acabada, tot i que encara hi falten detalls. I l'altra novetat són les obres de la Mar Nova. S'esperava que els treballs engeguessin a l'estiu, però ho han fet avui mateix. La mateixa regidora entén que la direcció de l'escola i l'AFA puguin estar preocupades pel nou calendari de les obres, però diu que és important anar de la mà i ajudar en tot el que calgui. Per la seva banda, l'AFA està preocupada i indignada davant la situació en què es troba el centre a l'inici del curs, però Busquets ha afegit que es farà un seguiment de les obres per solventar els problemes que puguin anar sorgint i ha volgut deixar clar que no hi ha cap voluntat que les obres no comencessin, sinó que l'empresa que se n'encarrega ha engegat els treballs més tard del previst. En cultura, demà hi ha una xerrada sobre la lluita pels drets de les dones a Catalunya. Una mirada de gènere del segle XX a càrrec de l'advocada Pilar Rebeque, cofundadora de la Comissió de la Dignitat. La conferència es farà a l'Espai L'Amistat i servirà per celebrar la Diada Nacional de Catalunya, tot plegat aquest dimarts a partir de les 7 de la tarda. I també expliquem l'èxit total del taller familiar per fer amulets romans. Ara mateix ja no hi ha reserves disponibles per fer aquest amulet màgic com el que duien a l'època romana. El taller es farà el proper diumenge 13 de setembre. I en esports, la secció de waterpolo del Club Natació Premià ha engegat ja els entrenaments de cara a preparar un nou curs esportiu que sigui el màxim de profitós. Pel que fa al primer equip, la lliga començarà el 3 d'octubre a casa contra l'Escarxa.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa. Premià Mèdia, informació.
0: Avui comencen les inscripcions per participar als clubs de lectura d'adults de la Biblioteca Martí Rosselló. Des d'avui fins al 7 de setembre, qui vulgui assistir als cursos podrà emplenar un formulari disponible al web de la biblioteca i així enviar la seva sol·licitud. Entre les noves propostes destaquen dos clubs de novel·la criminal, Dones de Negre i Quilòmetre Zero. El Club també Pirates Lectors, pensat per a alumnes de tercer i quart de primària, és una altra de les novetats. Com és habitual, hi haurà clubs de contes, novel·la, novel·la gràfica, teatre i un club juvenil, així com el de lectura en veu alta. Amb aquesta nova programació, la biblioteca continua apostant pels clubs de lectura com un espai per compartir, descobrir nous autors i fomentar l'hàbit lector.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. Acompanya'ns a Estrenes.
4: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Lo ves així.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui ens colem a l'arxiu de Premià de Mar. Més de 8.000 capses diferents per arxivar, per seleccionar documents. I avui ens reunim amb l'arxivera, l'Àngels Costa, perquè ens expliqui tots els secrets d'aquest espai.
2: Bon dia, Àngels, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Tens previst jubilar-te, per tant, hi ha com la llum al final del camí aquest laboral, eh?
3: Sí, encara queden uns mesos, però, bueno, queda a partir un any una mica menys.
2: Escolta, anem al principi de tot. Com arribes tu a l'arxiu de Premià de Mar? Perquè ja fa molts anys aquesta relació que tens amb l'arxiu de Premià de Mar. Com va començar tot plegat?
3: Doncs és una relació que va començar l'any 2003, al febrer. Jo no havia vingut mai a Premià, només hi passava amb el tren, perquè sóc de la comarca i sabia que hi havia aquest poble. Però bé, vaig veure una convocatòria al DOC i bé, m'hi vaig presentar.
2: Molt bé. I d'aquell dia fins al dia d'avui, quina valoració em fas de totes les coses que heu fet? Perquè després en parlarem, l'arxiu ha canviat també de lloc. Però quina valoració em fas de tota aquesta trajectòria des de l'any 2003?
3: Doncs que com a arxivera podríem dir que he fet de tot. Tot el que es pot trobar un arxiver en la seva trajectòria com a professional, crec que m'ha tocat fer tot. I encara veig que encara en queda alguna cosa i estic descobrint noves maneres de fer. Però bé, crec que he passat per tot. Per tot.
2: Perquè ara molta gent ens estarà escoltant i dirà, escolta, què fa un arxiu o què fa una arxivera doncs en un lloc com aquest a Premià de Mar? Explica'ns una mica quines són les funcions o què hi pot trobar la gent a un arxiu com aquest.
3: Bé, doncs en principi l'arxivera el que fa amb un ajuntament com Premià de Mar, que té cap a 30.000 habitants ja, el que fa en principi és, com t'ho diria, gestionar els documents, tot el cicle de vida dels documents. Des de que s'ingressen a l'arxiu, en qualsevol suport i en qualsevol format. Tots els documents que genera l'Ajuntament, tots, és a dir, els arxius administratius, van a parar a l'arxiu municipal. I aquesta és la funció principal. Diguem-ne que seria gestionar tot aquest volum, tots aquests documents que neixen, que es creen en el registre i a les oficines municipals, fins que es tanquen els procediments administratius i els registres, i ningú sap on van els documents, van a l'arxiu.
2: I van a l'arxiu, eh? Sí. Escolta'm, amb això que ens explicaves, i abans estàvem parlant fora de micro, teniu comptats quants arxius actualment o quants documents teniu ara mateix en aquest espai?
3: Doncs en aquest espai no sabem exactament la quantitat, però 8.000 i pico de caixes segur. N'hi caben més de 10.000. Encara ens queda una mica d'espai, però bé, degut a les circumstàncies que ens hem trobat pel canvi d'edifici, doncs, i les noves infraestructures, doncs bé, ens hem vist obligats a deixar uns espais lliures per poder seleccionar per insuficiències d'àrees de treball, etc., i de recursos. Documentació que no podem absorbir ara mateix, que necessitem espai d'emmagatzematge per poder ingressar adequadament o bé seleccionar o avaluar i tractar adequadament aquesta documentació per a ser ingressada o bé eliminada. Això és un dels problemes que tenim ara actualment, que en som plenament conscients, i des de que estem aquí a l'arxiu nou, diguem-ho així, estic parlant des del juny o juliol del 2023, estem treballant en aquesta direcció per absorbir, no?, tot aquest volum documental que la majoria, jo crec que cap, s'ha de conservar permanentment, però que ja expressament ja no vam traslladar aquí per la insuficiència d'instal·lacions. És a dir, llavors tenim aquest problema infraestructures, però crec que amb l'Ajuntament, nosaltres com a arxiu, estem treballant en aquesta direcció hem traslladat molta documentació que ja no s'ha ingressat físicament, sinó que ja s'ha passat a l'eliminació o se n'ha conservat una part, és a dir, fem la tria i eliminació dels documents, i per tant el mostreig dels documents que ens interessa complementar perquè l'arxiu no perdi la informació bàsica i essencial. I bé, això és el que estem fent. Encara ens queda molta cosa per fer, i tenim ara, doncs, que estem en contacte amb la secretària general, que és la meva cap, uh-huh, i amb la gerència, per trobar una manera més ràpida per poder buidar aquests edificis que són realment que no toca tenir, uh-huh, arxius, però que els hi tenim perquè no sabem on posar-los. Però, de fet, no es poden llançar així alegrement, perquè s'han d'arxivar i tractar d'acord amb la normativa que dictamina la Generalitat de Catalunya.
2: Això és importantíssim. De fet, Núria, que bé que ens vindria un àngels a la nostra vida, perquè nosaltres tenim, clar, tres calaixos a casa i tenim un enredo de papers tremendo. Imagina't aquests milers de capses que té l'àngels aquí, no, Núria? No sé si tens alguna pregunta per l'àngels.
4: Sí, justament, se m'acudia que un dels requisits que ha de tenir un lloc així és l'espai. L'espai deu ser, clar, segons ens explicava l'àngels, una necessitat imperiosa, però també quina és la qualitat que ha de tenir una bona arxiver o arxivera? L'ordre, Àngels, seria això?
3: Sí, clar. L'ordre, i ser molt sistemàtic i molt planificador.
4: I respectuós, i tenim una mena, tot això.
3: Molt, molt. Sí. És un respecte terrible, el que tenim.
4: Sí.
3: Molt, molt.
4: A mi saps què passa?
3: La documentació ens fa molt, molt de respecte, però no li tenim por,
4: Això és important.
3: No, cap ni una.
4: A mi em passa que guardo coses, guardo papers, perquè li tinc, no m'atreveixo a llançar-ho per si de cas, però clar, jo no tinc el segon pas, que és l'ordre. Ja que ho guardo, és ordena-ho, no? En el vostre cas hi ha un protocol, a més, molt estricte, no?, que ja marca la Generalitat, un protocol.
3: Molt, molt, molt, molt. I això és difícil per nosaltres, perquè en general, les administracions, ningú hi pensa, en això. Uh-huh. Entens? No és que no ho valorin, és que no hi pensen. La gent no hi pensa. La gent no sap que darrere un cable elèctric hi ha un expedient. Uh-huh. I tu dius, bueno, hi ha un butlletí d'instal·lació elèctrica. Sí. Entens? Uh-huh. I dius, bueno, i aquest butlletí el puc llançar o no? Depèn. Depèn d'on estigui col·locat. Depèn de moltes coses. I tu has de saber això. Això ho dona molt experiència. Sí. Això, d'entrada, és una feina que jo no ho sé com ho faran els joves d'ara, però jo crec que ens necessiten per poder explicar-los tot aquest mamotreto que suposa el llegir els documents i saber la inversa, la directa i la passiva i la perifràstica, no? Sí. És a dir, la informació és tota la mateixa. D'aquest arxiu te'n vas a l'arxiu, per exemple, d'arquitectes, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, no? I dius, bueno, aquí tinc els... Què faig amb els expedients d'obres? Jo els tinc que guardar, i són els projectes de llicències. Però és que ells els llencen. Entens? Sí.
2: És important això perquè jo crec que aquestes capacitats que ens expliquen avui l'Àngels, Núria, els joves els hem de tenir cada cop més presents, perquè cada cop tenim pisos més petits, per tant, menys lloc per guardar coses. Per tant, les coses que guardem han de ser especialment importants, Núria.
4: Passa que també hi ha molta digitalització, També es deu trobar l'Àngels amb molt de document digitalitzat, que això també ocupa espai, doncs, virtual, però que també és molt, és el que ens passa per traspolar-ho, el que ens passa a nosaltres quan fem fotografies, que en lloc de fer-ne 10, en fem 20, perquè és igual, perquè ja estan i no les esborrem. Doncs amb els documents digitals deu passar una mica això, no?, que hi ha molt de volum.
3: Passa el mateix, però les normes són les mateixes, entens? Vull dir, nosaltres ja produïm electrònicament i digitalitzem documents que tenim autèntics aquí a l'Ajuntament, perquè són els actes de fe d'un acte administratiu o d'un fet que ha passat en el moment. I aquests documents s'han de guardar com, bueno, i són els que el secretari vol per poder certificar. D'acord? Llavors, és clar, això tu ho pots duplicar si és tan important. Clar. Per exemple, les actes municipals són la Bíblia de l'Ajuntament. Mm-hmm. Són la Bíblia. Bueno, són sagrades. És allà on és la vida de l'Ajuntament. És tot.
2: De fet, amb això, i no podem, no se'ns pot acabar el temps sense preguntar-li a l'Àngels una mica quines són les joies a la corona d'aquest arxiu. Quins són aquests documents, em deies abans, hi han molts, però una mica què és el que podríem destacar d'aquest arxiu?
3: Bueno, aquí som un arxiu municipal i, per tant, tenim de tot. Tenim, bàsicament, és el fons municipal, des de que es va constituir com a ajuntament el 1836 fins a l'actualitat, fins al dia d'ahir, que ens van portar coses. Val? Les transferències també seran digitals i també haurem de gestionar l'arxiu digital, que amb això també hi estem ficats. D'acord? Després també tenim els documents que són emblemàtics o més, però en tenim moltíssims, perquè, com hem dit, tenim documents del segle XIX, de principis del XX, tenim algunes de la postguerra, tenim documents de la transició democràtica i dels últims, de l'últim, que és per mi, doncs, el més, el que seria com més reclamat, no, per la ciutadania, com a patrimoni. I després també tenim els documents que ens ingressa la gent del poble, perquè no perdeu de vista que l'Ajuntament promociona la protecció del patrimoni documental i nosaltres, com a arxivers, hem de facilitar aquesta feina.
2: Doncs això és importantíssim. Se'ns acaba el temps, Àngels, però tornarem un altre dia a veure. Ja veus que la ràdio va molt ràpid i l'Obert per Vacances doncs ha de continuar. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquesta estona.
3: D'acord, molt bé.
5: A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: I en esports, la secció de waterpolo del Club Natació Premià ha engegat ja els entrenaments de cara a preparar un nou curs esportiu que sigui el màxim de profitós. Pel que fa al primer equip, la Lliga començarà el 3 d'octubre a casa contra l'Escarxa.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Benvingudes i benvinguts a un nou capítol del nostre podcast Salut i Benestar amb Ioga, de Premià Mèdia, i amb la col·laboració del taller de ioga. Atenció, perquè avui tractem un tema prou important, d'aquells que, a més, ens demanen també els oients. Com gestionar les emocions. I atenció, perquè en concret parlarem de la por davant les notícies negatives. Capítol molt interessant per tractar amb la Mònica Calvo. Benvinguda, Mònica.
1: Hola.
0: I amb l'Àlex Costa. Benvingut, Àlex.
2: Molt bé, gràcies.
0: I per molts anys.
2: Avui faig anys.
0: Doncs sí, és un dia important avui. Sí, dia important per l'Àlex, dia important per parlar d'aquestes emocions. Com gestionem les emocions, que són una mica trapelles, Mònica, hem de dir.
1: Són bastant trapelles. I a més, bé, ara la gent que ja passem de la 40, dels 40, més o menys, a l'escola no ens van ensenyar i no es van parlar mai de les emocions. És una cosa que ens ho hem trobat nova, i que qui més o menys està involucrat en el creixement personal necessita entendre. Ara a l'escola ja se'n parla més, ja és una cosa que no és tan tabú, i ja comencem a entendre una mica més. Llavors, el que sí que sabem és que la pràctica del ioga, la pràctica de la respiració, específicament, ens ajuda a controlar les emocions. Primer de tot, desmitifiquem coses, és a dir, totes les emocions són positives. De vegades, bueno, la majoria de nosaltres tendim a evitar les emocions més incòmodes, com aquest oient que ens deia la por davant de les notícies negatives, no? És normal tenir por davant d'una notícia negativa, és a dir, quan ens donen una notícia que no sabem, que intuïm d'alguna manera abans que ens ho diguin que la cosa no anirà bé, el cos ja es posa en alarma. I ha de ser així. És a dir, aquesta por ens ha protegit durant molt de temps. Què passa? Que emocions com la por, la ràbia, la tristesa, són desagradables o com a societat no ens les permetem. Llavors, en ioga diem que tenim aversió a certes emocions, que són les que no ens permetem, són les que intentem no mostrar, són les que ens incomoden, són les que ens fan baixar l'autoestima quan es presenten. Per exemple, lo típic, no? Això és una cosa molt típica. Els homes no poden plorar, les dones no es poden enfadar. Llavors, quan una persona se sent vulnerable, doncs baixa una miqueta la inseguretat, la seguretat en ell mateix. Uh-huh. Quan homes i dones tenim les mateixes emocions, tots iguals i totes són vàlides.
0: Mònica, per què ens afecta tant una emoció negativa? Clar. Per què ens desborda?
1: Clar, el tema és que hi ha un mecanisme cerebral. Llavors, la emoció el que ha de fer és venir, vale? Donar-nos un missatge. Nosaltres hem de captar aquest missatge, i un cop el sistema rep la informació i actuem en conseqüència, perquè emoció vol dir moure's, fer alguna cosa, la emoció se'n va. Però hi ha vegades, a nivell cerebral, tenim una estructura que es diu amígdala, uh-huh, vale? Que s'inflama amb certes emocions. I si no les tractem, no les respirem, les anem deixant de banda, no les volem veure, aquella amígdala es va inflamant. És a dir, quan l'emoció no fa la seva feina, bé, du el missatge i se'n va, sinó que queda allà enclaustrada, per exemple, amb l'estrès. L'estrès és una por i una alerta crònica. No hi ha moment on aquesta emoció marxi, perquè actualment el que ens desencadena les emocions moltes vegades són pensaments i coses que no existeixen a la realitat. Nosaltres estem dissenyats per tenir aquestes emocions en resposta a una realitat. És a dir, venia el llop, tu et posaves o t'atacaven, et posaves en defensa, el teu sistema reaccionava, el perill marxava, el teu sistema relaxava. Ara què passa? Que això no marxa perquè sovint està en el nostre cap.
0: Uh-huh. Aquests enemics són constants i els tenim sempre presents.
1: Clar, la hipoteca està sempre constant. El no arribar a fi de mes està sempre constant. La relació amb la parella, el jefe, els fills, està sempre constant. És a dir, sempre estan en els nostres pensaments. Llavors, aquesta amígdala, que és la que reacciona i és la que ens protegeix, s'inflama. Si no es desinflama, cada cop es va inflamant més, i és quan l'emoció ens segresta, l'amígdala agafa tots els recursos neuronals de tot del cervell i és la que ens ennuvola i no ens hi deixa veure clar. Perquè l'amígdala és la part com més primitiva, més interior del cervell, treu tots els recursos de la part més externa, que és la que ens ajuda a decidir, a veure-hi clar, a posar seny. Llavors, aquesta part queda anul·lada i tot va cap a l'amígdala. I llavors és quan la emoció ens desborda.
2: Símptomes com tensió, contractures, com respiració agitada, com ment alterada, nerviosos, i l'ansietat també pot tenir...
1: L'ansietat també, té a veure aquí.
0: Una resposta. Clar, pregunta, evidentment. Com ho gestionem? Com ho equilibrem? Què fem a través del ioga per gestionar millor totes aquestes emocions?
1: Vale. Lo primer de tot és dir que això no és una feina d'un dia, sinó que és una feina constant. És a dir, podem entrenar, i s'ha vist des de la neurociència, que podem entrenar el nostre cervell perquè aquesta amígdala es redueixi, estigui petita. I com ho fem? Respirant. És a dir, la respiració lenta i tranquil·la, que és el que més entrenem en ioga, quan fem asanes, respirem lent. Quan fem exercicis de respiració, respirem lent. Quan meditem, respirem lent. És a dir, ens entrenem a respirar lent. Doncs la respiració lenta el que fa és donar al sistema la informació de tot està bé, seguretat, i l'amígdala es desinflama. Llavors, 20 minuts de respiració lenta diaris, el que fan és evitar aquest segrest amigdalià, és a dir, evitar que l'amígdala es sobreinflami i ens segresti. És a dir, aquestes persones que són tan zen,

0: Cumbi, el Sagrés Amigdalià. I, bé, avui hem portat també exercicis pràctics, clar, per la gestió emocional que tries del ioga, no? Perquè tot el ioga indicat, això. Uh-huh. Tot el ioga està indicat. Llavors hem triat unes postures que són com poètiques, en el sentit, una postura poètica, que és el guerrer número 3, que és un guerrer...
1: Guerrer en equilibri.
0: En equilibri, guerrer en equilibri. Els guerrers tenen números. Llavors, és un equilibri, que és el que busquem. Busquem un equilibri emocional, no? Doncs ja tenim aquesta part més poètica. I després aquest guerrer. Per què? Perquè cal molta honestetat, molta presència, molt respirar les emocions per no deixar-se endur. És a dir, el que faríem, si no tinguéssim neocòrtex, és deixar-nos endur, no? Uh-huh. Mireu els animals. No? Tenen una emoció, reaccionen. Tenen una emoció, reaccionen.
2: Sense filtre.
0: Sense filtre. Aquest filtre és el que ens fa ser humans. Doncs per no deixar-nos endur, per respirar la emoció, per poder-la gestionar, cal un guerrer intern.
2: I com fem aquest guerrer?
1: Doncs, mira, ens col·loquem dretes a... Portem una cama al darrere, no gaire lluny, i això serà l'inici com per inclinar el cos endavant, i us ho explicaré d'una forma progressiva. Primer fàcil, després mitjà i després difícil. A l'inclinar el cos endavant, el tronc endavant, la cama de darrere s'aixeca una mica, i podem començar amb les mans al cor. Aquest petit grau d'inclinació ja ens demana equilibri, però és fàcil, relativament fàcil, quan estem poc inclinats. Un grau mitjà, anar seguint inclinant, potser fins a la meitat, entre la vertical i l'horitzontal, una mica en diagonal. Aquí podem afegir una petita dificultat d'obrir braços ja enrere, obrir el pit, i amb el cos més inclinat. I un nivell últim de dificultat seria inclinar-nos a l'horitzontal, vol dir el cap endavant, els peus enrere, i la dificultat de braços seria portar-los endavant, com una fletxa disparada cap endavant. Aquí mantenim el que podem. La concentració seria baixar a terra i quedar ben, diríem, arrelats i ben equilibrats, perquè una petita desviació mental ens farà caure, ens farà perdre l'equilibri. Uh-huh. Així que mantenim el que podem i després baixem. Cadascú es quedarà al nivell que li vagi bé. Normalment, quan comencem a fer això, comencem amb una inclinació petita, però després, a mesura que anem practicant, anem trobant l'horitzontal.
2: Molt bé. És aquest equilibri. Parlem també de la importància de la respiració. Quina forma és la correcta per controlar les emocions?
0: Bé, depèn de la persona. En principi, la respiració per controlar les emocions és una respiració llarga i calmada. Hi ha afegits, és a dir, això és la base, no? Llarga i calmada. Agafo l'aire, deixo que entri a poc, i exhalo, deixo que surti a poc. Llavors, quan sento una emoció, el que no hem de fer mai és lluitar contra aquesta emoció. És a dir, quan més lluito, quan menys vull sentir el dolor, la por, la tristesa, l'eufòria, per exemple, més gran es fa l'emoció. És a dir, quan més reprimeixo, pitjor. Llavors, el que fem és, inspirant, ens deixem sentir la emoció. De fet, cada emoció té una anatomia pròpia. Cada emoció es posa en una part del cos diferent. Llavors, sento, respiro aquesta emoció a la part del cos. Per exemple, se'm tanca la boca de l'estómac, se'm pugen les espatlles, com deia l'Àlex abans. Tenso l'anus, apreto la boca. Aquell dolor dins del cor que sembla que no pugui ni respirar. Doncs tot això ho accepto i ho inhalo. Ho inhalo, inhalo. I exhalant, exhalo molt llarg, molt llarg, molt llarg, i li dono espai, ho allibero, ho deixo anar. És com ni aferrar-te a la emoció i deixar-la anar. Deixar-la anar, deixar-la anar. Això és la base, ¿vale? És a dir, fent això, podem sortir d'un problema emocional al moment, no? Allò que et donen una mala notícia... Doncs faig això, desbloquejo, deixo que la respiració flueixi, que el diafragma... faci el moviment, vale? I em puc dir alguna cosa internament. Després hi ha la respiració de manteniment. I aquí el ioga té una respiració pranayama, que és tot el, ara se li diu treball amb la respiració en anglès,

0: work brief, una cosa d'aquestes, que si no li posem nom en anglès sembla que la cosa no funciona, tu. Doncs després hi ha unes respiracions de manteniment. Llavors, la gran respiració per gestionar les emocions, encara que tot treball de, ho repetiré mil vegades, tot treball de respiració ens ajuda, és anuloma, viloma, pranayama. Fent això cada dia, mantens el teu estat emocional, l'estat emocional normalment és com una onada, no? O de vegades hi ha persones que és com muntanyes, amunt i avall. Doncs el que volem...
1: Molt exagerat,
0: molt
1: no?
0: Exagerat,
1: molt de pic
0: no?
1: I molt de pressió.
0: O estàs a dalt o estàs a baix i les emocions se't porten i la teva vida és una muntanya russa. Doncs amb el treball constant de la respiració, això, tot això es calma. I és suau, és a dir, és més habitable, és més digerible. No vol dir que no hi siguin, perquè han d'estar totes les emocions, totes, vale? I amb anuloma viloma, que ara ens explica l'Àlex, doncs és aquest treball de fons que ens ajuda que no ens portin endavant.
1: Serien aquests 20 minuts que dèieu?
0: Sí, sí, sí.
2: Jo, 20 minuts, trobo que seria ideal, però poques vegades...
1: Sent realistes,
2: tenim,
1: no?
2: Tenim aquesta disciplina. Hauria de ser, sobretot, parlant amb persones que estan segrestats, diríem, amb les emocions, que estan realment perjudicats. Doncs aquí seria bé que aquesta disciplina.
0: Home, al principi, quan estàs segrestat per l'emoció, és a dir, quan tinc atacs d'ansietat molt forts, quan tinc un problema de tristesa molt forta, o quan realment estic passant una etapa dura en la meva vida, jo crec que això és preceptiu. És a dir, igual que l'esport et pot ajudar a gestionar les emocions, moure el cos, igual que en segons quins moments s'ha de prendre medicació si el metge ho indica, és a dir, aquí moltes vegades ens trobem que amb el ioga ja està. No, de vegades no. Quan això és patològic ho ha de veure un professional i ha de parlar un professional. Llavors, en aquestes circumstàncies, a part de tot aquest equip que pot treballar, el metge de capçalera, el psicòleg, la psiquiatra, doncs la respiració diària, aquí, jo per mi sí que és preceptiu i diari.
1: Com la fem, Àlex, aquesta respiració, aquest pranayama, anuloma-viloma?
2: Podríem traduir-la com de forma bàsica, com respiració alterna, i aquí l'hem dirigida de diferents formes, i aquesta és una molt completa, que us la marco tapant un nariu o l'altre. Així que començaríem tapant el nariu dret per inspirar per l'esquerra. Inspires en uns 4 segons, més o menys. Pots anar comptant. Després, expires pel dret. Més llarg. L'expiració permet més lentitud. Uns 5 segons o 6, millor. Després, destapes. Fas la mateixa respiració de 4 inspirant i 6 expirant. Sense tapar. I després tornes a començar, però ara amb el cantó dret. Inspires amb 4. Expires amb 5 o 6. Tornes a respirar pels dos. 4. I 6. Llarg. Això seria tot un cicle. I això es va repetint. Començaríem de nou. Inspirar amb 4 per l'esquerra. Expirar pel dret amb 6. No sé si ho he explicat bé o m'he equivocat en algun lloc.
1: No, no, està perfecte, Àlex.
2: Potser en 3 vegades que ho fem pot ser suficient, 3 cicles, començar amb l'esquerra i acabar amb tot el cicle. I si són més vegades, millor.
1: Molt bé. Quins consells pràctics donaríem també? Perquè ara ho dèiem, després hi ha... Aquesta és la teoria. Després hi ha la pràctica, que cadascú té la seva, no? Amb la seva vida, la seva rutina, els seus costums. Què podríem explicar?
0: D'entrada, saber que això és un entrenament. És un entrenament. Gestionar les emocions és un entrenament. I el que demana és consciència. Llavors, quan estic veient que la emoció em desborda, parar, respirar, i observar en el cos com se'n posa. Aquesta seria la primera part, és a dir, sentir la emoció. Després...
2: Posar-li nom, podríem dir. Ah, m'està passant això. I perquè és que de vegades...
1: Ser-ne conscients,
2: pot ser suficient com per tenir clar que això té un fons de por, d'angoixa, o un fons de ràbia, un fons de tristor. Entendre què m'està passant. I amb això també el que ens hauríem de fer és també sentir realment quines parts estan afectades, perquè l'emoció afecta és física. I doncs reconèixer, doncs mira, m'està afectant aquí, en aquest estómac que el tinc com una pedra, m'està afectant el clatell, i això ja és una forma també de donar una via d'escapatòria cap a aquesta...
0: El bonic d'això és que poses el teu focus en un altre costat. És a dir, sovint les emocions les causa un pensament. Quan jo poso el meu focus en una altra cosa, que no és aquell pensament o allò que la disparada, que és el cos, el sistema es pot relaxar. Llavors, bueno, són tècniques d'abordatge.
1: El cervell també és molt intel·ligent, no? Allà on posis el focus tindrà l'atenció, no? Però si el desvies, no? Pots ajudar-lo també, no?
0: Clar, és a dir, de vegades hi ha aquests pensaments brossa, intrusius, que no et pots treure del cap i allò t'està generant una emoció. Llavors, la idea és poder canviar el focus, posar-lo a la respiració, posar-lo al cos. No compta amb el que consumeixes. Compta amb, sobretot, xarxes socials, pel·lícules, llibres, no? Estàvem dient ara que el Marc i jo estàvem llegint L'hombre en busca del sentido i el vam haver de deixar, no?
1: Per respirar.
0: Però és que consumim moltes coses que ens estan afectant molt més. Les notícies. Obres un telediari i, ostres, o un diari digital, les xarxes socials. És a dir, vigila amb el que estàs consumint i quina informació li fiques al teu cap.
1: Com et nutreixes, no? Seria una mica què menges, no?
0: Clar, què menges? Doncs limitar-ho molt.
2: Deu haver gent que dina amb les notícies de la tele.
0: Uf!
2: Nosaltres mai, per 20 anys, mai ho hem fet. No se'ns ocorreria. No, de fet, no posem la tele, no? Però mentre dinem. Però seria com... alimentar-te de tot això. Mm-hmm. De certa manera, no pots digerir bé.
1: Convidem a que escoltin podcast, per exemple, com aquest.
0: Per exemple, sí, que consumir altres coses que et facin sentir bé, almenys.
1: Doncs va, que per tancar, acabarem amb frases inspiradores, que sempre ens agrada recollir tot el que hem après avui, parlant d'aquesta gestió de les emocions, amb l'Àlex i amb la Mònica. Amb quina frase inspiradora us quedaríeu?
0: Va, ara que hem anomenat el Víctor Frank, doncs, entre l'estímul i la resposta, hi ha un espai.
1: Molt bé. I tu, Àlex?
2: John Cabot va dir: "No podem aturar les onades, no podem aturar les emocions, però podem aprendre a surfejar-les." A surfejar-les, a dominar-les.
1: Mm-hmm. Justament seria això, no? Avui hem après a gestionar les emocions, doncs, amb respiració, amb consciència, amb paciència, amb bonomia també, no? Amb acceptar-ho. I amb l'Àlex i amb la Mònica, que agraïm com sempre que ens portin un nou capítol d'aquestes demandes que a més fan els oients. El proper capítol el teniu clar?
0: Estem esperant més demandes, així que si ens voleu dir coses, doncs endavant.
1: Doncs molt bé, a les xarxes de Premià Mèdia i del taller de ioga ens podeu escriure, que també us escoltem. Ha sigut un plaer, així que gràcies una setmana més, Àlex, Mònica, i que vagi molt i molt bé, a respirar.
0: Igualment.
2: Fins ben aviat.
0: Fins ben aviat.
3: Antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: El primer equip masculí de bàsquet de l'agrupació Bàsquet Premià té ja nou entrenador. L'ha anunciat el club. Es tracta de Gerson García, que dirigirà el sènior masculí a segona catalana. Prové de l'Argentona i ve d'aconseguir l'ascens amb el Sot 25 del club argentoní. D'aquesta manera, els premianencs comencen nova etapa amb un nou projecte i cares noves a l'equip.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: I també expliquem l'èxit total del taller familiar per fer amulets romans. Ara mateix ja no hi ha reserves disponibles per fer aquest amulet màgic com el que duien a l'època romana. El taller es farà el proper diumenge 13 de setembre.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Diruz a càrrec, bihotzik ez du lotuko duteko gorota estu azen...
2: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
3: Estàs escoltant?

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Sound the System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

choice but to hear you. You stated your case, diamond.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
4: Ladies and gentlemen.
3: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
1: Jazzit.
3: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
2: Caem a la Rambla, 54.
3: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
2: Alegria.
3: Vinga, va, som-hi.
2: Dai, dai, gico.
4: Què podem dir més?
5: És que no sé de què se tracta.
4: Tu, és un programa de coses xules.
2: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
6: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
3: Estupendo.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Estàs escoltant? Tràmia Mèdia.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
2: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
3: Para todos los públicos.
4: Funky Radio Show.
3: Aprovechalo.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Com que no saps de què se tracta?
4: Ni idea.
2: Xules, és un programa de coses xules.
4: Aneu a punt de veure un...
2: No, esteu a punt d'escoltar.
4: Aneu a punt d'escoltar un...